Olesch. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment, tot va canviar. Top 3. Vida l'Inci i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ell i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, pares separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardo. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a aquest programa monogràfic dedicat als Eagles, una banda icònica del rock americà que ha captivat generacions amb les seves melodies harmonioses i lletres profundes sobre la vida, l'amor i l'aventura. Sabíeu que el grup va néixer de l'escena musical de Los Angeles als anys 70, col·laborant amb artistes com Linda Ronstadt i Jackson Browne, creant l'anomenat L.A. Sound, que va definir una era? I una curiositat. Originalment es deien The Tin Kings and the Emergencies, abans d'adoptar el nom definitiu al 1971. Durant aquesta hora, gaudirem de les seves cançons més emblemàtiques, que han definit el so dels anys 70 i més enllà. Relaxeu-vos i deixeu-vos portar pel vent de Califòrnia.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Continguts en xarxa. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana, noves històries musicals que tenim ja a punt per compartir junts aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix i que aprofitarem al màxim per escoltar històries musicals ben diverses, tant d'aquí, de casa nostra, de la nostra terra, de Catalunya, també de Ses Illes, també tindrem històries que ens arribaran des d'altres llocs del món, obrirem les fronteres i ens interessarem i escoltarem coses que s'escolten, sobretot música que s'escolta en d'altres països. Comencem per casa nostra i ho farem precisament amb Lluqui Valverde, nom artístic de Lluc Valverde Ros, que és un músic, actor i dramaturg nascut a Espolla, un poble de l'Alt Empordà. És especialment conegut per ser el saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Band. En paral·lel, lidera la seva pròpia carrera en solitari, acompanyat de la seva banda d'ambaixadors de la onda i del bon ritme. El seu estil combina diferents factors, diferents estils, com és la rumba catalana, el rock i la cançó d'autor. I la que escoltarem ara mateix es diu No vull tornar sol a casa, que funciona com un dels senzills d'avançament del seu primer àlbum de llarga durada en solitari, anomenat A la Catalana, i que ens parla d'històries de la vida nocturna de Barcelona, de la nostàlgia, sobretot, de la solitud i també del desig i dels finals de festa i les nits llargues. Per tant, anem a escoltar, per començar avui aquestes estrenes, a Lluqui Valverde i No vull tornar sol a casa.

Es diu Lluqui Valverde, aquesta és la cançó No vull tornar sol a casa, una de les cançons del saxofonista i corista del popular grup, la Ludwig Band. Hem començat a l'Alt Empordà i ara ens anem fins a Gran Bretanya per escoltar els Take That, Obrint Fronteres, i escoltarem aquesta banda amb Gary Barlow, amb Howard Donald i Mark Owen, els tres components dels Take That d'aquest segle XXI, amb la seva nova cançó anomenada Feel My Love, amb la col·laboració del cantant nord-americà Michael Patrick Kelly. És el tercer senzill de Dreamers, el desè àlbum d'estudi del trio de Take That, i un disc que sortirà, està previst per finals d'aquest 2026.

Feel My Love, aquesta és la cançó nova dels Take That, la banda britànica, i juntament amb Michael, Patrick, Kelly, aquest nord-americà. Junts fan aquesta peça que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim, aterrem de nou a Catalunya, anem per escoltar a Francesc Guzmán. És un violinista, compositor i cantautor originari de Terrassa, tot i que estretament vinculat també a Barcelona. Format musicalment a l'Escolania de Montserrat i a l'ESMUC, té un gran bagatge en música clàssica i també bandes sonores. A més, és el besnet de la cèlebre soprano catalana Conxita Badia. Recentment, doncs, ha obert una faceta de pop, de música d'autor, on a més de tocar, canta les seves pròpies composicions, com la que escoltarem ara mateix, que es diu Un estel sense cordill, una cançó que serveix com a carta de presentació del seu projecte com a cantautor i que ens parla de la llibertat i l'empenta, la vulnerabilitat. Per tant, Un estel sense cordill, la nova de Francesc Guzmán.

Un estel sense cordill. Aquesta és la nova cançó de Francesc Guzmán, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana que estem compartint en aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí, seguim amb més històries i també anem ara fins a Gran Bretanya per escoltar a Charlie Gear i Simon Ashley. Són dos artistes britànics que han unit forces en el món de la música. Tots dos ens presenten aquesta peça que escoltarem ara mateix, que es diu So Good, amb una lletra estètica i temàtica sobre la positivitat, l'evasió i l'alegria de l'estiu, de la bogeria de l'amor i de la connexió i del desig del retrobament. So Good, amb Charlie Gear i també amb Simon Ashley.

La cançó de Charlie Gere i Simon Ashley, junts per aquesta peça anomenada So Good. Més novetats de la setmana. Ara tornem a Catalunya amb Meritxell Neddermann, que és una pianista, cantant, compositora i productora catalana. Va néixer a Barcelona i es va criar a Vilassar de Mar, al Maresme. De fet, en un entorn molt vinculat a la música, és germana de la també coneguda cantautora Judith Neddermann. La seva nova cançó es diu Mira'm, una cançó melancòlica i delicada que ens parla de la recerca d'intimitat i de connexió. I així l'escoltem, Meritxell Neddermann, amb la seva nova cançó Mira'm. Mira'm.

Història delicada, aquesta que es diu Mira'm, és la més nova de Meritxell Neddermann. Més novetats d'aquesta setmana. Tornem a obrir fronteres per compartir a Flory, nom artístic de Florence Helen Arnold, nascuda a Bristol, Anglaterra. Avui anem amb històries angleses. Ella és una cantant, compositora, model i bateria britànica. La cançó que escoltarem d'ella és Magic for a While, que ens parla de la nostàlgia i la impermanència de les coses i de la por, a la fi, dels moments feliços.

El seu nom és Flory, és una cantant i compositora britànica i aquesta és la seva creació, Magic for a While, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar Martes, nom artístic sota el qual es presenta la cantautora catalana Marta Argemí, que és un talent emergent de la nova escena musical de Catalunya. La seva proposta va entre la cançó d'autor íntima i el pop contemporani i ens presenta una cançó anomenada 15. És un dels seus temes més personals i també magnètics. I ens parla de la nostàlgia de l'adolescència i del pas del temps i la identitat.

És el bon ritme que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Rose Gray, que és una cantant i compositora anglesa originària de l'Eston de Londres, que s'ha fet un lloc en l'escena de la música electrònica i el pop alternatiu. Una cançó que es diu Blink Twice, que parla d'una nit intensa de festa. Així seguim acompanyant-te, siguis on siguis, amb molta música, amb moltes històries noves a través d'aquestes estrenes. I ara, doncs, tornem a Catalunya. Ella es diu Jules, nom artístic de Júlia Casadevall, cantant i compositora catalana de música urbana i d'indie pop, originària de Girona. Es va fer molt popular a les xarxes socials quan tenia 17 anys gràcies al seu senzill viral Tant de bo no t'hagués conegut, i des de llavors s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de la nova escena pop catalana. La cançó que escoltarem, la nova, es diu Una més, i que ens parla i analitza l'excusa per no marxar d'un bar.

Aquesta és la nova cançó de Jules, es diu Una Més, i aquesta és la història que ens ha acompanyat avui en aquestes estrenes. Però en tenim d'altres, com per exemple la que ens arriba ara mateix, història compartida entre Sophie Tucker, un duet de música electrònica, i per l'altra banda tenim els nord-americans One Republic, que és una de les bandes de pop rock alternatiu de més èxit de les darreres dècades. Tots dos junts ens proposen escoltar aquesta cançó nova que es diu Tsunami i que ens parla de l'amor inesperat i aclaparador.

Els One Republic i la participació de Sophie Tucker, així ens han acompanyat amb aquest Tsunami. Tornem a Catalunya amb els Brou, que és un grup emergent de la música en català que es va donar a conèixer massivament fent versions de temes coneguts a les xarxes socials. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, es diu De Colors i la lletra és molt sincera i està basada en fets reals, una experiència real de parella. De Colors, amb Brou.

Es diuen Brou, aquesta és la seva cançó de colors que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per la nova cançó de Miley Cyrus, es diu Let's Get Married. És una celebració directa, romàntica i apassionada de l'amor etern i el compromís.

Let's Get Married. Aquesta és la nova cançó de Miley Cyrus, una de les cançons incloses en el seu últim disc anomenat Bass Persuaders. Seguim endavant en aquestes estrenes i ara mateix anem per als Saxeni, que és una de les bandes de pop-rock de referència de la nova escena musical catalana. Ells són de Lleida i la cançó que escoltarem, Malalt de Somnis, i que ens parla de perseguir els somnis i perdre's pel camí, és una oda precisament a l'amistat veritable.

Es diuen Sexeni, aquesta és la nova cançó, Malalt de somnis. Els lleidatans també ens han acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba al seu punt i final. Avui ho farem amb ALP, nom artístic de Laura Pergolizzi. És una cantant i compositora nord-americana i té un gran reconeixement mundial pel seu gran èxit planetari Lost on You, per la seva potent i inconfusible veu de soprano. La seva nova cançó i la que clourà avui aquest estrenes es diu Don't Stop. És una celebració de l'amor i de la connexió i de viure el present i deixar anar les preocupacions. Per tant, amb ALP i la seva nova cançó Don't Stop acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Però hi tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Benvolguda audiència. Sou a la tercera temporada de La Línia Vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants. Algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Benvolguda audiència. A La Línia Vermella estem dedicant una sèrie de programes a una qüestió molt sensible, que és ni més ni menys que la sexualitat en persones amb diversitat funcional. En un altre programa vàrem tenir a una persona clau en l'accés a la seva sexualitat a persones amb diversitat funcional. Va ser un dels fundadors del web Assistència Sexual ORG, on es gestiona aquest servei i que és de gran importància per les persones, aquestes persones amb diversitat funcional, i que per si mateixes no poden accedir al seu sexe i gaudir del que és un factor de primera necessitat per qualsevol persona. Ell era, i és, l'Antonio Centeno, una persona amb discapacitat funcional des dels 13 anys. A més de l'Antonio Centeno, també hem tingut, davant dels nostres micros, a la Gemma Deulofeu, que és psicòloga i sexòloga especialitzada en aquests aspectes. I avui tenim una persona que també és clau en aquesta equació. Una dona jove, valenta, que ha accedit a parlar-nos de la seva experiència com a assistent sexual. El seu nom és Montse García. Hola, Mont.
3: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies a tu per acceptar la nostra proposta de venir a La Línia Vermella i explicar-nos la teva experiència. La Montse, la Mont, últimament se li ha girat feina amb aquest aspecte, perquè una mica està fins ara o a la part, diguéssim, està liderant tota aquesta qüestió a l'Antonio Centeno. Però ara la Mont també em sembla que està ficada bastant de ple. Com és? Com ha estat això?
3: Bueno, sí, fa un parell d'anys o així vaig contactar amb l'Antonio Centeno, vam fer un cafè i vam estar començant a xerrar de quina manera podíem donar-li una miqueta a la volta, podíem donar-li com més publicitat o difusió a la figura de l'assistència sexual, i vaig començar a col·laborar en mitjans de comunicació, a ser una mica aquesta portaveu, i des de fins aleshores he estat en mitjans de comunicació intentant ser la portaveu, no només com a sexòloga, com a pedagoga, que vol activista, no?, que vol com defensar els drets sexuals de les persones amb diversitat funcional, sinó també com a assistenta sexual, parlant també una mica en primera persona, donant veu a també les meves experiències i com ha sigut tot aquest recorregut de gairebé ja 4 anys.
2: I com va començar tot plegat?
3: Doncs, mira, primer de tot, no tenia cap coneixement de lo que era l'assistència sexual, i a la Universitat de Barcelona, quan estava fent el grau de pedagogia, en una de les classes es va comentar molt per sobre, de manera com molt superficial, això de l'assistència sexual. Jo et dic, no la coneixia, però em va sorprendre, em va cridar l'atenció. Jo soc de per si una persona molt curiosa i amb el tema de la sexualitat també. Llavors vaig decidir, a la que vaig arribar a casa, investigar una miqueta pel meu compte. Volia saber més d'aquest tema. Llavors va ser quan vaig començar a trobar la pàgina web d'assistenciasexual.org. Vaig veure també alguns articles d'Antonio Centeno, de Soledad Arnau, d'Andrea García Santés Masses, i a partir d'aquí també vaig veure el documental de Yes We Fuck, I bueno, em va cridar molt l'atenció. Sí que és veritat que d'entrada em va fer una miqueta de cosa, com dir, vale, això està molt bé, la teoria està guai, però em veig preparada, no?, com per treballar d'això. Llavors ho vaig deixar una mica en stand-by i a l'any següent, no sé, també va retornar al tema i de més, i llavors aquí vaig ja ficar-me un altre cop a la pàgina web i vaig posar un anunci. Uh-huh. I, bueno, sense massa pretensió de res, perquè realment pensava que es quedaria allà i que no em contactarien. Però de cop i volta, doncs, vaig començar a rebre mails, que les persones, hi havia algunes persones interessades, i va ser una mica ensaio i error, perquè tampoc tenia coneixements a nivell teòric, però després de l'experiència, a nivell de pràctic, no tenia tampoc cap persona que em donés suport ni a la que pogués preguntar. Mm-hmm. Llavors, bueno, vaig començar una mica així, explorant, pel meu compte.
2: Mm-hmm. O sigui, que et vas donar d'alta a la web, perquè, diguéssim, si qualsevol home o dona es vol postular, diguéssim, com a assistent sexual, que és a través d'assistència sexual ORG, allà et dones d'alta...
3: Sí, és un portal de contactes, fan com d'intermediari. Llavors, jo vaig veure que hi havia alguns anuncis a la ciutat de Barcelona, de diverses persones, vaig fixar-me una miqueta en el perfil, en les seves descripcions, en el preu, bueno, una miqueta d'aquesta informació, i a partir d'aquí, doncs, vaig crear el meu, i bueno, i ha anat funcionant bastant bé fins ara.
2: Mm-hmm. I en què consisteix la teva tasca, o la tasca de l'assistent sexual?
3: Jo definiria l'assistència sexual com un acompanyament sexual per persones amb diversitat funcional i normalment això com de caràcter més físic. Un acompanyament a la masturbació, però en definitiva és un acompanyament al propi erotisme, a accedir al propi cos, a accedir al propi plaer, d'aquelles persones que pels seus mitjans, no? O sigui, a nivell d'autonomia, igual no poden fer-ho sols o soles, i per això requereixen la figura pues, d'una altra persona, en aquest cas doncs, un recurs humà que doni suport en la pròpia masturbació quan és de caràcter més individual, però moltes vegades també m'han contactat persones que és una parella, no? Potser de dos persones amb diversitat funcional amb una mobilitat molt reduïda o fins i tot sense mobilitat, que llavors si volen tenir una trobada eròtica no poden pels seus propis medis, llavors necessiten també d'aquest altre recurs extern, no? Que pugui donar aquest acompanyament.
2: Mm-hmm. Clar, és una qüestió, clar, que et trobaràs amb un grau d'intimitat bastant, bastant elevat, no? I s'ha de crear un ambient de confiança. Això no deu ser fàcil.
3: Jo, d'entrada, quan es posen en contacte amb mi pel correu, una vegada ja hem formalitzat una mica que els he donat informació de què és l'assistència sexual, quines coses faig, quines coses no, com per tal que la persona sàpiga, no? Quan ens trobem, què farem, què no farem, no? Fins als límits i de més, normalment els dic, anem a fer un cafè. O fem una videoconferència, una videotrucada, si no es pot, no? Però d'entrada intento fer un cafè, un espai neutre, no? Fora potser del domicili, per poder tenir com aquest espai, perquè en el fons són dues persones que no ens coneixem de res i que, com bé has dit, és un espai de molta intimitat, no? I de privacitat. Cadascú, no sé, ha viscut la sexualitat de la seva manera... i bueno, cadascú té també les seves motxilletes, no? De pors, d'inseguretats, d'històries, i a vegades també és difícil, no? Perquè jo la primera vegada que em dedicava a això, que vaig trobar-me, no? Davant d'aquella primera persona, aquella primera trobada. En aquella primera trobada, jo recordo que tenia com certes pors i certes inseguretats perquè no sabia ben bé que em trobaria. I me sentí un poco la protagonista de mi pel·lícula. Llavors, clar, quan vaig trobar-me l'altra persona que també tenia mogollon de pors, d'inseguretats, d'històries, clar, vaig veure que estàvem al mateix punt i que potser aquest cafè previ per trobar-nos, per parlar, de la seva diversitat funcional, de la seva sensibilitat, de la seva mobilitat, però també per parlar d'altres temes, de què libro t'has leído este fin de semana, o mira el tiempo, però qualsevol cosa com per tal de crear aquest mínim, aquesta relació, no?, de comoditat, de confiança, o almenys comença a establir aquest clima una miqueta de caliu, no?
2: Clar, perquè aquestes persones, per exemple, sí que l'Antonio Centeno sí, té la seva diversitat funcional des dels 13 anys,
3: sí.
2: Tampoc hem aprofundit, però normalment són persones que han tingut algun accident o són persones que han nascut així o hi ha una mica de tot?
3: Diria que hi ha una mica de tot. En general també m'he trobat més, o a l'inici em vaig trobar més, persones que ja van néixer amb algun tipus de malaltia o amb tal, que li derivava a una falta de mobilitat parcial o a vegades fins i tot total. Però hi ha hagut també altres persones que a partir d'un accident o també d'alguna malaltia però sobrevinguda, no?, amb els anys d'adult, doncs, que han adquirit aquesta discapacitat i, bueno, pues, malauradament no han pogut tenir aquesta autonomia, no?, com per tal de poder fer una descoberta del seu cos, no?, o simplement també accedir al cos de l'altra persona.
2: A veure, perquè quedi clar a la nostra audiència, perquè no hi hagin dubtes, malentesos, ens podries puntualitzar una mica més la teva tasca? Bé, clar, comentaves que també et trobes, doncs, amb parelles en la qual tu també hi participes com a ajuda. Ens ho podries puntualitzar una miqueta millor?
3: Sí, mira, si vols us explico una mica què faig a nivell individual i què faig amb parelles. A nivell individual, si és una persona, per exemple, usuària de cadira de rodes, jo les meves tasques així comunes són, doncs, per exemple, fer la transferència de la cadira de rodes al llit, despullar-lo a la persona. Si té una sonda o té alguna coseta, també treure-li, ajudar-li i demés. I després sí que faig acompanyament a la masturbació. Si la persona té alguna mobilitat a les mans o a la part superior, no?, doncs amb les seves pròpies mans ajudo a que ell o ella mateixa arribin a les zones on vulgui explorar. Això, si té algú d'autonomia, no?, i de mobilitat per fer-ho i la plasticitat del cos dona. Sí. Si no, són les meves mans directament. I en el cas de parelles, pues sobretot m'he trobat el cas de dues persones que volen tenir aquesta trobada eròtica, que porten molts anys desitjant-ho. Sobretot estic pensant en un cas d'una residència que es van posar en contacte amb mi, el professional de la residència, crec que va ser la psicòloga, i em van plantejar, no? Pues tenim una parella que porten 10 anys de relació, 10 anys convivint a la residència, i han anat demanant que volen tenir una trobada eròtica, perquè aquí qualsevol que tenim una parella ens imaginem tenir trobades eròtiques, si més o menys, però les tenim. Imagina't estar 10 anys amb la teva parella sense que això es possibilités, no? I a més, demanant-ho. Llavors, jo crec que aquí també hi ha hagut com una violència a nivell institucional, en molts casos. Ara, cada vegada més, els professionals que s'incorporen tenen en compte el tema de la sexualitat. I llavors, per això em van cridar a mi. I el meu acompanyament, el que va consistir era, també eren dues persones usuàries de cadira de rodes, per tant, vam tenir que pues fer la transferència al llit. En una ocasió va ser en un hotel, llavors, imagina't la parafernàlia, perquè en un hotel et diuen que sí, que està tot adaptat, però està adaptat perquè potser tenen un ascensor, o tenen, però realment poc adaptat està. I en aquest cas, doncs, això, fer la transferència, despullar les persones i ajudar-los amb les meves mans i amb el meu cos a que puguin juntar-se, a que puguin donar-se un petó, a que puguin acariciar-se. És a dir, en aquest cas eren dues persones que no tenien res de mobilitat, cap de les dues. Per tant, jo tenia que moure els seus cossos. La segona vegada ja es va fer la residència i, per tant, tenia l'ajuda també de la grua, perquè si no era molt complicat. I això, doncs, moure i ajudar-los a juntar els cossos per simplement potser donar-se un petó o agafar la mà d'una persona per acariciar-li l'esquena a l'altra o acariciar-li la galta del cul o els pits, però no es va poder fer com, no sé, el que ens imaginem, no? Sexualitat, coito, penetració, tal. Totes aquestes coses sí que no es van poder donar a terme perquè no hi havia com els mitjans, però la sexualitat també és molt àmplia i sexualitat per a aquestes dues persones podia ser simplement donar-se un petó.
2: Efectivament.
3: Perquè autònomament no podien ni donar-se un petó. Llavors, la figura de l'assistent sexual justament està per això, per acompanyar i donar aquest suport al que es vulgui fer i també la mobilitat pugui permetre. Mm-hmm. O sigui, realment jo no sóc l'objecte de desig com a tal, sinó sóc aquell suport, aquell recurs humà perquè es pugui portar a terme a aquest acompanyament, però en cap cas jo hi participo. O sigui, jo no hi participo ni en la manera individual ni en parelles, perquè jo no em despullo, no accedeixen al meu cos, no hi ha petons, no hi ha sexe oral, no hi ha penetració, simplement és a nivell individual acompanyament a la masturbació i a nivell de parella acompanyament en aquella trobada eròtica entre aquelles dues persones. Sí. Com faria un assistent personal en el cas de pues, acompanyar una persona a fer-se higienes o a l'alimentació, pues, sí. Algo semblant.
2: Jo crec que ens ha quedat prou clar a tots.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Una cosa que tinc curiositat personalment, i jo crec que també pot tenir curiositat l'audiència, dintre d'aquest cercle, s'inclouen les persones amb discapacitat intel·lectual?
3: En principi, d'entrada, l'assistència sexual està com més enfocada a treballar amb persones amb diversitat funcional física per la seva falta de mobilitat, no?, i d'autonomia. Però sí que és veritat que, en algun cas, jo he assistit també a persones amb discapacitat intel·lectual. O sigui, recordo un cas d'una família que la mare es va posar en contacte amb mi. Era un noi jove, era major d'edat, però era un noi jove, tenia una discapacitat intel·lectual bastant greu i, bueno, doncs era molt jove, tenia les hormones com les tenia molta curiositat, però a l'hora de masturbar-se no sabia com fer-ho, es feia molt mal i acabava patint més que gaudint del plaer, no? Llavors, la mare m'explicava que havia anat al centre ocupacional on anava el noi, des d'allà ho van intentar com xerrar, a veure si des del propi centre educatiu podien donar com resposta una mica a simplement que fessin una miqueta d'educació sexual, no?, per tal de que tinguessin més coneixement. Des del centre es van rentar les mans i van dir, no, aquí pilotes cap en fora, no?, això no ho tractem. La mare, tot i així, va anar al servei de salut, a la metge de capçalera, i li va preguntar. Des d'allà també es van netejar una mica les mans i van dir, bueno, t'imprimo un manual de sexualitat, un PDF, et faràs. Sí. I per últim va anar a un terapeuta sexual i aquest li va dir que masturbés ella mateixa, el seu fill. Mm-hmm. Clar, em va dir, ho vaig fer, però vaig haver de parar en un moment donat perquè, clar, jo no em veia capaç de poder fer això al meu fill, em vaig anar al lavabo a plorar i a vomitar perquè és que realment em trobava una situació molt incòmoda. Llavors em va dir, vaig conèixer a partir d'aquí la figura de l'assistència sexual i llavors, res, jo li vaig dir, normalment és de caràcter físic, a nivell intel·lectual el teu fill pot accedir al seu cos, però bueno, potser en un parell de sessions li puc ensenyar i li puc explicar una mica de quina manera pot fer-ho, no?, com les seqüències, i explicar-li que potser doncs, perquè no li faci mal pot utilitzar algun tipus de lubricant, acompanyar-li en tot aquest procés, no?, explicar-li després el tema de la higiene o de si pot utilitzar algun altre recurs. Sí que és veritat que l'assistència sexual no té aquesta vessant terapèutica, educativa i de més, però en aquest cas, com jo sóc sexòloga i de més, doncs, bueno, pues vam fer allà com una espècie d'intervenció com més puntual, però sobretot aniria enfocada a discapacitat física.
2: Mm-hmm. Sí, perquè hi ha un tipus de discapacitat que és la paràlisi cerebral. Uh-huh. Que es veuen nois i persones pel carrer en cadira de rodes, que són gent que sembla que no puguin controlar massa els seus moviments, però aquestes persones realment a nivell mental ells vull dir que tenen enteniment i
3: clar, a nivell connectiu tot bé.
2: Sí,
3: és a nivell físic. L'únic,
2: aquest tipus de persones també es tracten o han requerit en alguna ocasió els serveis d'un assistent sexual, poden accedir a un assistent sexual?
3: Sí, justament, crec que l'assistència sexual està feta per aquest tipus de discapacitat, perquè en el fons sí que són persones que a nivell cognitiu responen bé, o sigui, tot funciona bé, però a nivell físic és on hi ha aquests problemes o dificultats d'autonomia. Bé perquè hi hagi una falta d'autonomia o bé perquè a vegades és completa. I he tingut casos de persones que han estat al llit, que no poden moure's de coll cap a baix, ja. I realment és que no poden utilitzar les seves mans, no poden utilitzar els seus braços per res. I per això dèiem, si hi ha la figura de l'assistent personal que acompanya, no?, en la quotidianitat, en el diari de la persona per ajudar-li en l'alimentació, en acompanyaments, al metge, en higiene, no? Es pot tocar un òrgan sexual, un penis, una vulva, es poden tocar per netejar i no passa res, però després ens posem les mans tots al cap quan aquest mateix òrgan es toca per altres mitjans, no? En aquest cas, ja. El plaer.
2: Sí, t'has trobat amb crítiques? Sabem pel que hi ha un cert article de La Vanguardia, em penso que és del 22 de març d'enguany, que parlaven que hi havia sectors feministes que estaven en contra de l'assistència sexual.
3: Sí, de fet, justament ahir vaig rebre alguns missatges també per Instagram, no?, per les xarxes socials, d'algunes persones que es consideren dones feministes, abolicionistes, unes faltes de respecte brutals, no?, perquè crec que aquest tema està molt polaritzat, crec que en el fons falta visibilitzar, i tot i així moltes vegades quan ho explico acaben sempre aterrant-ho a lo mateix, no? Per molt que expliqui les diferències entre prostitució i assistència sexual, moltes vegades acaben dient, bueno, és el mismo formato, és prostitució encubierta, i és com, bueno, l'assistència sexual és treball sexual, perquè ho és, faig una masturbació, és treball sexual, però és molt diferent a la prostitució. La prostitució accedeix al teu cos, a la prostitució hi ha moltes pràctiques sexuals consensuades, no? Però hi ha totes les pràctiques sexuals que vulguis. Dins del treball sexual hi ha molts marcs. Un, l'assistència, no?, amb els rols i les funcions una mica que he explicat abans, la prostitució, que ho acabo d'explicar ara, però és que hi ha molts altres marcs. O sigui, hi ha el marc del massatge eròtic, hi ha el marc de les persones que fan webcam, les que fan striptease, les que fan actors i actrius porno. O sigui, és tan divers i a ningú se li ocorreix dir que la persona que fa striptease fa prostitució. Fa pues, un tipus de ball eròtic en el que utilitza el seu cos i guanya diners. Sí, per això és treball sexual. Però no es compara amb la prostitució. I, en canvi, amb l'assistència sexual, és com que van de la mà i realment hi ha diferències.
2: Sí, realment és bueno, curiós i trist, no?, que tinguem vessants progressistes com poden ser els moviments feministes i, per l'altra banda, tenim els moviments d'extrema dreta que probablement anessin a de Güello amb l'assistència sexual. No sé si per la part de la dreta has tingut algun feedback així.
3: No tant. M'he trobat com més casos de gent anònima, no? Per exemple, l'altre dia que va sortir aquest programa a Telecinco, algun reel a internet, a Instagram i de més, ahir vaig veure a la nit que hi havia com 600 i pico de comentaris en aquell reel de 3 minuts.
2: Sí.
3: I d'aquests 600 comentaris, doncs la meitat eren com entenent-ho i en plan bien, no? És un derecho, és un tal, però hi havia també moltes altres persones fent mofa, burlant-se, amb una actitud també com molt déspota i amb faltes de respecte que jo crec que són completament innecessàries, perquè a més és com si jo no tingués agència política i fora la víctima de què. O sigui, jo tinc molt clar què faig i per què ho faig.
2: Sí, és curiós, ara que dius això de Telecinco, justament ahir tafanejant el teu Instagram vaig veure aquest reel. Com és que es van posar en contacte amb tu?
3: Perquè va sortir aquell mateix dia a la portada del Mundo doncs un article que em van... un reportatge que em van fer fa uns mesos i que, mira, justament va sortir. Llavors, els medis de comunicació van com van. O sigui, és tema? Pues venga, va, que entre en directo. M'ho he anat trobant en aquests anys de manera així una mica progressiva. És com una muntanya russa que de cop i volta surt el tema, tots els mitjans de comunicació volen entrevistar-te, volen que participis, volen que tal, i després es deixa una mica en l'oblit. Va passar una mica amb la peli també de La consagració de la primavera, no sé si et sona, fa un parell d'anys, és una pel·li que va sobre assistència sexual, més o menys és el que pretenien, però, bueno, en aquell moment em va sortir la pel·li, em va sortir galardonada dels Goya, Telmo Irureta, que era el protagonista, que era una persona amb diversitat funcional, amb paràlisi cerebral, que abans parlàvem, bueno, va donar un discurs en el que va acabar dient com «Nosotros también existimos, nosotros también follamos». Llavors, clar, aquí, pues, tant té tremendes paraules, doncs en seguida també es van tornar a posar en contacte amb mi els mitjans de comunicació com per poder estar. Però va fluctuant una mica.
2: Quan, quin dia va sortir aquest article del Mundo? Una mica perquè si l'audiència vol accedir-hi, vol buscar-ho...
3: Aquest dimecres.
2: El dimecres, dia... o sigui, 27 d'agost ha sortit aquest article del Mundo. I va ser ahir que vas...
3: El mateix dia que va sortir la portada, que jo em vaig aixecar a les 8 i pico i vaig veure que em va escriure el periodista que em va fer l'entrevista i, a més, em va dir, ei, que avui surt. Vaig dir, vale, perfecte, i res, a la mitja hora ja vaig rebre un missatge de la periodista del programa en concret, no?, dient-me, ei, a les 12 i pico te viene bien, no? I, bueno, pues vaig fer aquell directe. Però, però bueno, és això el que et dic. Va sorgint una miqueta segons el moment i segons si hi ha aquest interès, no? I l'audiència pues, genera aquest morbillo, en el fons, perquè en el fons és morbillo.
2: Sí. A la web aquesta d'assistència sexual ORG hi ha tant homes com dones?
3: A la plataforma depèn de la ciutat, perquè sí que és veritat que es treballa a nivell nacional, però fins i tot també a nivell internacional, perquè surten països de Centroamèrica, Latinoamèrica. Jo el que conec més, que és la ciutat de Barcelona, que és on visc, hi ha perfils de tot tipus, de persones, dones, homes, i fins i tot persones no binàries, persones trans, que volen oferir aquest tipus de servei. I fins i tot he trobat persones amb diversitat funcional que ofereixen també aquest tipus d'acompanyament. Que això m'ha semblat molt interessant, perquè potser, jo què sé, sóc una persona que té dificultats, no?, a la vista, de visió, que sóc una persona cega, però això no vol dir que potser pugui utilitzar les meves mans per acompanyar una altra persona que tingui falta de mobilitat. I llavors, bueno, ja et dic, hi ha una miqueta de tot. Això també em va semblar com molt curiós i molt interessant quan ho vaig veure. I a l'hora jo de realitzar les meves assistències també he assistit tant a dones com a homes. Sí que és veritat que la gran majoria són homes, cis, blancs, heterosexuals, entre els 30 i 60 anys, més o menys. De fet, només he assistit a una dona com a tal, que justament era doncs, una dona heterosexual que tenia parella en aquell moment. Les dues persones tenien una diversitat funcional que els impedia accedir al seu propi cos. I llavors, quan van fer l'acompanyament, el que em va dir, no?, al principi, quan xerrava a mi de més, va ser on, mira, jo tinc aquest tipus de discapacitat, la meva parella també, quan intentem tenir alguna trobada eròtica que les nostres famílies ens ajuden i ens deixen en un llit i de més, no gaudeixo de la trobada eròtica perquè, bueno, pues no m'agrada potser com em toca. Jo tampoc sé dir-li com vull que em toqui, perquè, clar, jo no puc accedir al meu cos, si no m'he masturbat mai, és molt difícil dir a la teva parella, pues mira, ho vull així, d'aquesta manera, aquest ritme, aquesta intensitat, aquesta velocitat. Llavors em va dir, necessito les teves mans, la teva ajuda, per jo aprendre a saber què m'agrada i què no, per gaudir més de les trobades eròtiques amb el meu company, no?, amb la meva parella. I això em va semblar molt interessant. Però sí que és veritat que hi ha una escletxa, no?, aquí de qüestió de gènere, perquè no totes les dones, potser amb diversitat funcional, que potser voldrien, accedeixen. Jo crec que hi ha una part encara de tabú amb la masturbació. A més, si ets una dona i li sumes també el tema de dona amb diversitat funcional, crec que, bueno, hi ha certes inseguretats, hi ha certes coses de qüestions de ser segur, la persona que vindrà no la conec, moltes accedeixen per això a l'assistència sexual, però per molt que siguin heterosexuals acaben buscant la referència d'una dona per por a futurs abusos o històries. I crec que també, per una altra banda, no deixa de ser treball sexual, per tant, que una dona es plantegi vull contractar els serveis d'una altra dona o de qualsevol altra persona, no sé, crec que històricament o culturalment és l'home qui ha sigut el que demanava aquestes trobades i la dona l'objecte de plaer, aquest objecte a consumir. Llavors, que una dona pugui fer aquest canvi de xip, no?, i de dir, no, jo necessito o requereixo, no?, d'aquest acompanyament per gaudir del meu cos, crec que encara falta i costa, però que també estem en ella.
2: Sí. I ja per anar acabant, sabem que l'assistència sexual no està regulada. No és que sigui il·legal, simplement que no, que el que a nivell institucional no està regulat. Esteu fent avenços en aquest sentit? S'estan fent, si més no, s'està demanant, s'està exigint el govern o...
3: Sí que l'Antonio Centeno estava com molt ficat amb això fa un temps i crec que ell sí que ha estat com més en contacte amb les polítiques públiques i de més per que justament això, si l'accedir al propi cos és un dret, que estigui garantit. Sí. Pel sistema de benestar. Però sí que és veritat que, com hem dit abans, no, hi ha molta controvèrsia i molta polèmica encara en tot el treball sexual en general i és un melón per abrir i encara per explorar. I jo crec que sí, que seria supernecessari que s'impliquessin i que fins i tot hi haguessin potser, no sé, subvencions o algun tipus d'ajut econòmic, perquè està clar que també la classe social interfereix. És a dir, si jo no tinc molts recursos econòmics, potser em puc masturbar una vegada cada dia, i no puc, i potser només puc permetre-m'ho una vegada al mes. O potser vull tenir una trobada eròtica amb la meva parella una vegada a la setmana, i tampoc puc. Llavors, bueno, sí que seria interessant que a nivell polític s'impliquessin una mica més, o si més no escoltessin i busquessin com alguna manera.
2: Sí, però... perquè, bueno, pel que llegíem a l'article aquest de la Vanguardia que he anomenat, altres països sí que ho tenen regulat. Holanda, potser França comença, no sé si Alemanya, però...
3: Sí que és veritat que pel que jo he anat també investigant, diuen que és assistència sexual, però no és el concepte d'assistència sexual que entenem aquí a Espanya o que, per exemple, Antonio Centeno amb el projecte de Tus Manos, Mis Manos promociona. Sí que és veritat que és una assistència sexual que aquí sí que sembla prostitució especialitzada, prostitució per persones amb diversitat funcional. No ho entenen, o per el que jo he anat llegint, investigant una mica, no ho entenen des de la vessant nostra, no, de l'accés a l'autoretisme i com a dret, sinó és més una prostitució especialitzada que han agafat el nom d'assistència sexual.
2: Clar, perquè parlem de prostitució amb un sentit pejoratiu, que, bueno, aquí també podrien haver matisos, perquè al final, si una dona o un home, ara potser m'estic ficant en un jardí, decideix viure del seu cos, quin realment, si la persona ho fa lliurement, quin problema ha d'haver, a part del que pugui posar la societat o determinats sectors de la societat.
3: Clar, o sigui, jo quan faig les diferències entre els rols i les funcions de prostitució i les d'assistència sexual, és més que res perquè se sàpiga el marc on és, no? Què faig, què no faig, quins límits poso, quins no, però no per dir la prostitució és mala, abolamos la prostitució, no, perquè ja et dic, o sigui, jo per mi sóc treballadora sexual, però sí que és veritat que bueno, pues són funcions diferents. Per mi no són ni millors ni pitjors unes que les altres. Són, bueno, cadascú treballa amb el seu cos en un sistema capitalista, no? Jo treballava fa 2 o 3 anys, me'n vaig anar al camp a treballar d'agricultora uns mesos i bueno, pues també ficava el meu cos per treballar i per molt menys. Llavors, bueno.
2: I una cosa, t'has trobat recolzada pel teu cercle, en aquest sentit, el cercle familiar, amics...
3: En un primer moment em va fer una miqueta de coseta, no?, poder explicar-li sobretot, potser als meus amics no tant, però a la meva família sí, però vaig pensar, bueno, és que jo no estic fent res dolent, em sento orgullosa del que faig, no vull tenir una vida paral·lela, tenir que ocultar què faig o no faig a la meva vida, no? Llavors els hi vaig explicar, i en seguida ho van entendre. Sí que al principi va haver com moltes preguntes, no? No sabien què era això de l'assistència, no sabien realment què feia, què no feia. I en quan ho vaig explicar, la veritat és que no em van posar massa problema. Van entendre també que era una persona adulta, que podia fer mica el que volgués amb la meva vida, no? Tenint en compte segons quines coses. Però bueno, sí, tot el meu cercle, tant familiar, d'amistats o parelles, o fins i tot el meu entorn laboral, no he tingut mai cap problema ni cap estigma per allà darrere, no? Que per això dic que és.
2: Bueno, escolta'm, i per acabar, la Montse ha escrit un llibre. Mm-hmm. Que ens podries parlar una miqueta d'aquest llibre.
3: Sí, bueno, és un llibre que es diu La resurrecció de les monstrues, assistència sexual entre deseos i placeres. I és un llibre que vaig publicar el 2023 amb l'editorial Imperdible de Madrid, autogestionada i anarquista. I bueno, pues és el primer llibre que realment parla sobre assistència sexual. És un llibre que parla des del marc teòric de què és l'assistència sexual i que ens podem trobar com antecedents. Parlo també del desig, de com s'ha de construir el desig, de com crear nous imaginaris socials, però també sexuals, dels estereotips o a vegades els prejudicis també que vivim, no?, en referent a la sexualitat de les persones amb diversitat funcional. I també abordo pues, tot això des d'una vessant també més de l'experiència, de les vivències, i bueno, justament el pròleg el va escriure Gemma de Lofeu, que la vau tenir també en el programa anterior.
2: Sí, sí, sí. I bé, després d'aquest llibre de la resurrecció de les monstrues, has escrit alguna altra cosa?
3: Doncs sí, justament aquest any, a l'abril, va sortir per Sant Jordi el segon llibre, Un cuerpo doliente, amb l'editorial La Consentida, que és una editorial de València, i amb un pròleg de Sara Torres. I bueno, és una novel·la que segueixo una miqueta amb el fil de l'assistència sexual, té alguna cosa a veure, però sí que és veritat que és un altre tema, es centra en el dol, en el procés de dol entre uns vincles, no?, unes relacions poliamoroses i lèsbiques, en aquest cas.
2: Això és La línia vermella. A veure, doncs, t'agraïm molt que hagis passat pel programa, que ens hagis explicat tot el que ens has explicat amb el luxe de detalls que ho has fet i d'una manera oberta.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, perquè crec que aquest és un tema que s'ha de donar encara molta més visibilitat. O sigui que gràcies.
2: Per cert, quin és el teu compte d'Instagram? Ho dic per si et volen seguir, perquè vegin el que publiques.
3: Sí, és mon.gsilva.
2: Molt bé. I en el nostre

0: I recordeu que podeu escoltar tots els programes de la Línia Vermella al web de radioarenys.cat a l'apartat de programes. També podeu seguir-nos al nostre compte d'Instagram, La Línia Vermella. Adeu-siau i fins aviat.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Tot va bé.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ara per fi estem sols.
1: Radio Arenys, música, música, música. Radio Arenys és la primera en música.

0: sortir. Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Comissions Obreres i la UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound de 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C-14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i cobra desviament senyalitzat. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C-31 està tallada amb l'enllaç amb la Ronda Litoral, en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim fins a 3 accidents actius. El primer, d'ahir a la tarda, encara deixa un carril tallat a la C-25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon, fa uns instants, està de la AP-7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona. I el darrer està de la B-10 a la Ronda Litoral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, que també, en aquest cas, en direcció Barcelona, deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, també el servei de Rodalies encara es veu afectat avui per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, la R2 Sud i la R1, on alguns trams s'han de fer per carretera. Tot seguit comprovarem com ho viuen els usuaris amb una connexió en directe a l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa al temps, també, com dèiem avui, un dia més molt pendents del cel. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia. Si ahir teníem una situació complicada, avui haurem de tornar a estar pendents de la meteorologia a Catalunya. Aquest matí ja, amb núvols que aniran a més, especialment per les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats, bàsicament a les Terres de l'Ebre, gairebé immediatament. També destacar que aquest matí ja i encara tindrem molta boira a les comarques interiors. Boira bastant espessa, per exemple, en alguns indrets de la Catalunya central. Aquest migdia ja xàfecs més importants al voltant del Camp de Tarragona i arribant a l'àrea de Barcelona, però serà sobretot aquesta tarda, aquest vespre i aquesta nit quan tornarà a caure el cel en el cas del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. Però és que a la resta del país també aquesta tarda tindrem tempestes, algunes d'aparatoses, sobretot al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
2: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitació a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
5: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
6: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament doncs, a la població.
2: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. A Barcelona, els bombers han treballat per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
7: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2,5 vegades.
2: A tot això, Rodalies es prepara per un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, com estan les coses aquest matí?
8: Bon dia, Helena. Sí, les línies que més patiran durant les properes hores són les del Vallès i el Maresme com a conseqüència de les incidències registrades durant el temporal d'ahir dilluns, incidències que se sumen a les ja registrades en el temporal d'aquest cap de setmana. Tot i això, i respecte a la línia R1, us hem d'anunciar una novetat, i és que s'ha recuperat el servei de trens entre l'Hospitalet i Arenys. A partir d'Arenys i fins a Massanet es manté el servei alternatiu per carretera. Les línies R11 i R2 Nord de Rodalies també es preveu mantindran alteracions importants al llarg d'aquest dimarts, i en el cas de la R2 Nord hi haurà busos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Així que, a banda de les línies R11, R2 Nord i R11, hi ha 5 línies més amb servei alternatiu per carretera, són per exemple la R4, la R7, la R8 o la RT12. Helena, i el que està clar, perquè des de Megafonia s'insisteix en aquest avís, és que avui també serà un dia complicat pels usuaris i aquests s'hauran de fer gala de més paciència perquè s'esperen demores a pràcticament totes les línies com a conseqüència de les incidències climatològiques. Per cert, que també hi ha hagut un robatori de coure a les Borges del Camp i això està provocant retards importants a la línia entre Saragossa i Reus.
2: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Com sempre i com tu bé deies, paciència i resiliència a aquests soferts viatgers de Rodalies. Gràcies, bon dia. Només 2 minuts els que falten ara mateix per arribar a 7:15 del matí. El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia, per esgotar la legislatura amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan, us recordareu, el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder, diu, realitzar més projectes progressistes. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
2: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el Front d'Esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijó, que crida a passar pàgina del sanchisme.
11: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
12: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
2: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic, que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueres i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
13: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
14: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
15: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
2: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ha tornat a intentar, o tornarà, de fet, a intentar aquesta aprovació amb l'aprovació dels decrets de Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellvé.
16: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
17: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
16: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
2: Mentrestant, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga. Ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
18: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats I per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
19: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandoni la zona.
2: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també serà notícia que el Tribunal Constitucional vota les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més d'altres excàrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici ha retirat l'imputació. Les acusacions populars, exercides per sindicats i associacions policials, mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut.

0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de 18 dies d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. I avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt fins als setzens, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més al Prat, si acaba confirmant-ne la classificació. Precisament, l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestao Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als setzens de final amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. El Joventut en rep el Bnei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. Ens apropa a la prèvia l'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
2: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telekom Bonn, Alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
3: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
2: Pel partit contra el Bnei Herzliya són baixes confirmades el pivot Ante Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
0: Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, que publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. I el concert d'Oques Grasses d'ahir al vespre de l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha passat a dijous. La cita s'ha anul·lat per les dificultats de mobilitat arran de les pluges. Per tant, el primer dels quatre concerts de comiat de la banda serà demà dimecres i els altres dijous, divendres i dissabte davant de prop de 220.000 persones. D'aquesta manera, els osonencs s'acomiaden del seu públic amb aquests quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic després de 14 anys de trajectòria. Cap grup cantant en català havia aconseguit aquest aforament abans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 6 d'octubre. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Analitzarem tot seguit els efectes d'aquest avançament electoral en conversa amb Ernesto Pascual, doctor en ciència política. Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, arrel dels aiguats, hi ha tallades la C-1415C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tancat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C-31, està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim tres accidents. El primer, d'ahir a la tarda, encara talla un carril a la C-25 a Santa Coloma de Farners, direcció Girona. I el segon, de fa uns instants, a l'AP-7, també deixa un carril tallat a l'altura de Sant Celoni, direcció Girona. D'altra banda, hi ha hagut un accident a la B-10 que deixa els vehicles al voral cap a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també està complicat, es veu encara afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per intentar actualitzar aquesta informació. I pel que fa al temps, aquest matí els núvols aniran a més, especialment a les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats a les Terres de l'Ebre. També hi haurà boires espesses a les comarques interiors, sobretot en alguns punts de la Catalunya central. De cara al migdia, els xàfecs guanyaran intensitat al Camp de Tarragona i arribaran també a l'àrea de Barcelona. De cara a la tarda, al vespre i la nit, les tempestes s'intensificaran especialment al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. A la resta del país també hi haurà tempestes localment fortes i amb força activitat elèctrica, sobretot al Pirineu de Lleida.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Us ho dèiem suant en titulars, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges SLR si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat

0: i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges en les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
2: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
3: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
1: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. I en aquest context, en Rodalies es prepara per a un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com estan les coses? No sé si hi ha alguna millora des de que hem connectat la primera vegada.
4: Hola, Elena, bon dia. S'espera un dimarts amb retards i demores a moltes de les línies, molt pendents també de les pluges que apunten una nova previsió, noves pluges que podrien afectar l'àrea metropolitana de Barcelona a partir d'aquesta tarda, però sí es recuperen alguns aspectes del servei. Per exemple, s'ha recuperat el servei de trens a l'R1 entre l'Hospital de Llobregat i fins a Arenys de Mar, tot i que continua habilitat el servei de carretera des d'Arenys de Mar fins a Massanet. Les línies R2 Nord i la línia R11, totes dues línies, acumulen també bona part de les incidències. Hi ha també serveis alternatius per carretera. En el cas de la R2 Nord, recordeu, hi ha un servei de bus entre Granollers Centre i Sant Celoni, i una notícia també positiva pel que fa a aquesta línia de recuperació progressiva d'algunes de les incidències és que s'ha recuperat el servei ferroviari en tot el seu recorregut a la R2 Sud de Rodalí. Tot i això, altres 5 línies de Rodalies es mantenen amb els serveis alternatius per carretera, així que es van recuperant progressivament algunes de les incidències. Altres es mantenen bàsicament a les línies del Vallès i el Maresme, amb un dia, un dimarts, també marcat per algunes demores i alguns retards en el servei de Rodalies, molt pendents també de les pluges que poden aparèixer aquest dimarts per la tarda i que sumaran noves incidències a les ja acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana.
1: Doncs aquí et deixem, Anna, com a testimoni perquè ens vagis informant de l'última hora, perquè nosaltres...

0: Com també molts dels usuaris, estem pendents d'aquesta estació de Sants. Gràcies, bon dia. En 3 minuts arribarem a 3:15 del matí. Temps per explicar-vos ara que el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder realitzar, diu, més projectes. Projectes progressistes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
1: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el front d'esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits de les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mónica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
3: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
4: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
0: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic, que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueres i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
5: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
6: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
7: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu és que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellver.
8: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés el Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
9: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
8: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Doncs amb les eleccions avançades el 29 de novembre s'obre, sens dubte, un nou escenari polític. En parlem amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual per analitzar justament les claus d'aquest moviment tàctic o no. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia.
0: Pedro Sánchez avança les eleccions després de perdre els decrets de vivenda. És una reacció, creu vostè, a la pressió exercida al carrer o és una estratègia que portava pensant ja fa molt temps?
10: Enfront de les explicacions màgiques, jo crec que bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta, des del meu punt de vista.
0: Una convocatòria que es presenta com un plebiscit entre un model de país progressista o reaccionari.
10: Bueno, aquest plantejament el que busca és mobilitzar, transformar una valoració de la gestió en una elecció entre dos futurs molt clars, no? Hi ha diferències reals entre els projectes, però aquesta simplificació també ajuda a Sánchez a deixar en segon pla els seus incompliments del que estàveu parlant abans. L'elector hauria de valorar tant les alternatives com els resultats del govern, el que es diu vot retrospectiu.
0: La crisi de la vivenda s'ha convertit, ara ho comentava amb vostè mateix, en el centre del relat. Sánchez confia en que un tema social tan sensible com aquest capgiri, de fet, els mals pronòstics que això l'apunten?
10: Sí, una cosa que sabem a ciència política és que temes com la seguretat o la immigració afavoreixen els partits de dretes i temes de caire social, com és el de l'habitatge, afavoreixen els partits d'esquerra dins de la campanya. Però això pot canviar l'agenda, però no garanteix canviar el vot. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxar amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: Fa molts dies que es demanava o que hi havia aquest run-run d'eleccions. Aquest anunci fet ahir per al president ha descol·locat algú? Ha descol·locat més els seus aliats, els seus adversaris, o senzillament no ha descol·locat a ningú perquè tothom intuïa que això passaria?
10: Bueno, organitzativament ha pressionat més els aliats en aquest aspecte, perquè, entre altres coses, ho estàveu veient fa un moment, ha de resoldre el lideratge, les candidatures i les aliances en molt poc temps. Per exemple, faran primàries o no, Podemos anirà, sembla ser que no, però qui serà el líder o lideressa? Ernest Urtasun, Mònica García, ja ho veurem. El PSOE pot concentrar-se només en el vot, però necessita que aquest espai obtingui també alguns resultats electorals, obtingui escons, perquè si no serà impossible formar govern. D'aquesta manera s'ha debilitat massa, des del meu punt de vista, l'espai de Sumar.
0: Abans d'acabar, m'agradaria fer-li una pregunta sobre la Diputació Permanent. Dèiem que, malgrat dissoldre les Corts, el Consell de Ministres podria reactivar avui els decrets d'habitatge i mantenir-los vigents, com dèiem, amb la Diputació Permanent, perquè la gent ho entengui, és on l'esquerra manté la majoria sense necessitar Junts. On és, li pregunto, el límit entre la gestió legítima i l'ús electoral de les institucions, en aquest cas en concret?
10: Això s'està difuminant, si no li demanem a Trump. És a dir, La democràcia funciona per coses com aquestes. És a dir, s'hauria de respectar que una llei que no ha passat no es pugui aprovar. Però estem veient que tots els governs estan fent... per això és l'amenaça sobre les democràcies. S'està sobrepassant els límits en els quals s'havia construït l'edifici constitucional. No? Beneficiarà el govern electoralment? Com et dic, possiblement és a l'acte a l'acte d'apertura de la campanya electoral, però no crec, no és il·legítim, però tampoc penso que sigui decisiu en aquest cas.
0: Ernesto Pascual, un dia més, gràcies pel seu temps i bon dia, que vagi bé.
10: Bon dia, gràcies.
0: Més coses, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha aplegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
11: Doncs parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandoni la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també tindrem molt ficat l'ull en el Tribunal Constitucional perquè vota avui, justament, les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

0: la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. La selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: I el Freiking Granollers disputa avui la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol. Rep el Bussau de Romania a partir de 8:45 al Palau d'Esports. Després de perdre en l'estrena contra el Flensburg, els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. L'entrenador, Antonio Rama, analitza per on passen les opcions de superar els romanesos.
2: És un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I a punt d'arribar a les 8, afegim que ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
10: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Una situació que també beneficiarà l'exconseller Lluís Puig, actualment resident a França. Parlarem tot seguit amb ell per valorar-ho. I dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i encara hi ha algunes incidències per culpa de les pluges. Volem saber com se circula, per tant, a aquesta hora la xarxa viària catalana i connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
11: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hi ha encara una una desena de carreteres afectades per les pluges, amb inundacions, carrils tallats, pas alternatiu o fins i tot inundades, tallades encara a la comarcal 1415A a Castellar del Vallès i la comarcal 352 al túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha encara pas alternatiu a la C31 a Sant Adrià, per exemple, cap a la Ronda del Litoral, la C35 a Vidreres, però no és en cap cas com va ser ahir, que va ser un matí molt complex. Amb tot, el que és l'àrea metropolitana presenta molta lentitud, hem de parlar especialment de la P7 en diversos punts d'aturada, Montmeló, Barberà en dos sentits, Cerdanyola i Papiol, les rondes amb molta mobilitat i també, per exemple, hi ha retencions dels accessos sud a la A2 a Molins cap a Barcelona, l'entrada i sortida per la Diagonal. Els accessos nord, com és habitual, C16, túnels de Vallvidrera, C17 a la zona de Lliça o C33 i C58. Venim dels dos vallesos. Com sempre, manar-vos cautel i que us mantingueu informats. Molt bon matí.
0: Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies encara també es veu afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Avui acabarem tenint noves tempestes fortes i plourà un altre cop sobre mullat.
12: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, tornarem a tenir problemes, molt possiblement, perquè almenys les previsions que tenim sobre la taula són d'aiguats al llarg d'aquesta tarda especialment. De moment, aquest matí, més calma, però hi ha primers plogims, primeres pluges febles que aniran traient el nas per les Terres de l'Ebre, allà, en general, aquest matí, amb una situació una mica més ennuvolada, i també compta perquè hi ha molta boira. A hores d'ara, a gran part del prelitoral, també les fondalades de Girona, la Catalunya Central, les valls, per exemple, del Prepirineu de Lleida, per tant, compta la conducció. Però, a banda d'aquesta boira, el matí és més tranquil i no és especialment fred. Tot al contrari, és molt suau. Ja al voltant del migdia, cap allà a les 12:01 de la tarda, primeres tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona, on queien ahir, entre el Tarragonès i el Baix Penedès. Després, ja avançada la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, aquestes tempestes amb ràbia arribaran a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot arran de mar. I ja, entrada la tarda, 6, 7, 8 del vespre, aquestes tempestes escombraran des de Tarragona i Lleida fins a Girona. Per tant, acabarà plovent a tot arreu i, sobretot, Helena, molta precaució a l'àrea metropolitana de Barcelona. No ens cansarem de repetir-ho, que després venen les sorpreses. Ho seguirem a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Doncs precisament per tot això que us acabem d'explicar, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant el que dèiem, la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
13: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
0: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
14: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, han quedat malmeses.
15: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament doncs, a la població.
0: I encara Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra amb submarinistes i una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat, però oficialment, la desaparició. I Rodalies està preparant, està, de fet, encarant un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà un servei alternatiu d'autobús mentre recupera la normalitat al llarg del dia. Tornem, doncs, a l'estació de Sants. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens pots explicar de nou ara mateix?
16: Hola, Elena, bon dia. Està sent un matí d'alguns retards, algunes demores, en un matí de dimarts que intenta recuperar la normalitat després de les incidències registrades i acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana i a l'espera del que pugui passar aquesta tarda amb l'arribada de noves pluges que encara perjudicarien i més el desenvolupament i el dia a dia a Rodalia. Sí que us podem dir que hi ha algunes millores. Per exemple, el servei de tren funciona a tota la línia de la R2 Sud i en el cas de la R1, una de les línies més afectades en les últimes hores, s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, tot i que es continua havent un servei de carretera des d'Arenys i fins a Massanet. De fet, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments mantenen els serveis per carretera. En el cas, per exemple, de la R2, hi ha bus entre Granollers i Sant Celoni. En el cas de la R4, també hi ha un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. En el cas de la R8, el servei per carretera s'està estén a tot el recorregut i també a la R7 es deriven els viatgers a un bus. Per tant, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments habiliten serveis alternatius per carretera per cobrir els diferents trajectes com a conseqüència de les incidències que s'han registrat per les pluges d'ahir dilluns i també del cap de setmana. I mentre Rodalies intenta recuperar la normalitat, també està a l'espera del nou front de pluges d'aquesta tarda per conèixer quin serà el resultat final i com afectarà en els serveis de tren.
0: En qualsevol cas, un jeroglífic per als usuaris, perquè és difícil saber què funciona i què no funciona. En tot cas, esperem que, com a mínim, els canals d'informació vagin a l'hora i diguin el que han de dir, en tot cas, pel que fa als serveis que es presten i els que no. Gràcies, Anna, per la informació. Bon dia. De nou, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí ja se n'ha publicat la convocatòria oficial al butlletí oficial de l'Estat. Els comicis arribaran, per tant, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant de què va passar divendres al Congrés quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge. Ens ho amplia la Maite Polo.
17: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
18: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
17: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar, ara ho recordàvem, els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació d'aquests decrets, Mari Carmen, al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica en què consisteix tot plegat la Carina Bellvé.
19: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés del Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
20: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
19: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Unes eleccions anticipades el 29 de novembre que obren un nou escenari polític. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
10: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral. Però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: En aquest context, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones, segons els organitzadors, i 20.000, segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè se sumi a la vaga.
21: Parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandonin la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de fuam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. És una altra de les notícies que us destaquem en els titulars. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Doncs les ponències sobre la malversació, dèiem, obren la porta a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i, per tant, al retorn dels exiliats. Un d'aquests exiliats és Lluís Puig, exconseller de Cultura, amb qui volem parlar ara mateix perquè ens expliqui què significa per ell aquest moment, tant a nivell personal com també polític i segurament fins i tot simbòlic. Lluís Puig, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia i gràcies a vosaltres, és un plaer.
0: El Tribunal Constitucional, deia, està a punt de fixar la doctrina que obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia. Què espera vostè d'aquesta decisió?
1: Espero que sigui l'última vegada que abans de que es faci una sentència sapiguem ja des de fa dies què faran. Que això és el que dona més desprestigi a la justícia espanyola. Això no passa a cap país demòcrata europeu, si menys no. Per tant, això de que faci una setmana ja que sabem què dirà, totalment contrari al que havia dit primer un dels jutges i després el que dirà el propi president, filtrat per ells mateixos, per tant no és que sigui filtrat, és que fan gala de dir el que diran, no ajuda res, en definitiva, no? Que espero que el Suprem llegeixi ràpid aquesta resolució d'avui, si és tal com està previst que passi, i que no tardi masses dies o setmanes aplicar el que el mateix Constitucional li diu que s'han extralimitat, per dir-ho d'alguna manera.
0: No sé si vostè en sap alguna cosa o no, però segons ha transcendit les últimes hores en alguns mitjans de comunicació, el magistrat José María Macías podria retirar la seva ponència sobre Turull per evitar que el Suprem la pugui utilitzar, diu, per justificar l'aplicació de la llei d'amnistia. Això voldria dir que només es votarà la del progressista Conde Pumpido.
1: Sembla ser que pot ser així bé. Qualsevol dels escenaris, tant si s'aprova només la de la Dolors Bassa, a qui tinc una gran estima i admiració, com si s'acaben aprovant les dues, l'efecte és un efecte en cadena que repercuteix a totes les 7 causes de les 7 persones, encara que estiguem repartits en diferents recursos d'empara. Per tant, la qüestió és quan el Suprem durant 3 vegades reescriu el delicte de malversació sobre l'1 d'octubre, com és que abans no es pari els peus en aquests jutges del Suprem, diguem-ne, no? Perquè era un tema evident. S'ha deixat passar els mesos, s'ha deixat passar els anys, ha fet falta que fóssim imprescindibles a Madrid perquè s'aprovés aquesta llei, que en la darrera campanya electoral asseguraven encara que ens portarien davant dels tribunals empresonats. Han passat masses coses innecessàries per un conflicte polític que no de dret penal, i així estem. Nosaltres resistim amb resiliència, com es diu ara, i disposats a aguantar el que calgui. M'agradaria pensar que serà curt el que falta.
0: No sé si pensa que el jutge Pablo Llarena, que és qui haurà d'aplicar la resolució del Constitucional, actuarà ràpid o no. Això que dèiem, una aplicació immediata, si pot haver-hi resistències i fins a quin punt el context electoral hi pot exercir alguna influència.
1: Segons va dir el mateix jutge Pablo Llarena, ell estava disposat a assumir-ho ràpidament, aquesta resolució constitucional. Suposo que han entès que a Europa no tenen cap més possibilitat de moviment amb les extradicions. Ja des del gener del 2021, el TJUE va dictaminar que sí podia tornar a demanar més extradicions, però si és que havia passat alguna cosa diferent, cosa que, evidentment, ningú podia presentar-ho. No? La batalla europea fa doncs, 5 anys que està esgotada. Han hagut d'esperar les resolucions del Tribunal de Justícia sobre les preguntes prejudicials, que sabien perfectament les respostes, però també van voler seguir dilatant això amb el temps. El propi Tribunal Constitucional, quan va dictaminar per primera vegada la seva sentència que la llei complia els requisits, ja podia haver fet això mateix, els nostres recursos estaven presentats. Per tant, tot plegat és una dilatació en el temps que només vol dir poques ganes d'aviam qui li penja el picarol al gat, per dir-ho una frase així. Sembla que ningú vulgui atrevir-se a fer el que calia fer des de fa molt temps.
0: Senyor Puig, molt ràpid acabo. La resposta jo crec que també és molt simple. No sé si quan s'aixequin les ordres de detenció vostè podrà tornar a Catalunya, evidentment, si ho farà de manera immediata i si ve amb la idea de participar o d'encara vincular-se a la política o això ja ho descarta totalment.
1: Jo vaig deixar a l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques. En la primera vaig tenir que renunciar per un tema aritmètic, però en l'anterior legislatura i en l'actual estic exercint de diputat i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també. A partir d'aquí veurem quin és l'escenari, però em vaig comprometre amb una legislatura amb Junts per Catalunya i m'agradaria, sempre m'ha agradat acabar les coses.
0: Lluís Puig, gràcies, bon dia i esperem veure aquesta fotografia ben aviat. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, fins sempre.
0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Franqui de Jong i Joan García. I segona victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins als World Roller Games d'Asunción. S'ha imposat a Xile per 2-3 gràcies a un gol d'Aina Florença en el darrer segon del partit. El duel s'ha jugat en una pista alternativa després de les queixes de les jugadores pel mal estat del parquet. Ara l'equip suma 6 punts, els mateixos que el seu proper rival, l'Argentina.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de mena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar, el vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal a Catalunya. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
5: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
4: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per a aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos d'Esquadra. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. També afectaria l'exconseller Lluís Puig, resident a França, que ha explicat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la seva voluntat de tornar a seure al Parlament per acabar el mandat a les urnes.
6: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
4: Dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe, després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
7: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
4: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers.

0: Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. La normalitat es va recuperant paulatinament, però encara hi ha tres centres educatius que avui es mantenen tancats pels efectes dels aiguats. Es tracta, per exemple, del Centre de Formació d'Adults Vallès de Granollers, com us comentàvem suara, la Llar d'Infants al Garbí, de Sant Adrià de Besòs, i també el Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset de Ripollet, al Vallès Occidental. A les portes d'aquest equipament hi tenim l'Alejandro Paulino i el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Quan podrà reobrir portes aquest centre? Què t'han dit?
1: Doncs ens trobem aquí a les portes d'aquest centre i, com podeu veure, aquí hi ha avís important. Fins a nou avís no hi haurà classes al centre a causa d'alguns desperfectes ocasionats per la pluja. Per tant, en aquest avís almenys no podem saber quan tornarà a obrir aquest centre, però anem a mirar si aconseguim més informació, perquè tenim aquí a l'Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet. Òscar, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica quina és la situació. Se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre de formació?
2: Bueno, actualment no podem donar una data concreta de tornada, perquè tampoc volem generar expectatives. El que sí que podem dir és que ja portem treballant intensament des de primera hora d'ahir al matí, mantenir constància, òbviament, d'aquestes grans pluies d'aquest cap de setmana. I ahir a primera hora van venir els tècnics d'urbanisme i de ciutat, de brigada, per avaluar els danys, per veure quines eren les possibles actuacions que podíem fer. I, bueno, estem ara mateix treballant intensament en solucionar aquest problema i també en ubicar l'alumnat, mentre que no es fan les actuacions, ubicar-ho en altres espais perquè pugui desenvolupar el curs com amb més normalitat.
1: Per què és exactament el que ha succeït perquè no es pugui obrir aquest centre de formació per adults?
2: Bueno, amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant, sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
1: Perquè com ho comentaves, no? Què s'està fent amb els alumnes que de mentre no puguin accedir en aquest centre de formació per adults perquè no perdin aquests dies de curs, aquest inici de curs?
2: Bueno, de moment estem planificant amb la direcció i amb l'escola els possibles espais que tenim com a municipi per poder oferir-los. És veritat que l'escola d'adults utilitza moltes classes tant l'horari de matí com la tarda, llavors, bueno, estem intentant, doncs, trobar els espais adequats perquè l'alumnat pugui tornar. Sí que que avui i ahir no han pogut venir, està tancat el centre d'alumnat, però sí que els profes i nosaltres també estem treballant per això, per poder reubicar mentre que no fem les actuacions.
1: I ja molt ràpid, però està previst més pluja, imagino que això no ajuda, no?
2: Clar, és veritat que les pluies no ajuden. Nosaltres ja fa mesos vam fer alguna actuació d'impermeabilització del sostre, que no ha tingut l'èxit que volien. També és veritat, com deia abans, que aquesta aigua ha entrat també per altres llocs on no teníem constància, i per tant, bueno, els tècnics estan treballant des d'ahir per intentar solucionar-ho el més ràpid possible, però és veritat que si continua plovent, doncs no ho soluciona fàcil.
1: Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
2: A vosaltres.
1: Bueno, companys, doncs ja heu vist el regidor que ens comentava, no?, que no se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre, sí que s'està treballant amb els alumnes per tal que almenys no perdin aquest inici de curs.
0: Doncs gràcies, Josep. Això mateix, que com a mínim l'alternativa arribi el més aviat possible. Que vagi molt bé. Més coses, Rodalies està afrontant també avui, aquest matí, un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana, però també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim des de bon dematí el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. A aquesta hora les coses funcionen bastant bé a la R2 Sud i s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar a la R1. Precisament aquesta línia, la R1, juntament la R11 i la R2 Nord, acumulen la major part de les incidències, mentre 8 línies de Rodalies també mantenen serveis alternatius per carretera a aquesta hora. Tot això en un matí en el qual s'han registrat algunes incidències, algunes demores, amb alguns usuaris territoris que s'adapten a les noves circumstàncies i també als últims temps.

0: laborals.
1: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és de fons, fa temps.
2: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
3: no, ha anat bastant bé.
4: Potser que 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja pues, avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
5: Recordar, Helena, que pel que fa a la R1, el servei alternatiu per carretera presta servei entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva. A la R2 hi ha un bus entre Granollers Centre i Sant Celoni, i el servei alternatiu per carretera pel que fa a la R4 realitza el servei entre Terrassa i Manresa. I, Helena, tots pendents també del front de pluges que s'apropa aquesta tarda i que podria entorpir encara més la situació a Rodalies. És a dir, que molta paciència a partir d'aquesta tarda.
6: Una estació de Sants, Anna, que ara ho veiem de fons, no es lliura tampoc de les goteres. Gràcies, que vagi molt bé. Les pluges han deixat al descobert les costures del territori. Carreteres tallades, rodalies ara ho sentien paralitzades, de mica en mica es va tornant a la normalitat, però costa molt, rius desbordats. Què ens diu tot això sobre com construïm i com planifiquem? Perquè ens ajudi a entendre-ho tot plegat, hem convidat a Norberto Larriba. Ell és secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Senyor Larriba, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
7: Bon dia, Helena.
6: Les pluges d'aquests dies han posat a prova el país. Vostè creu que les infraestructures actuals, tal com estan, estan prou ben adaptades per resistir els nous patrons meteorològics?
7: Bé, les infraestructures són com les persones, no? Van néixer en una època, entren en l'època que són fetes servir i es fan grans, es fan velles en aquest cas. Tenim infraestructures crítiques, que és el terme que fem servir, que són del segle XIX. El ferrocarril de la línia del Maresme és de l'any 1848. Estem parlant de que aviat farà 200 anys. Llavors, les infraestructures antigues pateixen, i ho estem veient, les infraestructures més modernes pateixen menys, i aquesta és la realitat.
6: El col·lapse ferroviari, ara ho vèiem, ha estat un dels impactes més visibles d'aquest temporal. La xarxa ferroviària és la infraestructura, en tot cas, més vulnerable que tenim a Catalunya i per tant, és la més difícil d'afrontar, tant per cost com per temps.
7: Bueno, sí, no. Estem destinant molts diners a infraestructures ferroviàries, en concret. És veritat que ja vam veure l'any passat, al desembre, al gener d'aquest any, que van caure algunes estructures de contenció, alguns murs, per dir-ho col·loquialment. Hem de seguir empleant aquests diners. Sí que pateixen perquè el ferrocarril, com deia fa un moment, és una infraestructura que es va fer fa molts anys. És veritat que hi ha línies que tenen grans renovacions i això ens ajuda. També hem de dir que és una de les infraestructures crítiques, molts milions de persones l'any, les línies del Vallès, com les del Maresme, com les del sud cap al Tarragonès. Llavors, clar, aquí hem de prestar alguna atenció reforçada, sí, així és.
6: I, per exemple, algunes veus també d'experts com la seva alerten que el pla de rieres i la canalització dels rius ja no responen tampoc al clima actual. Cal replantejar-lo amb nous criteris, ara em surt bé, hidràulics o de drenatge?
7: Sí i no, i m'explico. Les infraestructures, normalment les hidràuliques, es calculen amb un paràmetre que és el període de retorn. El període de retorn és la probabilitat, la inversa de la probabilitat que aconteixi un escenari. Llavors, l'ACA fa la seva feina i l'ha de seguir fent i potser l'ha d'accelerar. Hem de tenir els mapes d'inundabilitat de tota Catalunya actualitzats, això és fonamental. Llavors, aquí sí que hem de fer un esforç. També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi haurà urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer, i això hem de ser conscients, hem de ser valents, hem de ser, no podem ser egoistes, i els administradors públics hauran de fer la seva feina, sí. Això serà un moment a tenir en compte.
6: Doncs Norberto Larriba, del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi molt bé. Gràcies per les seves explicacions.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des de Notícies en Xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
0: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral. Però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
6: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores en aquest context per aquesta tardor i amb l'objectiu de reclamar precisament salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. També us expliquem que el Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Puig, resident a França, ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa que té la intenció de tornar a Catalunya, d'ocupar el seu escó al Parlament de Catalunya tan bon punt s'apliqui l'amnistia. L'escoltem.
3: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
6: Temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
8: Bon dia.
6: Aquesta setmana es reprèn la Lliga després d'aquesta parèntesi, d'aquesta aturada pels partits de seleccions.
8: Sí, la jornada s'obrirà ja aquest divendres amb el partit que portarà l'Espanyol a jugar al camp del Màlaga, mentre que el Barça rebrà dissabte el Getafe al Camp Nou. L'equip blaugrana, encara en quadre per l'absència dels internacionals, ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la selecció canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. Avui la selecció espanyola disputarà Split, el darrer partit d'aquesta finestra de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat espanyol, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt, fins als 700, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més el Prat, si s'acaba classificant. Precisament l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si és que el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestau Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracà, Caldo, Manresa, Sant Andreu i Calamotxa, Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als vuitens, amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. L'entrenadora de l'equip graciang, Nani Aces, valora l'emparellament amb l'equip gallec.
9: Màxima il·lusió aquesta competició de Copa de la Reina, però un Depor en els que ens agrada el futbol, a sobre és un pla de partit complicadíssim, un rival que juga a futbol, que ja ha vingut aquí, que ja el vam tenir a, que vam tenir a sort de competir amb elles a primera ref i d'anar a Riazor a competir, jo crec que un dels partits més marcats. Recordem aquell dia com a un dia amb molta il·lusió i tornar a tenir aquí el Depor, jo crec que per tot l'europeisme és un orgull i torna a ser un dia d'omplir el Sardenya.
8: El bàsquet Girona disputarà avui el primer partit europeu de la seva història. A partir d'un quart de nou rebrà el Dinamo de Bucarest en l'estrena de la primera fase de l'Eurocup, la segona competició continental. L'entrenador de l'equip gironí, Moncho Fernández, explica què suposa aquest partit per al club.
10: Hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà.
8: El Joventut rep el Beneijer Lia d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verdinegre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
11: L'equip verdinegre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telekom Bonn, alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
12: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la Final Four aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
11: Pel partit contra el Beneijer Lia són baixes confirmades el pivot Antetòmic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
8: Doncs demà repassem com han debutat els catalans a les competicions europees.
13: Va, impacients estem. Gràcies, Cristina.
8: Fins demà.
13: Que vagi bé, fins demà. I ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival, hi ha els noms de The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. Amb Bad Gyal ens acomiadem. Bon dimarts i fins demà, que vagi bé, guardeu-vos de la pluja.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en aquestes darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Pel que fa a les afectacions encara al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també l'RT2, mentre que a Barcelona continua també afectades les estacions de metro de Sant Roc a l'L2 i també el Liceu a l'L3. Pel que fa a les afectacions en carretera, la C14-15C continua tallada a la Roca del Vallès per perill d'esfondraments i també el túnel de les Franqueses a la C352 està tallat en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a la C25 deixa un carril tallat a Brunyola en sentit Girona i també hi ha dos accidents més, un a la C17 a Tona en sentit Vic i un altre a la 2 a Paella en sentit Barcelona. I en clau política, el BOE ha publicat ja el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre, volíem dir, per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb la jornada de reflexió el dia 28. Amb tots els partits comencen a engreixar ja la maquinària electoral. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent. El doctor en Ciència Política Ernesto Pascual ha dit avui a la xarxa que Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica. No? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: A banda, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Déu-n'hi-do, bon dia a tots i benvinguts. Déu-n'hi-do el que vam viure ahir, Déu-n'hi-do l'impàs en el que ens trobem i Déu-n'hi-do el que ens queda per viure. I agafeu per on vulgueu. Ho podeu agafar per la banda de les pluges i les tempestes i la situació meteorològica o podeu agafar-ho per la banda de les eleccions al Congrés de Madrid. Ho agafeu per un costat, ho agafeu per l'altre. El que ens queda per endavant, certament, és... Bueno, per alguns serà molt interessant i per d'altres serà un autèntic pal. Comencem pel que ens toca més proper, que és el tema dels aiguats i, sobretot, les qüestions relatives amb la mobilitat, que és a hores d'ara el que ens queda pendent de tot l'aiguat, excepte aquests 10.000 abonats que no tenen llum i algunes carreteres tallades, bàsicament, per esllavissades. Anem per parts. Renfe. Trens que arriben fins a la nostra vila, des de Barcelona, des de l'Hospitalet, de fet, per tant, recorregut, diguéssim, normal, convencional, des de l'Hospitalet fins a Arenys de Mar. No freqüències de pas ni horaris, que són que se'ls ajusten al que poden i al que tenen, i per tant no us en refieu de que doncs, cada dia passa a les 11:21, doncs bueno, és probable que aquest no passi, o que passi a les 12 o a les 11:41, o... per tant, si heu d'anar a preu fet, si heu d'anar en una hora concreta, paciència i sobretot molt de temps, perquè la Renfe, que no decep mai, està ajustant els trens al que pot o al que li interessa o al que vol. Per tant, tingueu clar. D'Arenys fins a Tordera, inicialment autobusos. El que passa que aquest matí els autobusos que havien de passar havien de sortir de l'estació d'Arenys abans de les 7 del matí, aproximadament cap a 6:45 del matí, no han sortit fins 7:45 del matí, és a dir, 3/4 d'hora més tard, l'autobús havia parat, no arribaven fins a Tordera, sinó que el que feien era parar a Blanes, i a Blanes s'agafava un altre autobús fins a Tordera, i a les 7:40, 7 i abans, a les 8 pràcticament, poc abans, encara estaven per Sant Pol. És a dir, que allò de l'alternativa de allò de l'alternativa per carretera amb transport públic, certament, no és que sigui deficitari, és que és vergonyós. No, això és el que està passant ara mateix al país i, per tant, amb aquesta realitat ens hem de moure. La mobilitat a Catalunya, que és un autèntic problema, a la R2, la R3 no ha estat molt millor, a Granollers també estan fent transbords per carretera, bueno, una situació de la qual no ens ha d'agafar de nou i, de fet, ja coneixem perquè a principis d'any, al mes de febrer, ja vam tenir una situació similar degut a bueno, tots els problemes de manteniment de la via i de la xarxa que vam tenir en aquell moment. El que passa que en aquell moment els maquinistes de Renfe es van posar ferms en què o s'arreglava o ells no treballaven. I en aquest sentit, Renfe va estar unes quantes setmanes teòricament fent feina per mantenir i recuperar les infraestructures. Recordeu aquella roda de premsa al costat de la consellera Paneque, d'aquell senyor de Madrid, el secretari general d'Infraestructures, no em feu dir el nom, que no el recordo, que va dir, no, y como muestra de lo que nos preocupan las cercanías en Cataluña, me voy a quedar a vivir en Barcelona hasta que esto funcione. I no havien passat 10 dies i ja s'havia tornat a Madrid. Bueno, doncs aquest senyor... Que se fue a Madrid en 10 dies i que no va arreglar el que havia d'arreglar i que, a més, no l'hem tornat a veure més, no ha tornat a aparèixer més, tampoc està apareixent aquests dies que, des de que van venir els aiguats, doncs estem en la situació en la que ens trobem. I aquí ve l'altra part, i és... bueno, és que ha plogut molt, és que l'aigua ha estat excepcional, és que ha caigut amb molta força... És veritat. Res a dir. Però també és veritat que la situació de les infraestructures és tan deficient, és tan justa, està tan estudiada perquè aguanti el mínim indispensable i que no es mogui ni una branca d'un arbre, perquè si no tot el sistema cau, que la que cau una miqueta més d'allò que va més enllà, doncs, evidentment, tot és un col·lapse. I d'això sí que en són responsables els servidors públics, els polítics i els gestors de la infraestructura. És a dir, que en el cas de Granollers, per exemple, doncs, o en el cas del Maresme, la via estigui posada amb calçador en una zona i mantinguda lo just indispensable, provoca que quan cauen quatre gotes, doncs, la cosa col·lapsi. I això ens lliga directament amb les eleccions al Congrés de Madrid que tindrem el proper 29 de novembre. Hi ha alguna formació que s'atreveixi a prometre i a complir, promeses en tenim moltes, i a complir el trasllat de la via ferroviària del Maresme de la costa a l'interior? Hi ha alguna formació que, com a mínim, s'atreveixi a posar damunt la taula la redacció del projecte de construcció d'aquesta via? Ja ho sabem, que la via no la veurem. És a dir, potser amb sort veurem les obres. La via, moguda, canviada de lloc, aquesta no la veurem. Però hi ha algú que s'atreveixi a començar a plantejar ja començar a treballar perquè algun dia, d'aquí 50 o 60 o 70 anys, aquesta via pugui estar no pas a primera línia de mar, sinó a l'interior. I ho dic perquè si per construir una punyetera estació com la de la Sagrera portem 25 anys, anem cap a 30, per moure tota una línia ferroviària ens podem estar un segle. Però almenys que els nets dels meus fills puguin algun dia moure's amb tranquil·litat, seguretat i garanties per tota aquesta franja, per tota aquesta xarxa viària de transport públic. Això ens lliga directament amb la campanya electoral. És a dir, més enllà de les grans promeses i les grans qüestions, ara bueno, ja hem vist com ha començat aquesta campanya, no? que si el voto por correo sí, que si el voto por correo no, que si el voto por correo lo van enganyar. Això ho tenen molt els fatxes, els de dreta, que el que ells no controlen, tot és mentida. Després Esquerra els enganxa a les eleccions sense partit, ni projecte, ni proposta, ni candidat, ni res que se li assembli. Que això ja és habitual, eh? Són tan progressistes que es passen el dia progressant sense consolidar res del que progressen. Que això també ho hauríem de veure. Però les dretes, no? Mireu Milei, mireu Meloni, mireu Trump, mireu Abascal, no? Hòstia, el que ells no controlen, el que amb ells no els hi va a favor, és mentira. Trump va dir que el Biden havia fet un tupinazo i havia ganat les eleccions movent papeletes, només que perquè no ho havia guanyat ell. Això els fatxes ja ho tenen, eh? El que no els hi va a favor és malo. I per això vam tenir 40 anys de dictadura, perquè el que no els hi anava bé amb ells era malo i, per tant, no s'aplicava. En lloc d'entendre que hi ha diferents maneres de veure la vida, diferents visions d'una mateixa cosa, diferents sensibilitats i, sobretot, i el que és més important, respectar-les totes. Respectar-les totes. Però això no és una cosa que se'ls doni massa bé. I, per tant, ens acabarem en unes eleccions on es tirarà molta basura, molta brossa, molta mentida, molta falsedat en contra totes les coses, en lloc d'encarar realment els problemes reals, que és quan movem la línia del Maresme, on comencem a construir habitatge públic, no habitatge perquè els bancs, les caixes i els que en tenen molts pisos encara en tinguin més. Habitatge públic, protegit per sempre, de por vida. Quan l'inquilí marxa, es mor o es muda, aquell pis torna a posar-se al mercat de l'habitatge públic i habitatge protegit perquè una altra persona amb risc d'exclusió social l'ocupi. Això és el que sovint les dretes no tenen molt clar i les esquerres no fan mai. Diuen que ho faran, però la veritat tampoc ho fan, perquè els bueno, l'ocupació del territori, el no sé què... Entre que les esquerres no ho fan i els de les dretes tampoc, així estem. Eh? 47 anys de democràcia i un dels drets fonamentals de la Constitució encara per començar a defensar. Però bueno, estarem en una campanya electoral que tindrà moltes d'aquestes característiques i sobretot de les quals ja ho hem començat a veure, es parlarà d'immigració. No? Els migrants com a culpa de tot el que ens passa a la nostra societat. Com si la culpa de que la xarxa ferroviària sigui vella i deplorable i vergonyosa fos dels migrants, que no ho és. O com si la culpa de que en aquest país no s'hagin fet pisos perquè els nostres avis i els nostres joves puguin anar a viure fos culpa dels migrants, que tampoc ho és. O com si la culpa de que la justícia fos lenta, no? Perquè no hi ha prou jutges, els jutges que ja no treballen prou, o sí, i perquè els jutjats estan envellits, com si fos culpa també dels migrants, que no ho és. Com si el fet de que les carreteres no tinguin un manteniment adequat i que, per tant, doncs, circular per les nostres carreteres fos culpa dels migrants, que tampoc ho és. O com si per culpa de que el deteriorament de la sanitat pública, perquè cada vegada s'inverteix menys en sanitat pública, perquè hi ha un seguit d'elits que prefereixen que paguem una mútua cada mes en lloc d'agafar i tenir una sanitat pública de qualitat, amb quiròfans de qualitat, amb hospitals, no com el Zendal, amb hospitals de veritat, ben construïts, ben dimensionats, ben equipats i amb professionals ben pagats que els ocupin, fos dels migrants, que tampoc ho és. Però en aquesta campanya probablement es farà veure que tot té a veure amb els migrants, que els metges no cobrin prou és culpa d'ells, que la xarxa ferroviària no estigui mantinguda també és culpa d'ells, que no es facin cases també és culpa d'ells, com si pel sol fet de viure al Marroc o a Guinea o a un qualsevol país africà et fes culpable de la incompetència, la manca de projecte i sobretot la manca de planificació històrica dels polítics que ens han representat els darrers 47 anys. Ho intentarem explicar des d'aquí i començar a fer lectura de les notícies amb clau, bueno, amb clau comparativa perquè us creeu la vostra pròpia opinió. Benvinguts. Avui parlarem si tot va bé de pesca, peix i cuina i escoles. Una campanya que comença arreu del país, que s'ha promogut i s'ha començat a moure des d'Arenys de Mar i que pretén portar el peix a les escoles. Tindrem l'aula d'extensió universitària perquè avui comença l'aula amb un concert de l'Aumet, d'un concert musical que es farà aquí al Teatre Principal. Què més? Moltes altres coses que esperem que us interessin. 93 7 95 79 12.

0: segona hora de programa tindrem tertúlia, ens acompanyarà l'Olga Estalella, ens acompanyarà en Francesc Castell, ens acompanyarà en Tomàs Salazar, parlarem de les eleccions, parlarem de la vila, parlarem de la gent que no té llum. Jo aquesta vegada amb les tempestes havia pensat, hòstia, mira, prou bé que ha aguantat la llum en aquest país. Vull dir, tenint en compte com ha començat altres anys, altres vegades i altres fenòmens meteorològics, jo crec que aquest cop podíem estar contents. Clar, és que ja fa 3 dies que n'hi ha 10.000 que no en tenen, i aquí això ja es comença a fer molt llarg. Però a nivell global, doncs, inicialment podíem arribar a convenir de que la xarxa havia aguantat prou bé tot l'àmbit de l'aigua. Avui arribaran pluges, arribaran noves tempestes, no, en principi no han de tenir res a veure amb el que hem viscut fins ara, estan, diguéssim, pluges més normals, més d'origen atlàntic, i veurem com ens acaben afectant a partir d'aquest migdia. En tot cas, totes les dades les tenc Quim Serra.
1: Hola, bon dia. Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i també aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament. Després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, amb precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt doncs, han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa. I de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcin Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
4: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, a la teva botiga Condor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats en mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 9:45 a 14:45 i de 17:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
5: Marta, Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Ràdio Arenys.
4: L'actualitat a la ràdio.
0: Un quart i mig de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Per cert, avui poc ho hem dit, Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
7: Molt bon dia, Josep
0: Maria. Avui sembla que el Tribunal Constitucional ja obrirà les portes al retorn dels exiliats. Ara estan aquí els de, TV, els de la Tele3. Connectats i tal, i mira, la Dolors Bassa, tu, aquí, aquesta senyora, que, mira'ls aquí tots. Bueno, escolta'm...
7: Sí, en tot cas, a l'espera del que digui, però tot apunta, doncs, que sí, podran retornar
0: ben,
7: a l'espera.
0: Veuran quan, veurem quan,
7: que
0: retiri.
7: Sí, encara queden uns dies,
0: Veurem quan podran retornar, però, bueno, sembla que cada cop és més present, és més proper al retorn dels exiliats, cosa que alguns desitgem des de fa ja... Bueno, no havien de... En un país democràtic no haurien d'haver hagut exiliats mai. Passa que, com que aquest país no ho és, doncs és una... No, no ho és, no ho és. Que hi hagi Constitució no vol dir que s'hagi... Democràcia també hi ha... Constitució també n'hi ha a Rússia i a Venezuela, saps? Vull dir... Per tant, que hi hagi Constitució no vol dir que hi hagi democràcia. Vol dir que hi ha Constitució. Molt bé, escolta'm. Què?
7: Doncs mira, Josep Maria, parlem d'habitatge.
0: Sí, mira, habitatge, podem parlar de l'habitatge. El meu habitatge, no tenim roba seca, vamos, ni... Fa tres dies que tenim els texans penjats.
7: Ni el teu, ni el gairebé la majoria de la població, eh?
0: No, ja comença...
7: A no ser que hi hagi secadores.
0: Sí.
7: Que no és el meu cas, eh?
0: No, bueno, sí. Bueno, no, però...
7: En tot cas, Josep Maria, parlem d'habitatge, de la crisi d'habitatge, doncs, que viu el país, i que precisament l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar convoca la ciutadania a concentrar-se cada dimarts a la plaça de l'Ajuntament, doncs, en aquest cas, per reclamar mesures davant d'aquesta crisi. La primera mobilització ja va ser el dimarts passat, i mantenen la convocatòria per tots els dimarts a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament, i animen a la ciutadania, doncs, a acostar-s'hi amb cassoles. Dir-te que posen el focus en la dificultat per accedir a un habitatge digne, pels preus abusius dels lloguers i també per la manca d'alternatives per les persones que no poden assumir-lo. L'ABAM reclama als grups municipals, en aquest cas d'Arenys de Mar, que impulsin mesures per ampliar l'oferta habitacional a la nostra vila. Entre les propostes que tenen sobre la taula, hi hauria la creació d'una oficina d'habitatge municipal, traslladar amb la Sareb per aconseguir pisos per ús social i detectar també aquest habitatges buits, entre altres. Dir-te que també aposten pel projecte Lloguem, que busca mobilitzar aquests pisos buits que ara et comentava per oferir-los a un règim de lloguer assequible. En tot cas, qui vulgui es pot acostar avui a les 8 del vespre. De fet, estem arreu del país mobilitzats i amb les mobilitzacions, doncs, que també es van viure ahir a Barcelona. En tot cas, doncs, qui no va poder-hi assistir o que encara no ha volgut mobilitzar-se i té l'oportunitat, ho pot fer avui a les 8 del vespre. Esperem que les condicions meteorològiques acompanyin.
0: Home, i si no acompanyen també, és igual, hi ha que anar igual, eh? És a dir, malgrat que pugui ploure, escolta'm, sota el paraigües, i cassoles, eh? Ho dic perquè en alguns jocs s'ha fet dringar de claus, les claus de casa, una mica per... Aquest és el soroll, però en aquest cas la VAM, suposo que si algú va amb claus no passarà res, i si vas amb cassoles, doncs ja és aquesta la convocatòria. Però mobilitzacions en favor de l'habitatge social i de polítiques d'habitatge cap a les persones i les famílies més desafavorides, promogudes des del nostre consistori. De moment, de les formacions polítiques no hi ha hagut massa... No? Per aquí a casa tots els dimecres i no... Mesures revolucionàries jo no n'he vist. O sigui, tots molt contents amb els pisos aquests de lloguer assequible, assequible per rics, però assequible, i ja està. Sí, total, m'explico, amb el que costa obrir un pis.
7: De fet, la vam reclamar, els partits polítics que es posicionin i que presentin alternatives a les portes d'unes eleccions també municipals que queden poc més de 8 mesos, sí. O una mica menys ja.
0: Sí, sí, sí. Però això no dona molts vots, que diguem. No dona molts vots. Obrir el pis que tens tu, no. Bueno, digues, digues.
7: En tot cas, Josep Maria, parlem d'altres qüestions, perquè l'atur ha augmentat a Arenys de Mar al setembre amb 17 persones més sense feina que el mes d'agost. Tanmateix, la taxa d'atur registrat aquest mes ha disminuït en un 8,45%, que és una xifra molt similar a la del conjunt de la demarcació de Barcelona, que està en un 8,5. La fi de la temporada d'estiu, per tant, ha marcat les dades de l'atur. A Arenys de Mar, el nombre de persones sense feina, com dèiem, ha augmentat en 17 treballadors i es situa en 686 persones que estan registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya. El secretari de Treball, Paco Ramos, explica que aquesta anomalia és degut al procés de regularització extraordinària. I és que cal dir que, tot i que les dades han pujat, com et deia, la taxa s'ha reduït. I el motiu pel qual hi ha aquestes dades que podríem dir que són contradictòries, sí. Doncs en aquest cas el motiu és el procés de regularització extraordinària que ha fet pujar les persones que estan inscrites. Escoltem-lo.
8: Això el que reflecteix és tot el procés de regularització, tant pel que fa a l'afiliació com pel que fa al creixement de l'atur. Nosaltres valorem que estem tenint un impacte positiu en el mercat de treball català, ja que s'està aflorant ocupació, que abans estava submergida, i això el que genera és que hi hagi creixements en afiliació. Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions.
0: Quin dinamisme, eh? El sindicalisme del país té un ànim que... ¡Vamos a la calle, chicos! ¡Venga! Ja se li veu aquí una actitud lluitadora que... Ojo, que crema un container, eh, aquest tio! Sí, està així de... Així d'encendre.
7: De vegades et pot sorprendre, eh?
0: Sí, no, espero que em sorprengui. Desitjo que em sorprengui.
7: En tot cas, Josep Maria, Catalunya s'han tornat, ara ho deia Paco Ramos, a registrar els 4 milions de persones a la Seguretat Social, tot i que també ha augmentat l'atur en 604 més que el mes d'agost.
0: Molt bé, doncs, bueno, això és el que explica en Paco, que ja ho tenim, eh? Ja veiem si... Molt bé.
7: I deixa'm dir-te que al marge de la convocatòria d'avui a les 8 del vespre, en aquest cas per l'AVAM, avui també tenim una altra cita a les 12 del migdia, que hi haurà la presentació en roda de premsa de la 31a edició de les Jornades del Calamarenx.
0: Home!
7: Arrencaran ja aquest mateix divendres i duraran tot el mes. De nou, recordem que és una manera de posar en valor i promocionar aquest cefalòpode, en aquest cas el calamar d'Arenys de Mar, que es pesca a la nostra costa.
0: Sí.
7: I hi hauran 19 restauradors que hi participen, i que tindran el calamar com a ingredient principal en els seus plats, i també hi haurà altres propostes i activitats paral·leles. Hem pogut veure que algunes són les tradicionals, com per exemple la subhasta de peix.
0: Molt bé.
7: També hi haurà la mostra gastronòmica i altres propostes com les sortides en barca o també tallers i conferències. En tot cas, avui donaran a conèixer aquestes jornades, que s'arriba a la 31a edició, i veurem si expliquen també si ja s'ha pogut pescar el calamar.
0: Doncs... Esperem que sí, que hàgim pogut pescar calamars. Recordeu que el calamar bo és el calamar de putera, que no serveix... Que, bueno, el calamar d'arrossegament també, bueno, si no hi ha un altre bé. En cap cas, calamar congelat, no?
7: Esperem que no, que el que mengem aquests dies doncs sigui...
0: Que sigui calamar fresc, de putera, de la nostra zona, que és el més bo, i que sapiguem entendre que el calamar és una proposta per fidelitzar clients, no per fer un gran negoci, sinó en tot cas per convidar la gent a que vagi tornant al nostre establiment de restauració. Bé, ho presentarà avui, com en Joan Major està al darrere, com ja sabem, i evidentment nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, farem un seguiment de la presentació del calamarenx.
7: Sí, comptarà amb l'alcalde Estanis Forç, el regidor de Promoció Econòmica, Ramir Vidal, i segurament impulsors d'aquestes jornades, com ara ho deies, en Joan Major.
0: En Joan Major.
7: Tot plegat a les 12,
0: al
7: Port Vintage. El restaurant que està situat al port.
0: Ah, molt bé.
7: A l'entrada del port.
0: Clar, allà on faran el pas soterrani nou.
7: Exacte.
0: Que faran aquella rampeta i tal, que els aports de la Generalitat ja ho tenen tot allà, tot a punt. Ja. Doncs allà, allà és on ho faran.
7: D'aquí res ja podrem passar en bicicleta.
0: Bueno, en bicicleta i podrem...
7: I totes les persones amb problemes de mobilitat reduïda, important, que puguin tenir.
0: No ho sé,
7: Esperem.
0: Sí, la rampa em sembla que la fan igual, semblant a la que hi havia a l'altra banda, i diguéssim que el gir... Còmode no és. És a dir, que hi gira així d'allò no és còmode. Però, bueno, millor això que res, evidentment. Bueno, ja veurem. Tenim tantes coses a fer encara. El pas per sota l'autopista, també. És interessant. Bé, al port, que li han de canviar el pàrquing, per aquí, ara per allà.
7: La biblioteca, acabar-la.
0: La biblioteca. Has vist el que ha passat a la biblioteca de...
7: Sí, de Palafolls.
0: De... Oh, se'ls ha anat a... Aquí no ens... Espero que no es passi, eh?
7: Esperem, i tant que no.
0: Que la Montserrat l'agafa aquí. Saps? Que es queda així com... No, aquí no ens passarà, eh? Molt bé, Gemma. Centre Espriu. Encara està obert, Centre Espriu? Bueno,
7: que vagi
0: bé. A reveure.

0: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Ràdio Arenys.
7: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
8: I amb aquesta feina d'observació que fem des d'aquí, des de la ràdio, ja fa molt de temps que dèiem, aquesta riera nostra, la riera d'Arenys, s'està transformant en una riera on hi ha, sobretot, molt comerç de serveis, molt comerç d'alimentació. Una riera on abans hi havia doncs, botigues de roba, de sabates, de complements, i que en els darrers anys s'ha anat omplint de supermercats, de verdoleries, de botigues de productes càrnics. Doncs bé, jo crec que hem de celebrar que un comerç de roba, un comerç en aquest sentit de complements, ha obert a la nostra riera, i no és un comerç qualsevol, sinó que és una botiga que havia al polígon de diguéssim, tocant a la Benzinera, el polígon de la Nacional, i que ha vingut cap al centre de Vila. Parlo de l'outlet del Còndor, aquesta botiga que durant molts anys ens ha estat oferint doncs, roba interior, mitjons, samarretes, etc, etc, aquí a tocar de la carretera, i que ara ho farà d'una manera més còmoda des de la pròpia riera d'Arenys de Mar, a tocar a pocs metres més amunt de l'Ajuntament, banda esquerra, sempre mirant el sentit de la baixada de l'aigua, i bueno, que el tenim a prop i que vam estrenar tot just a finals de la setmana passada. La Roser Ramos és la directora general de Còndor, Aretext. Roser, molt bon dia, benvinguda.
9: Bon dia i bona hora.
8: I moltes gràcies per atendre'ns, Roser. Ja estem més a prop, eh?
9: Sí, i tant. Ja era hora, perquè després de tants anys per nosaltres ha estat tot un repte poder estar a les Rieres, una il·lusió que teníem des de fa molt de temps. Sempre hem estat a prop, d'una manera o altra, a l'inici fa molts anys, a la petita botiga que teníem de fàbrica,
8: sí,
9: a sota de el Real de Sa Clavella, que avui és el menjador de personal. Aquella botiga es va transformar en el menjador perquè ens feia falta. I ens en vam anar a la Nacional 2, al polígon de Can Maresme, i hem estat quasi bé 15 anys, i hem estat molt a gust i molt bé, i s'han portat sempre molt bé amb nosaltres, El que passa que darrerament, aquests últims anys, doncs, el lliurar les autopistes de peatges i el baixar el ritme de la Nacional 2, sí, també ha fet que hi passi menys gens. I després, i molt important, doncs els nostres els treballadors i clar, treballadores de la casa i el poble no ens deia a nosaltres que anar fins allà, doncs, bueno, si no vas en cotxe és una mica complicat. I mira, abans de l'estiu va sorgir la possibilitat

0: Sí, nosaltres, la botiga de l'outlet de la Nacional 2, de Can Maresme, era una botiga que si es queia perquè era tota de vidre, llavors, bueno, era molt gran, tenia molts metres quadrats, i llavors unes botigues tan grans, evidentment, deixen de ser càlides sempre, eh? Això arreu on vagis és així. Llavors, aquesta, pel seu tamany, que és un bon tamany per nosaltres, però bueno, és una botiga que dona molt més de si, i nosaltres ja ara pràcticament totes, tant les 15 botigues que tenim arreu d'Espanya, de l'Estat, pues són d'aquest estil, eh? Sobretot la llum és molt important per donar prioritat als colors dels nostres mitjons i dels nostres productes, i una botiga on l'experiència de compra t'hi sentis còmoda, eh? Estiguis ample, estiguis bé i t'hi sentis còmoda. Vull dir que sí que és outlet, hi ha una part d'outlet, perquè evidentment hem de donar sortida als mitjons sobrants que són tan bons com els d'aquest any, però són de l'any passat.
1: I tant.
0: I tal, però els hi hem de donar sortida, més també tota la nostra gamma de mitjons actuals que tenim a la col·lecció i que podeu trobar a qualsevol botiga, al Corte Inglés, o sigui, normal. És a dir, que ja no li hem posat taulet, eh? Si us fixeu, és Condor i és experts mitjoners, no? Que és una mica el nostre logo, el nostre lema que diem sempre quan sortim a fora de les fronteres, ens donem el pisto que diuen els castellans, no? De que somos expertos calceteros, experts on makers. I aquí és on desapareix d'alguna manera la paraula outlet, perquè tampoc ja no té molt de sentit.
1: Per tant, és Botiga Condor a la Riera d'Arenys de Mar.
0: Número 28.
1: Número 28, especialitzats en mitjons. Sí. I trobem només mitjons, Roser, o trobarem més coses?
0: No, trobareu, mira, trobareu, evidentment, tota la nostra gamma de mitjons, d'home, de dona, de criatura, de nadó, tota la nostra gamma de mitjons, tota la gamma de, ara que ve l'hivern, esperem que vingui l'hivern d'una vegada i deixi de fer calor. Tenim tot el que fem nosaltres a fàbrica, ja sabeu que fem els gorros, les bufandes, boines, guants, manoples, vull dir, tot el producte que fem de punt, tot el producte que fem de nadó, que també el teixim a Igualada, però l'acabem sempre a casa nostra amb els mateixos colors, que és fins a 36 mesos, més o menys fins a 3 anys, des de recent nascut.
1: Sí?
0: I després també trobarem producte que nosaltres, com que tenim diferents tamanys de botigues arreu d'Espanya, hi ha algunes botigues que pel seu tamany de metres, de bastants de metres, de més de 100 metres, fem col·laboracions amb marques de moda infantil, de roba, d'ulleres de sol, de sabatetes, de botes d'aigua, fem col·laboracions. I aleshores el sobrant d'aquestes col·laboracions també el trobareu a la botiga d'Arenys. Vull dir que no només hi haurà mitjons i gorros i bufandes, sinó que a més hi haurà jaquetetes, hi haurà robeta de criatura petita i no tan petita, fins als 8, 10, 12 anys, i després algú de calçat també.
1: Correcte. Doncs, per tant, un ampli ventall de productes. Deixa'm abans d'acomiadar-te, Roser, preguntar-te per una sensació, una impressió, no ho arreglarem això, però estem retornant al tèxtil fet a casa, i potser fet a casa no vull dir fet a Igualada, fet a Sabadell, fet a Arenys o fet a qualsevol altre lloc, sinó com a mínim el tèxtil manufacturat a Europa. Ho deixo aquí, més proper. El xino ens guanya, eh? És a dir, no estic dient que no hi hagi producte manufacturat a Xina, o fet a Xina, però mira, sembla que estem retornant, o és una sensació falsa?
0: És una sensació de... És falsa, et dic, és falsa, perquè la realitat és que no ens... O sigui, acabem... entenent que és així de tantes vegades com ho diem. O sigui, diem tantes vegades que això està tornant, que la proximitat, que la manufactura, però malauradament cada mes tanquen fàbriques, fabriquetes, micros, perquè grans fàbriques del tèxtil a Europa ja no en queden, i llavors cada setmana ens enterem que una o altra, pues, malauradament, ha caigut, no? Els que quedem hem de subsistir. Hem de subsistir com a producte de gran qualitat. Hem de portar un missatge a la gent que ens vol comprar, que vol conèixer la nostra marca.

0: Perquè només t'haig de dir una cosa, que això molts aranyencs no ho saben. El nostre principal país, on nosaltres exportem a més de 80 països els mitjons còndor, eh? Vull dir, déu-n'hi-do, des de hasta les antípodes d'Austràlia van en mitjons. El país que avui ens compra més és Xina. Els nostres mitjons còndor estan a Xina a través de plataformes com el Tmall i grans botigues a un nivell altíssim i preus caríssims. Vull dir que jo em torno boja quan veig els preus que posen allà, tant de bo poguéssim vendre nosaltres aquests preus aquí, perquè ens hem convertit en una marca referent, en una marca que la gent desitja perquè és europea, perquè és espanyola, perquè és catalana, perquè està feta amb altra manera, no? Manufacturada, amb carinyo, amb l'expertís de moltíssima gent que no es troba, i això fa que la marca hagi triomfat a Xina i per molts anys, i cada vegada va més. Vull dir que els nostres distribuïdors d'allà estan apostant per nosaltres i nosaltres per ells, que és curiós, eh? Sí, perquè és un clar. Podria dir-te Japó, que més o menys és un país madur, sí. Europa, per descomptat, eh? Vull dir, tots a Itàlia, Portugal, a tots aquests països, i venem molt i estem estupendament bé. Però el de Xina, jo, cada vegada que m'arriben les comandes de Xina, em torno boja. De l'emoció, eh? Clar. Perquè dius, ara això li expliques algú i no s'ho creu. Doncs pues és ben cert.
1: Doncs escolta, mira, el futur està a Xina, no perquè portin, sinó per enviar.
0: Exacte, li donem la volta. Condor li dona la volta al tèxtil exportant més que important.
1: Doncs escolta, botiga Condor Riera d'Arenys de Mar, número 28, eh? És el número 1.
0: Número 28, l'antiga Can Guitar.
1: Exacte.
0: Que això, dius això i ho sap tothom a Arenys, on és.
1: Doncs, Roser, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Estem en contacte.
0: Exacte. Com sempre.
1: Que vagi molt bé, un petó molt fort. A reveure.
0: Igualment, adéu-siau.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Ràdio Arenys.
8: La ràdio. Amb Josep Maria Cano.

0: I ara que tenim ja el curs escolar començat, que els nanos van a les escoles, que tenim més o menys definit qui anirà a menjador escolar i qui podrà anar a dinar a casa, volem parlar-vos d'una campanya que s'impulsa arreu del país a través dels 5 GALP que hi ha a la costa catalana i que es diu Les Estrelles del Mar. Què és Les Estrelles del Mar? Doncs una proposta per fer que el peix fresc de proximitat arribi als menjadors escolars. Ens en parla la gerent del GALP d'aquí d'Arenys, que no em surt mai, Marina de Llevant, que és la Cristina Badillo. Cristina, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Què és Estrelles del Mar?
1: A veure, t'explico. Aquí hi ha dues cosetes. Les Estrelles del Mar és un projecte que s'ha impulsat des dels 5 GALPs de Catalunya i el que volem fer és fer arribar a les espècies, no? el peix de proximitat d'aquí, a les escoles, amb un material didàctic per a les escoles. És a dir, és un material que podran utilitzar gratuïtament totes les escoles per poder explicar, no? als nens doncs, quines espècies tenim aquí. Hi haurà una sèrie de material tipus fitxes i de més, i una sèrie de vídeos que podran posar els mestres en els nens. I això seria la part, no?, més didàctica, més d'escoles que treballarem. I l'altre, que comentaves tu dels menjadors escolars, és un altre projecte que nosaltres hem impulsat directament només des del GALP Marina de Llevant i que ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament i l'empresa Picant de Mans, que és aquest apropament, no?, del peix de proximitat als menjadors escolars de les escoles bressols d'Arenys.
0: Per tant, aquí n'hi ha dos, eh? El de, una mica,
1: aquí n'hi ha dos,
0: el de les aules i el dels menjadors.
1: Correcte. El projecte de les aules comença ara, ha sortit aquest mes d'octubre. El de menjadors escolars ja n'havíem parlat, però també, doncs, el tema de cuines i de més, doncs, s'ha començat a posar en marxa ara també, i els nens ja ho estan fent. De fet, la setmana passada, doncs, els nens ja porten... No, la setmana passada no, porten 2-3 setmanes que el menú de peix, doncs és peix que s'ha comprat a la confraria de pescadors d'Arenys, que és peix fresc i que s'ha servit en aquestes escoles.
0: Expliquem un i després l'altre. Comencem per aquest primer, per aquest darrer que ens explicaves, és a dir, peix de proximitat que s'ha comprat a la confraria, estem parlant de peix fresc, del que venen de les barques.
1: Correcte, és peix fresc, l'empresa Picant de Mans és compradora de la confraria i, per tant, el que fa és fer una comanda del peix que es sol·licita per aquestes receptes, se'ls hi compra el peix, se'ls hi subministra i ells després el cuinen i el preparen per les escoles bressol. Estem parlant de peix per nens molt petits, per tant, el que fan és comprar, doncs, molt peix de sopa per poder fer brous, per poder fer arrossos, molta canana, gamba blanca, peix que no tingui molta espina, però... Es tracta d'un projecte que el que vol és que s'instauri a totes les escoles, no? El peix que han de menjar els nostres infants no pot ser peix de fora, ha de ser peix d'aquí. I està molt bé que de tant en tant se'ls hi posi salmó, perquè també s'ha de posar peix blau, però, ostres, tenim aquí peix de proximitat, peix fresquíssim, i això és el que voldríem tots, no?, que mengessin els nostres nens a les aules.
0: Clar, i a més has posat una bona imatge, no?, un bon exemple, no?, per exemple, el fet de... d'aquests brous, no?, que es pot fer amb peix de proximitat i que no hi ha que patir res i que...
1: Bueno. Exacte. Exacte, i que a més, doncs, vull dir, tots sabem que el cost no és elevat. Moltes vegades tenim aquest fals mite, no?, de que el peix és car. No, és que el peix no és car. Hi ha mil espècies. I amb espècies diferents es poden fer uns brous boníssims. L'altre dia vam estar presents a l'escola Bressol dels Colors veient com cuinaven la recepta, no?, i vam fer un brou, doncs, amb rap d'aquí, amb peix de sopa, amb aranyes, i els hi van fer un arròs caldós amb rap d'esmigadet que era boníssim. I no cal, doncs, que mengin peix de l'altra punta del món.
0: Aquest és un projecte, que és el que estem fent a la nostra vila. L'altre és aquest de les Estrelles del Mar, que és
1: Correcte.
0: Més teòric, eh? És més de treballar a classe.
1: És més de treballar a classe, és més, doncs, de que les aules, els nostres nens, coneguin les espècies que tenim aquí al Mediterrani, no? A vegades, jo sempre dic que tot comença a les aules i si no els hi fem... coneixedors, no els fem coneixedors de les diferents espècies, no els nens que mengen peix, no, doncs els nens han de saber, no, doncs que hi ha l'aurada, que hi ha el rap, que hi ha el seitó, que hi ha mil espècies que tenim aquí al Mediterrani i jo crec que és una bona manera de fer-los arribar. És un material super, super, super fàcil, entretingut, són unes fitxes que els mestres de totes les escoles, això nosaltres ara des del Gal Marina de Llevant ho farem extens a totes les escoles de les comarques del Maresme i la Selva, perquè quan ells considerin, no, en el moment del curs que considerin, doncs puguin dedicar una estoneta a treballar aquest peix de proximitat que tenim aquí.
0: He vist que en alguns cartells que apareixien a la nota de premsa es parla de l'orada, es parla també de la canana, és a dir, peixos molt de batalla, per entendre'ns.
1: A més, com és un projecte dels Cinc Alps, el que estem fent és treballar les diferents espècies de tot el territori, no? Perquè al final doncs, no hi ha el mateix a cada zona, no? Hi ha zones que són predominants una espècie que una altra, per tant, jo què sé, a la zona del Mar de l'Ebre, doncs, parlem molt del que és la galera, per exemple, a Costa Daurada parlem molt del peix blau, sí. A la nostra zona, doncs, treballem més la gamba, podem treballar també el calamar. Hi ha diferents espècies doncs, que es van treballant, se'ls explica una miqueta el què d'aquestes espècies i tenen, doncs, ja et dic, un material didàctic doncs, per treballar i que, si més no, en els nens se'ls hi quedi, no? El nom, com a mínim el nom, i que els hi soni d'alguna cosa.
0: Que quan vagin a una peixateria no sigui tot com si els hi passéssim xino, sinó que...
1: Exacte.
0: Que sigui algú que els hi sigui reconeixible. Com a primer pas, algun dia tenir la curiositat de poder consumir.
1: Si més no, que els hi soni el nom, que coneguin quines espècies es mengen aquí i que quan els hi preguntis per quin peix mengen, doncs no et diguin salmó i bacallà.
0: Per exemple. Escolta'm, per cert, que l'altre dia es va acabar la veda, la setmana passada. Hem tornat tots a la normalitat, bueno, més o menys a la normalitat, vull pensar, ahir un desastre, però hem tornat tots a pescar, no?
1: Hem tornat tots a pescar, tenim la flota d'arrossegament ja activa des del passat dia 1 d'octubre i, per tant, això és una bona notícia doncs, perquè la llotja s'omple de peix. Ja teníem peix cada dia, no? La flota d'arts menors, recordeu que no para, però quan tenim l'arrossegament, doncs, vulguis que no, doncs hi ha moltíssim més peix, molts més compradors i, per tant, doncs, la cofradia torna a tenir més alegria.
0: I avui que comença, o que es presenta, no? que es presenta el calamar Arenys, molt atents al calamar que es pugui anar pescant aquests dies aquí a Arenys per poder abastir els restaurants, eh?
1: Correcte, perquè aquesta és una altra, no, petició que fem sempre des de la cofradia. Nosaltres sempre recolzem el calamarenys, volem donar-li, no, aquest recolzament, però sobretot, sisplau, que aquells restaurants que participen en el calamarenys que realment ho facin amb calamar d'Arenys, no, que hauria de ser un requisit mínim per participar-hi. I ho demanem perquè al final el sector pesquer necessita aquest recolzament per part de tota la ciutadania, per tant del consumidor com dels restauradors que el compren i després l'ofereixen. No? És important, sisplau, que es compri calamar d'aquí. No dic només d'Arenys, a veure, seria superbé, ideal que fos d'Arenys, però a vegades és veritat que si volem comprar producte fresc, a vegades depenem de si hi ha captures o no, no? Però com a mínim que sigui peix de llotja, peix de les cofradies de pescadors de tota Catalunya i que s'ofereixi a la gent realment el nostre producte, que és que és inigualable.
0: Cal dir que hem d'aprendre'ns i hem d'acostumar-nos a llegir les etiquetes de les peixateries, on a totes les etiquetes hi ha l'origen del peix, i cal fer-ho, perquè allà trobem molta informació.
1: Bueno, és que jo sempre explico, quan faig les visites a la cofradia, no? Que aquesta etiqueta és el DNI d'aquell peix, no? En allà ens surt la zona de captura, l'embarcació que l'ha capturat, amb quin art, si és arrossegament, si és encerclament, si és art menor, qui l'ha comprat. A més ens surt el codi de la marea, que vol dir tota la informació que s'envia després a la Secretaria General de Pesca, doncs, d'aquella informació de la captura, no? I això només surten a les etiquetes. I que, a més, garantitzen la traçabilitat i la qualitat d'aquest producte. Si en una peixateria el producte no té etiqueta, demaneu-la. La gent ho ha de saber què està menjant i, a més, els peixaters, els que realment compren a les llotges catalanes, les posen les etiquetes. Per tant, si no hi ha etiquetes, sisplau, demaneu-les, que estan obligats a tenir-la.
0: Doncs, bé, intentant fer arribar la informació, intentant canviar hàbits i generar cultura, molt important consumir peix de proximitat de les llotges catalanes, que és peix fresc, de qualitat i bé, de producte del sector primari del nostre país. Cristina, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Llegirem etiquetes, estarem atents al que prenguin els nanos a les aules i menjarem peix de quilòmetre zero.
1: Perfecte.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Josep Maria. Merci.
0: A reveure. Adéu. Bon dia.
2: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: I d'aquí un minut arribarem a les 10 en punt del matí, tot just obrint aquesta segona hora de programa. Parlarem de l'aula d'extensió universitària, en Enric Agustí, que ens acompanyarà per parlar-nos d'aquesta obertura musical que sempre es fa d'aquesta aula d'extensió universitària. Tot just després obrirem tertúlia i ho farem amb l'Olga Estalell, en Tomàs Salazar i en Francesc Castell, que ja estan per aquí a la ràdio esperant a poder entrar aquí als estudis i comentar, entre altres moltes coses, que sembla que el PSC ja té candidat per les comarques de Barcelona. Serà l'exalcalde de la ciutat i ministre d'Indústria, Jordi Hereu, el que serà el candidat del PSC a les properes eleccions generals per la circumscripció de Barcelona. Jordi Hereu, que recordeu, va prendre el relleu a Joan Clos a l'alcaldia de la ciutat i que finalment va perdre les eleccions després de que perdés també aquell referèndum que va fer per la comunicació dels dos tramvies per l'Avinguda Diagonal. Va ser la seva una gestió força criticada. Veurem quin èxit té a les properes eleccions generals. En tot cas, en parlarem amb tertúlia. Notícies i seguim.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. I pel que fa a les afectacions al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions encara a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també a l'RT2, amb diversos trams coberts per carretera i a Barcelona també romanen tancats alguns accessos a les línies de metro. Pel que fa a les carreteres, la C1415C, volíem dir, continua tallada a la Roca del Vallès i també està tallat encara el túnel de les Franqueses a la C352. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya electoral començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha dit avui a la xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica. No? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: I, de fet, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar, com dèiem, tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i també el sindicat de llogateres, tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
3: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
10: Farts de iodes venedors de fum...
9: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
10: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
9: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
10: Coaching Tònic. Tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
9: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
4: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
11: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys.

0: ara llegim a la Tele3, la nostra, el 324, que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat. S'esperen pluges aquesta tarda. Torno a dir, reitero, inicialment no seran ni de llarg el que hem tingut fins ara, són pluges que ens arriben per la banda atlàntica, és a dir, des de la franja de Ponent ens escombraran cap a la costa, no des del mar cap a l'interior, i això farà que siguin unes pluges com les que hem tingut tota la vida. En principi, això és el que diuen els homes del temps, els mateixos homes del temps, que ahir no van saber veure que ens venia un patac d'aigua que van tenir tres parells de nassos. Vull dir que, bueno, això és el que sabem ara. Després la vida ens acaba recol·locant al nostre lloc. Enric Agustí, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Aquest, tot aquest ventall de propostes de l'aula, sí. Algun dia parleu de canvi climàtic,
1: Això es toca el 27 d'octubre. Sí.
0: Doncs aquí un parell de setmanes...
1: Estem molt actualitzats.
0: Per això t'ho deia.
1: I la setmana que ve, sí. Ensenyament.
0: Home, només us falta salut i infraestructures.
1: Espera, salut bueno, toca... Sí, salut toca.
0: Saps? Sí, sí. Ja ho teniu tot, els temes
1: aquí...
0: del país.
1: Cosa que hi ha, cosa que ens hi posem.
0: Escolta, s'hi posen, diguéssim, a partir d'avui, tot i que avui refilen més que posar-s'hi.
1: Avui comencem. Avui és la inauguració institucional, durant els discursos institucionals, durant el començament del curs, i avui, com a convidada, avui ve la cantant Gemma Humet. La Gemma Humet, vull dir, bueno, ens farà un recital, mitja hora, 40 minuts, el que vulgui ella, perquè, clar, pot fer el que vulgui.
0: Al final.
1: I li deixem, o sigui, que faci el que vulgui.
0: Màniga
1: ampla. Que faci el que cregui. Doncs avui sí, avui comencem al teatre principal.
0: Important.
1: Important, que serà la nostra seu, esperem que definitiva, I avui comencem, avui esperem els socis allà, avui donarem el recull de les conferències de l'any passat.
0: Molt bé.
1: I una altra cosa que també fem, com cada any fem, és que vull donar un recapte per Càritas.
0: Fantàstic. Molt bé.
1: Perquè cada any, quan comencem, el que fem és fer un recapte per Càritas, i els socis que vulguin, doncs ja saben què ens han de portar. Són aliments que no caduquin, que caduquin molt tard, que tinguin data de caducitat elevada, perquè ells també es puguin moure i puguin fer... una mica de coixí per la gent que ho necessita.
0: Per tant, productes, aliments directament, és a dir, llaunes de tonyina, paquets de pasta, arròs...
1: Coses que saps que no caduquen demà. Doncs bé, ells ja ho saben, llavors, com cada any, donarem el recull, donarem la benvinguda, discursos institucionals, i després ens farà un recital la Gemma Humet.
0: Correcte.
1: Avui serà, per tant, que sembla que tothom la coneix, vull dir, tothom la coneix, és una cantant nostra, no?
0: I Arenyenca recent,
1: Sembla que sí.
0: Sí, no, sí, home, Arenyenca recent, sí. Vull dir, aquí en tenim unes quantes. La Dolo també és Arenyenca.
1: Jo penso que té una veu molt potent i és molt maca. El que canta és molt bonic.
0: Doncs escolteu...
1: I això serà avui.
0: A les 6 de la tarda, a la nova seu permanent de l'Aula d'Extensió Universitària, com a mínim durant aquest curs, que serà el teatre principal, allà a les 6 de la tarda puntualment, tothom per donar el tret de sortida a aquest curs. I a partir d'avui, doncs, tots els dimarts, doncs, si n'hem canviat de
1: tots
0: tema...
1: Tots els dimarts de tot el curs acadèmic,
0: Molt bé.
1: O sigui, dimarts lectius, igual que el curs acadèmic, doncs, bueno, anirem dient el que hi ha, i més o menys el que toca, el conferenciant, farem sortides, que ja més o menys hem dit les del primer trimestre, farem sortides d'un dia, farem sortides culturals, i prepararem una sortida per l'últim trimestre, que espero que siguin 2-3 dies. Estem a les beceroles.
0: Estem al principi de curs.
1: Exacte.
0: Avui tothom a comprar-se la llibreta.
1: Me l'acabo de comprar, perquè si no podré agafar punts.
0: La llibreta per agafar punts i començar ja a repassar, que no se'ns acabi el trimestre amb la feina per fer. Que això sempre és molt important. Escolta, Enric, ben tornat, i a partir d'allà tots els dimarts ens anem aquí veient.
1: Fins ara.
0: Que vagi molt bé. Molt bon dia. L'Aula d'Extensió Universitària.
2: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: Ràdio Arenys.

0: 10 i 13 minuts del matí, som a Ràdio Arenys. Per cert, ja tenim candidat a les properes eleccions generals per part del PSC o del PSOE a les comarques barcelonines. Jordi Hereu.
1: Ex-alcalde i ministre.
0: Ens esperen unes eleccions que entre Jordi Hereu, a Gabriel Rufián, Míriam Nogueres, Ada Colau.
2: Clar, Ada Colau no ha confirmat encara.
3: Està ahí.
2: Confirmar, no. Diu que ella està disponible, però bueno, que
0: bueno,
2: això és
0: però...
2: tot l'equip.
0: Com que està vivint a casa d'un familiar que no té casa, pobre, no arriba. Bueno, us saludo, Olga Estalella, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia.
0: Francesc Castelló,
2: hola, bon dia.
0: Què tal, Tomàs Salazar?
1: Bon dia.
0: Com estem? Bueno, si algú li quedava una mica de ganes, jo crec que ja s'ha perdut totes del tot, ja, veient el que ens espera. Bueno, Nacho Martín Blanco va ser l'últim del Partit Popular, no sé si repetirà o no repetirà, però ja teníem aquí la tríada dels que ara mateix es presenten.
1: Jo no li sé posar cara, al Nacho Martín Blanco, i sé que alguna vegada ha vingut Arenys, però jo no li sé posar cara.
0: Jordi, bueno, és que clar, tindrem... És que no hi ha renou. No? És a dir, la renovació és arriba...
2: Tampoc vol dir que lo nou sempre és lo millor. El que fa més expectatives, sí, evidentment.
3: Però dona més esperit, és que... Aquests noms, per mi, passa...
2: No necessàriament. De vegades allò, el refrany castellà que diu vale más...
3: Mal lo conocido, que bueno por conocer.
2: Sí, que això...
1: El que passa que un candidat s'ha de preparar 4 anys abans, també suposo, perquè... Jo ara faria una pregunta, no nosaltres, a la gent del carrer. Posa-li cara en Jordi Hereu, posa-li cara... L'Ada Colau sí que és molt coneguda,
0: Sí, la Nogueres també, però...
1: I la Nogueres, però posa-li cara en Jordi Hereu. Molta gent d'una certa edat jove no se'n recorda ni que ha sigut alcalde de Barcelona, ni que ara és ministre.
0: Sí, sí.
1: A vegades les teles aquestes que es fan enquestes pel carrer i pregunten qui és el president del govern o qui és... I diuen uns noms que barregen Generalitat de Catalunya amb l'estat espanyol, i dius, ostres, nois, i tu estàs estudiant, si una carrera, bueno, doncs una mica de cultura general, potser li falta a la gent,
0: Estic d'acord amb això. És a dir, hi ha molta gent que no coneix com funciona el sistema polític, gent amb edat de votar, Vull dir, no coneix els representants. Per exemple, i això també té el seu, ningú està dient que també es dissol el Senat. I que quan anem a votar el 29 de novembre també haurem de votar senadors. Que és aquesta cambra que realment ningú sap què és, què serveix, què fa, i que a més t'obliguen a posar una creu perquè només pots posar 3 creus i totes aquestes. Vull dir, hi ha un deteriorament de la cultura política, del coneixement del funcionament polític, jo crec que és molt important, I es nota, Francesc.
2: Sí, sí, i més que aquestes veus que sortiran més i tot això, jo em preocupa la desconfiança que hi ha, i sobretot de la gent jove, i gent gran també, perquè no ho diu, no? Que després de tants anys d'esperar la democràcia i de més, que al final sigui el que tenim, no? Que és més aviat galdós, no? No. I hem de recórrer-lo de sempre, no? Com que no solucionen res, o quasi res, les coses fonamentals, la gent s'organitza com pot i aquestes, per exemple, acampades que hi ha, o hi ha la vaga general que diu que s'està gestant i s'està ja programada pràcticament.
0: Sí, es veu que s'ha demanat ja el permís, ja s'ha entrat...
2: Falta més posar la data i mobilitzar. I mobilitzar també els sindicats, que també a vegades els sindicats actuen més a la rereguàrdia, no? Sembla. Sí. Sembla que en quantitat de col·lectius, no? També l'ensenyament i tot això, a vegades l'USTEC, tot això, donen més canxa que no pas els de tota la vida, no?
1: Els oficials, les que la gent coneix.
2: Els oficials, exacte, no? O sigui que tot això, aquesta desconfiança, i que la desconfiança provoca desinterès, de vegades, també. I això hauríem d'anar alerta, perquè després hi ha els llops, diguéssim, que sempre estan
0: solitaris,
2: a la guait, no? Que aprofiten que hi hagi aquest desinterès per saltar sobre les preses, que som tots nosaltres, no? Bueno.
0: Olga, què en penses?
3: Ai, està tot tan complicat que no sé què pensar. T'ho prometo, jo sento les notícies, o sento ràdios, teles i tot, i penso un altre cop el rotllo maquiavèlic que ens expliquen, un altre cop la nostra que dius tu, TV3, sí. Això, que se li not, se li veu el plomero moltíssim. Jo hi ha moments que tinc que treure, que la trec, perquè estan, se'ls hi veu tant que està, que estan els interessos de qui mana, de qui està en aquests moments, i que tampoc no t'ofereixen diferents visions de les coses, sinó que sempre són els mateixos. Dic de tots els partits, eh? No vull dir...
2: Home, jo diria que comparativament amb altres cadenes, sí.
3: Sí?
2: Sí.
3: Tu les mires, les altres cadenes? Ho dic perquè la gent... Jo miro altres cadenes.
2: De vegades faig un zapping i dic...
3: No, jo ho dic perquè miro altres cadenes. Però almenys me n'entero de més coses. És que vull dir... O sigui, passen coses que aquí, com no tenen interès en explicar-nos-la, no ens l'expliquen. I a mi també m'agradaria saber una mica més, entre cometes, què ha passat a Galícia, què ha passat a Astúries, què ha passat a Extremadura, què ha passat a Andalusia. I aquí, d'acord que és... Però, dius, si jo vull saber una mica més del que passa arreu del món, també, aquí és molt limitat. Vull dir, jo trobo que aquí les notícies són, per mi, són molt limitades, cadascú que pensi el que vulgui.
1: Jo penso que hi ha cadenes privades del resto de l'estat que són molt més perilloses a punt de vista polític, perquè sembla que diguis, bueno... He traído al amigo y el amigo y el periodista que también es el amigo, vamos a hacer la entrevista que es el amigo, ¿no? Per mi hi ha cadenes de l'estat espanyol.
3: També, quan veig que hi ha l'amigo...
1: La Sexta, a vegades que hi ha moments, o Cuatro, que dius, ostres, ni un programa a la Cuatro, d'un tal, com es diu, un senyor que és una mica gros, sempre va amb polos negres... Infumable.
0: En Ferreres.
1: En Ferreres. Ah, per mi és infumable, no? Infumable.
3: Pel Ferreres és la Sexta.
1: Bueno, per això he dit una d'aquesta, no me'n recordava. Com ahir, si em permeteu, hi ha un personatge sinistre que jo no coneixia, que és aquest Figaredo, el número 3 de Vox.
0: Sí, Sergio
1: Figaredo. Si el veieu, és un personatge que és, abans de sortir de casa es prepara fins i tot físicament perquè tothom el conegui. Va dir, lo primer que farem si entrem al govern amb el Partit Popular serà... les pensions les reduirem a la meitat, no va dir si eren les que ja estaven o les noves, perquè la gent es comenci a preparar a la força un pla de pensions privat o que comencis a estalviar tant fons d'inversió perquè la pensió serà la meitat de lo que tu... Escolta, quin inici, no? I després va dir, i després, a més, que la gent baixi un altre cop a recuperar les mútues perquè nosaltres entrem a govern una mica el que estan fent a Madrid. Pactarem amb mútues... perquè tu també comencis a espavilar-te. És un mal inici, penso jo, i sobretot el que diu en francès, gent que ha donat la seva vida, gent gran a la democràcia, que ara sentin això, és una decepció o un revulsiu per la gent que diu...
3: Per anar a votar.
1: Vaig a votar perquè aquests, no dic la paraula que perquè estem a horari no dit d'escolar, no? perquè no entenc aquests personatges siniestres, eh?
0: Francesc.
2: No, i que està en risc l'estat del benestar, l'estat del benestar, tal com l'hem entès, que potser no l'han gestionat o no l'han sabut gestionar prou bé, però clar, és un gran avenç, no? Comparativament, tu mires el mapa mundial, o que tu deies que hi ha que mirar altres coses i tal, i vas analitzant i dius, bueno, es queixen sovint molt, i hi ha quantitat de regions del món, o de països i a més, que estan infinitament pitjor.
3: I tant, pitjor. Però per això, si la gent ho veu, sap que hem d'anar a votar. O sigui, hem d'anar a votar a qui almenys ens defensa una mica, Francesc.
2: Clar,
3: estic d'acord amb tu.
2: Sí.
3: Però és clar, si no te n'enteres de res, jo dic, ostres, mira com estan als Estats Units, mira com està tal lloc. Mira, dius, ostres, si ho sabem, almenys dius, doncs anem a votar a la franja que nosaltres volem, la que a mi em sembla que és la correcta. Però és clar, si la gent no ho veu o no ho sent, jo ho dic més per després pels jovents, perquè crec que nosaltres quatre estem bastant, encara que t'expliquin sopars de duro, tenim les nostres idees i no ens les canviaran. Clar. Però el jovent no sap, és que el que dius tu, si li preguntes una cosa no sap, a lo millor ni on està.
2: No sap, o de vegades va molt enganyat.
3: Va molt enganyat,
2: perquè
3: clar.
2: Les fonts d'informació... entre cometes això d'informació,
0: són
2: totalment sospitoses o alienants, també.
1: Hi ha xarxes molt perilloses, i tenen accés i dius, ostres, el que deies tu, Francesc, per nosaltres, per l'estat del benestar, dius, ostres, el que s'ha aconseguit, no? Hi ha jovent que això no els interessa ni saben el que és. Pues que mirin que està, que, com funciona als Estats Units,
3: clar,
1: que no hi ha estat del benestar, que no hi ha seguretat social, que si no tens diners no tens dret a la jubilació, que com funcionen els hospitals, com funciona la sanitat...
2: Primera potència mundial.
1: Primera potència mundial, segona, sí. Sí. També venen al sueño americano, sopars de duro, el sueño americano, que mirin com estan els carrers,
3: bueno, que mirin
1: de
3: com
1: Wall Street vivint la gent. Eh?
3: Mira, no, i Rússia. No ens centrem només en...
1: I Rússia.
3: Rússia i la Xina, eh?
1: Pues sí, sí.
3: Jo vull dir...
1: Tenim tres que déu-n'hi-do, eh? Xina, Rússia i Estats Units. Són tres perills mundials, eh? És una santíssima trinitat que Déu ens agafi confessats. Eh?
0: Però perquè donen per fet que hi ha un seguit de coses que no perdrem, perquè no han vist mai el perill de perdre-la. És a dir, ells donen per fet que per molt malament que vagin les coses, doncs tindran ensenyament gratuït, tindran sanitat gratuïta. És a dir, perquè mai han vist... Els que heu viscut una postguerra i una dictadura, no? O els que han viscut una dictadura, heu vist el que és la pèrdua de llibertats, el que és la misèria, el que és segurament no poder menjar el que vols...
2: O que els tres passin a l'hora, també, que també està això a l'ordre del dia, també, passen a l'hora. O que fent cas una mica al canvi climàtic aquest i quines són els orígens d'aquest canvi climàtic, el model de vida que també portem, no? So, quantitat de coses. I la llàstima és això, que després, sobretot la gent jove, després es dona compte, ai, no ho pensava, no? O sigui, que quan ho perdem les coses és quan donem el valor que teníem, però ja pot ser frent tard en moltes coses, no?
3: És el que sap greu.
1: Sí,
2: clar.
3: Igual que perdrem moltes coses que tenim.
2: Que donem per fet i no està per fet. Cada dia s'ha de construir. És com l'amor. L'amor, sí.
0: cada dia.
2: Exacte, l'hem de mimar.
0: Bueno, tampoc no vull donar una visió tremendista del que es pot esdevenir, perquè al final això també forma part de la nostra manera de ser. Eh? Fixeu-vos que sempre que es fa una pel·lícula del futur... Sempre el futur és una merda. Guerres, bombes, vivim alineats, els robots ens dominen i estem millor que fa 50 anys i millor que fa 100. És a dir, la nostra tendència sempre és a millorar. Però sí que és veritat que hi ha algunes coses que preocupen, hi ha discursos que preocupen, i aquesta manca de rigorositat a l'hora de llegir. Però això passa també a la gent gran. El votant de Vox no és un votant només jove.
2: No.
0: I el que és pitjor, el votant de l'extrema dreta, molt sovint, no és ni ric. És la classe treballadora, que s'ha de ser molt burro.
1: Això és el greu. Això és el greu.
0: Clar.
2: No acabo d'entendre, jo, tampoc. Això, no? Sí, no.
3: Jo tampoc.
1: Deien, no hi ha més tonto que un pobre de dretxes, deien ahir a les xarxes, una mica amb la paraula pobre entre cometes. No acabes d'entendre, no? Una persona, tothom entrarà, que tingui una nòmina o que sigui un autònom d'un petit negoci, no entenc que faci aquesta reflexió de que con Franco se vivia mejor. I ja jovent que t'ho diu, tu has viscut amb Franco, no? Has preguntat al teu avi, és que a casa no hi és i no es parla de política. Malament.
0: Això el Pepe Rubianes, en un dels seus monòlegs, deia, dale un pobre 100 euros i saldrà el fatxa que lleva dentro. Saps? I és veritat. Dóna-li a un tio i sortirà el fatxa que porta dins. I això és el que costa d'entendre, perquè molts jocs ja se n'han adonat, eh? És a dir, no, que venga a los de la extrema derecha y hagan limpieza. Pero lo limpian todo, eh? Lo que quieres que limpien y lo que no quieres que limpien. Es decir, te limpia la sanidad, te limpia la educación, te limpia los derechos sociales, te limpia la igualdad amb la dona, la igualtat de gènere, et netegen els drets sindicals, et netegen el salari i algunes altres coses que penso que haurien de netejar, però sembla que la gent que sí que vol que netegin, eh? Qüestions relacionades amb la immigració i tal, que hi ha gent que es pensa que arreglant això s'arreglaran totes les coses.
1: Sí.
0: Arreglant això per la banda de l'expulsió, no per la banda de la integració o per la banda de l'acceptació, eh? Si parlen en aquests termes. No ho sé, és tot molt complicat. És tot molt complicat.
3: Sí, perquè hem passat uns anys des de que van començar i tampoc s'han fet gaires coses enlloc. Vull dir, es van prometre moltes coses, per mi, que no s'han complert. Llavors això també decebeix a la gent, perquè a veure... quant temps portem amb que si Rodalies ara serà d'aquí de Catalunya només i els trens aniran bé. S'ha fet alguna cosa? Cada vegada és pitjor, vull dir, Rodalies o
0: l'habitatge,
3: o
0: l'habitatge,
3: una cosa, sí. No sé, aquí a Arenys vau tenir molta sort amb aquestes vivendes socials que es van fer, que a mi m'han... Jo quan veig totes aquestes que heu fet de Santa Maria, d'allà...
1: De la Sarara...
3: Totes, és igual, els que hi ha noms que ara...
2: Saboada,
3: sí, exacte, sí, sí. Dius, ostres, a veure, això és el que per mi és meravellós i s'hauria de tornar a fer.
1: I és la societat civil la que ho va impulsar.
3: Sí, per això...
0: Que... Sí, però en aquest país, a la que vols fer cases... Perdó, i jo crec que això ens ho hem de replantejar, A la que vols fer classes et surten els de l'esquerra ecologista, són els que estan acampats a Plaça Catalunya, la majoria, però surten els de l'esquerra ecologista i et diuen no, perquè el territori, les zones verdes, i el bosc, i la natura, i tot, i tot, i tot. És a dir, tenim aquí una disjuntiva de, bueno, com ens ho fem, És a dir, si volem cases hem de trinxar territori. No, perquè hem de fer aflorar els pisos que estan tancats. Bueno, vale, d'acord. Vale. Però mentre es fas aflorar, què es fa?
1: I com ho fas aflorar? Ho vols dir? Com ho fa? És una propietat privada, com ho fas aflorar? És a dir, no sé, fins a... O es renoven les lleis... És molt complicat,
3: És molt complicat,
1: Molt complicat. La intenció és bona, Josep Maria? Mm-hmm. La intenció és bona. Però la llei tampoc t'ho permet gaire, I com el tema de l'ocupació és molt complicat, que tingui més dret... un tio que ha entrat per la patada que el que ha pagat tota la vida una hipoteca, no? O que un tiquet de compra estigui per sobre d'una escritura notarial. O es renova moltes lleis o això no s'entén, Almenys jo una cosa que em costa molt entendre, Jo no sé què faria si arribés a casa meva i m'ho trobés. Marxo un divendres i arribo un diumenge. M'he trobat la meva casa ocupada? Tant si estic pagant hipoteca com si l'he acabat i és meva, o ell ha rebut d'una herència, no sé, qualsevol...
0: O tens un
1: llogater... No sé què passaria.
0: O tens un llogater que et diu...
1: Se'm gira el cap i puc fer qualsevol bestiesa.
0: Tens un llogater que et diu, no, mira, jo no marxo. No marxo? No, però és que... Vale, jo no marxo. Ja em vindràs a fer fora. Clar, és... I amb això no estic defensant...
2: Molts desaucis van per aquí, la llarga,
1: Sí, senyor.
0: Vull dir, i amb això no estic defensant els propietaris, però sí que defenso el dret a que qui tingui un pis perquè se l'ha treballat, perquè li ha caigut per herència, o perquè tal, pugui fer amb ell el que vulgui. Clar. Tant sigui dedicar-lo a segona residència com tenir-lo tancat per si algun dia el necessita pels fills, els pares, els nets o els nebots. I davant d'això, l'administració i els partits polítics que s'omplen la boca de ser els que tenen les solucions i que són els que gestionen les administracions públiques, són incapaços de gestionar els seus propis pisos, els pisos de la seva pròpia responsabilitat, els pisos socials. Són incapaços de gestionar. Ara, això, si demanen als privats, petits privats, que gestionin el... Llavors dius, home, molt sentit no té. No sé si m'estic equivocant. Francesc, probablement no. Sí.
2: Jo sé el que sé i potser tu vas també encaminat. El que passa, clar, no podem posar tot alhora al mateix sac, al mateix punt d'anàlisi, no? Perquè si jo em fotem un poti-poti que no ens aclarirem, perquè hem de distingir el que és la planificació després i els llocs on es fan i de quina manera, i de forma més consensuada, l'entorn, etcètera, etcètera. Cosa que això es diu, i ho dic molt ràpid, però a l'hora de posar blanco, negro sobre blanco, déu-n'hi-do, també, que costa. I després d'aquesta planificació, també està la gestió de tot això, la gestió.
1: Que és el més difícil.
2: El més difícil, i és sobretot a llarg termini, perquè hi ha la degradació, el manteniment, també, dels nous edificis que deies, Olga, em fa enveja, en certa manera, aquell moment, no?, que va viure Arenys de Mar, no?, que es va fer quantitat de Santa Maria, en fi, Joan 23, Pla d'Esfera, etcètera, etcètera, que va ser... Però això responia també quan la necessitat crea l'orga. O sigui, la necessitat era molt gran, no? Molt gran. Hi havia també, socialment, i es feia molta més pinya.
3: Pinya, ja.
2: Molta més pinya. I ara cadascú és allò de salvar-se que en pueda, quasi. No? Notes que la gent s'ha tornat més insolidària, perquè també no ha vist bons resultats d'aquestes planificacions o aquestes gestions. I clar, com saps què? Mira, jo em buscaré la vida com pugui i va buscar un advocat. O sigui, aquelles trobar una, en fi, allò, un pedaç, no?, que faci de parche, no?, i momentàniament va sortir. Però notes que a nivell global, doncs, hi ha moltes mancances. I quan van mal dades, com ara, jo que sé, la, en fi, la, els grans fenòmens meteorològics que han passat, no?, i els que passaran de cara al futur, doncs posen evidència de que, en fi, és un estat del benestar agafat amb pinces, eh?, a la que et tontolles una mica el tablero, cauen totes les peces, o part de les peces. Aleshores, clar, tot això, jo m'agradaria també que aquesta propera campanya electoral que començarà, també, més que dels noms i més, també es parli d'això, amb vets i uts, no?, amb compromisos ferms, no?, perquè si no, sempre estem en la mateixa roda del hàster que repeteix sempre el mateix moment, no? Passen els anys, però té el mateix complicacions vitals i...
1: Jo anava a dir una cosa que es diu utopia, que si hi ha coses que són bones pel país, que tant el que entri i el que està a l'oposició que es posessin d'acord per coses importants de país, com és el tema de la vivenda. Aquí podria haver-hi un pacte de país, que és molt difícil, no passa ni als ajuntaments, com temes de la planificació, però a nivell de l'estat espanyol, que es posessin d'acord en temes... Mira, entre qui entri, farem això des del punt de vista unitat, que és molt complicat. Com un ajuntament, hi haurà les eleccions al maig, hi haurà coses que és del govern anterior, les guardo un calaix i farem les noves. O he d'inaugurar coses, que no són meves i em toquen de rebot. Però si s'ha d'inaugurar, s'inauguren. No que quedin guardat en un calaix. Hi ha llocs més grans que Arenys que hi ha obres inacabades que estan allà i que estan abandonades. I...
0: Olga,
1: falta sí. Una cultura d'aquesta.
3: Jo, bueno, és comentari, us volia preguntar, perquè una persona, que la considero bastant vàlida, em va fer una reflexió l'altre, aquesta setmana passada, sí. Em va dir, diu, escolta'm, diu, tu t'has fixat que el major, per això ho he sentit, el major tenidor de pisos és la Caixa.
0: Sí.
3: Val? Vull dir, si ells deixessin una mica lliure tots els pisos, és el major d'Espanya, però saps què passa? Que llavors, i per què no es fa això? Per què no es va darrere de la Caixa perquè ho faci? Diu, perquè la Caixa i segons quins altres bancs i tot són on van els que deixen de ser ministres, els que deixen de tenir un càrrec important, me'ls agafen els altres i me'ls col·loquen. Les cadires, exacte. Jo us ho pregunto.
2: Això hi ha una gran part de veritat, sí.
3: Vull dir, és un
4: punt. I els crèdits dels partits polítics
2: són a cos
4: baix. Són crèdits baix. Els donen aquestes entitats bancàries, és a dir, quan un partit polític ha de finançar una campanya com la que ara comença,
1: no et diran que no.
4: Se'n va a la Caixa, o se'n va al BBVA, o se'n va al Santander, o se'n va al Sabadell, i li demana uns quants milions, i aquests els hi deixen a crèdit baix, o a crèdit alt, o el que sigui. Per tant, tenen no només el futur polític d'algunes persones, sinó també els crèdits i els deutes.
2: Exacte, que són prebendes també, que molt sucoses. No? Perquè, clar, els militants diguessin, no, és que cada any us tocarà pagar 1.000 euros a cada militant. Ja veuries que molts partits polítics desapareixen quasi.
0: Sí.
2: I això et deia que l'estructura democràtica també està agafada molt teòricament i amb fils, amb pinces. Sí.
4: Bueno, i això dels pisos, com lo de la Renfe, com lo dels trens, com lo dels aiguats. És una qüestió de planificació i, sobretot, de posar en marxa coses reals. Oficina d'Habitatge de la Generalitat, que ja existeix, per cert, i té una directora general i té uns quants sous i tal, que funcioni, que gestioni l'habitatge públic, que es construeixin més edificis, més pisos públics arreu del territori, que aquesta oficina se'n faci càrrec, que els gestioni adequadament, els mantingui, els curi, vetlli perquè es facin les reunions a propietaris, s'encarregui de que un pis que és per una persona gran, quan aquella persona mora, el pis és per una altra persona gran. Bueno, el que és una gestió de finques, un API normal, el que tots coneixem que és una assessoria, però a nivell públic. No hem d'inventar gaire cosa més. L'únic que hem de fer és fer bé la nostra feina.
1: I passar comptes anualment d'aquesta feina, que també és important. És a dir, si existeix, s'ha de demanar comptes. Sí. És a dir, que passin pel president, que sigui en aquell moment, i miri, que ha fet vostè l'oficina d'habitatge públic? Això no ha fet res. Doncs no té sentit. Bueno, és que no hi ha molts ous.
4: Bueno, és que no ha de fer gaire. Han de fer cases
1: perquè
4: la gent pugui viure i gestionar les que hi ha. No 15 anys o 20 anys, per sempre. Aquestes cases són per sempre. I gestionar-les
0: com es gestionen les administracions de finques, no? Hi ha d'haver un president, hi ha d'haver un tal, aquí, les reunions, no sé què, la llum de l'escala, l'ascensor no va, ja tenim unes filtracions, doncs vinga, va, uns paletes, i tot això ho ha de mantenir un lloguer que pagaran aquest senyor.

0: que la gent jove i la gent gran en ajuda mútua poguessin a viure conjuntament, si més no, amb algunes funcions d'autoajuda o ajuda mútua, etc. I tot això està molt per fer. I després hi ha aquesta gent gran, després es mor, les herències també van com van, cada cop també hi ha herències que no, ni tan sols el notari m'ho explicava fa un parell d'anys ja, cada cop hi ha gent que renuncia al sistema també de la propietat aquesta, que estem al sistema capitalisme, etc. La llei de l'oferta i la demanda té un sostre que s'hauria d'analitzar bé i de quina manera els habitants pues, es trobessin més, visquessin més. Ara sembla que només és el mercat laboral que fa més proper o més atractiu que es visqui un lloc com un altre a l'entorn de grans ciutats, etc. Però tenim també l'Espanya vaciada que es diuen de fa molt. A veure, aquí també hi és, eh? Vas a segons quins llocs per Aragó, per Lleida, etc. També trobes Espanya vaciada,
1: A Terol hi ha molts espais. A Terol diuen que és una cosa impressionant.
2: La Catalunya interior, se'n diu aquí.
0: Prepineu, hi ha molts llocs que s'està deshabitant, no? O sigui, aquesta gent jove que jo trobava, em lamentava, que s'incorpora poc, té poc interès per la política, també aquests temes els hauria de posar en solfa, no? I d'aquí de manera que jo no tinc cap vareta màgica i tal, però sembla que hi hauria alguna línia de trobada, no?
1: Això que deies tu...
0: I Europa, a certs països...
2: Sí, funciona.
0: Ho han experimentat, eh?
2: Sí, sí.
0: Però clar, hi ha unes polítiques socials més potents, més rigoroses, més...
1: Amb un seguiment... Amb més pes.
0: Més ben dotades econòmicament, etc.
2: Però fixa't, per fer això s'han de fer... Per fer això s'han de fer molt... És a dir, per omplir la Catalunya interior, com per fer l'Espanya vaciada, s'han de fer coses tan de dia a dia com dotar d'infraestructures bàsiques tota aquesta zona rural. Una de les coses que, per exemple, ho dic perquè veiem fins a quin punt estem, quan va venir la Covid, l'any 20, l'any 21, jo vaig anar a fer reportatges per la zona per la zona de Sort, la zona del Pallars, tota aquella banda d'allà, i el que estaven esperant, el que els havia servit la Covid, era perquè, com que la gent havia marxat a fer la Covid, aleshores, els havien promès que els hi posarien fibra òptica.
0: Encara l'esperen, potser.
2: Clar, hi ha zones on encara no ha arribat la fibra òptica. Llavors, com vols enviar gent a viure allà si no té una cosa tan essencial com fibra òptica, com un transport escolar que els porti de manera garantista a l'escola, com un centre d'assistència primària o un dispensari sanitari que no estigui a 40 minuts.
0: Serveis essencials que estiguin a l'abast.
2: Sí, estem parlant d'això. No estem parlant posi... una línia de rodalies que segurament també la mereixen, i ja en parlarem ara de la nostra, sinó que tinguin un dispensari, wifi a casa, un transport escolar que agafi els nanos i els porti al centre educatiu i els torni del centre educatiu. És que estem parlant d'això. I això, al Pallars, al Berguedà, a moltes zones de la Cerdanya, a moltes del Pla d'Urgell, això no existeix.
3: Aquesta cap de setmana he estat a la Vall del Corb, Guimerà, pobles supermacos, vull dir, i uns pobles que tenien 700 habitants, ara en tenen 100, no tenen ni botiga, la base del poble és el bar, el cafè, on tu pots anar a dinar, que estan superbé, vull dir, deixa estat els de que per aquí, vull dir, uns... però no tenen res, és que no tenen res aquesta gent pobreta, per estudiar, per qualsevol cosa han d'anar per exemple, Santa Coloma de Queralt, no? Dius, vull dir, o un altre poble, però vull dir pobles grans, perquè tots aquests pobles...
0: Per estudiar, o si estàs malalt...
3: O si estàs malalt, aquí. No, és que no hi ha res. Clar. Dius, el que dius tu... I són pobles molt bonics, eh? Vull dir,
2: però no tenen ni bancs.
1: Sí. No, què va?
3: Oh, què va?
2: No tenen ni bancs, que teníem un sistema bancari alternatiu.

0: alternatiu que es deia Caja Postal, que anava lligat, us recordeu, de Caja Postal?
1: Sí, tant, Correus, sí,
0: que
1: sí.
0: Anava lligat a Correus. Allà on hi havia una oficina de Correus, hi havia una oficina bancària.
2: Sí, sí. Jo.
0: I ens vam carregar la Caja Postal i darrere ens vam carregar les oficines de Correus. Però vull dir que això ja ho teníem. I ens ho vam acabar, ens vam acabar carregant. Vull dir, clar, és que... diu, és que tota la gent vol viure a Barcelona. Bueno, és que o vius a Barcelona, o a Girona, o a Tarragona, o a Lleida, o has de començar a renunciar... Clar. A moltes coses que per
1: vius,
0: molta gent...
1: O malvius.
0: O malvius,
1: sí. Hi ha gent que diu, ostres, virgencita, torno a com estava, perquè l'alternativa aquesta...
2: Tu pots tenir cotxe, que una gent gran no té cotxe, viu en un poble d'aquests i que deuen s'agafi confessat. I el que deies tu del bar és molt important, perquè a més fa una funció social. Ah. La gent gran es troba, sí. Dina molt bé per dos duros... i més fa aquesta funció. Ah. Però és que els pobles que no tenen ni això...
3: Ni això.
2: Ah. I tu deies... No anem tan lluny, Vallgorguina, no té entitat bancària, jo he tingut tota la vida. Hi ha un caixer d'aquests enmig del carrer que l'ha aconseguit l'Ajuntament i abans, no sé si ara encara, un cop al mes venia una unitat mòbil d'una entitat bancària. No estem parlant de... Estem parlant 10 minuts de cotxe d'ara.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Vull dir que és que enviar la gent, clar, és que enviar la gent a viure fora d'aquí, que és, jo crec que és el que s'ha de fer, és a dir, jo crec que s'ha de buscar un equilibri territorial i tornar a promoure... doncs la ramaderia, l'agricultura i sobretot gent que ve de països on la que són agricultors i ramaders, no és fàcil, perquè l'estàndard de vida que tenen és com, sí. Ahir parlàvem, no?, lo de la Renfe, no?, lo de la Renfe d'avui. No, és que ha caigut molta aigua.
4: Vale, vale.
0: Ha caigut molta aigua, d'acord, ha caigut molta aigua. Quan fa que el tren no va bé? Quan fa que s'està dient que puja a nivell del mar, que l'aigua no sé què, que els rials, que les rieres, que les vies, i que no sé... Quan fa? Quan fa? I no, això no anirà millor. Què s'està fent? Res. Res? Res. O sigui, qui surti en campanya i digui em comprometo a començar els estudis, ja no dic fer-ho, començar els estudis per moure la via de tren de la platja a l'interior, jo promouré que el votin. Sigui, sigui, perquè és que com a mínim farà alguna cosa. És el del Besòs. No, el Besòs està a punt de sobresaturar, que el Besòs sortirà 936 metres cúbics. Fa 50 anys en van baixar 1.600. Bueno, clar, però és que fa 50 anys, si mires els mapes, les cases del costat no hi eren. Clar, és que, bueno, és que passen coses. Bueno, passen coses perquè posem als llocs coses que no les hem de posar. No? I ho intentem justificar-ho. Vols aigua, Olga? Sí, vols aigua una mica? Sí, ara d'allò, perquè se'ns està ofegant. Sí, ves, no pateixis, ves, perquè se'ns està ofegant l'Olga. No? És que, bueno, justifiquem amb pluges coses que sí, que vale, que ha plogut molt, però és que no es tracta d'això.
2: No, tu ja ho deies, vaig a fer d'advocat del diable.
0: Vinga, fet.
2: Fa molts anys que aquesta frase de «mourem la via del tren cap a l'interior», un senyor que es deia Salvador Milà, que va ser diputat d'Iniciativa per Catalunya. Ara jo parlava amb en Francesc sortint de la ràdio. Jo va prometre, o vam... Per què no s'ha fet? Quins interessos hi ha? Quins terrenys s'han d'expropiar? No sé, jo vaig més enllà. Quan una cosa es diu, s'amaga i es torna a dir, alguna cosa passa.
0: Bueno, que val molts diners i que... Bueno,
1: això la primera, clar.
2: La primera. I qui hi ha amb aquells terrenys, també? Me'n recordo, un gran defensor d'això era en Pep Riera.
0: Sí,
2: en Pep Riera, un dels pagesos a Mataró, ho defensava,
0: tant,
2: eh? I ell té interessos, que té estacions agrícoles, i li sabia, i doncs li sabia, donava igual, doncs passeu, si s'ha de passar, es passa. Seria un canvi de mentalitat, eh? Hi ha gent que argumenta, oh, perdrem aquestes vistes tan maques que tenim. M'és igual les vistes. Jo vull anar a Barcelona amb comoditat i seguretat. Ah. I si fan un túnel que sol arribi, un tren cobert, com si fos un metro, benvingut sigui.
0: Ojalà fos així. Tant de bo fos així. Que seria el més fàcil. Tuneladora i avall. Tuneladora i avall. I vinga, i el que dongui... És a dir, que podem trigar 60 anys en fer-ho? Doncs triguem 60 anys. Però és que trigarem 60 anys. Comencem avui, comencem l'any vinent. Per tant, si comencem avui, acabarem un any abans que si comencem l'any vinent.
1: Aquest... Sí, però jo no sé si potser ja haurem fet tard, no? Si posem la tuneladora aquesta, igual d'aquí 5 anys mateix, l'IA, per cas, la intel·ligència artificial, ens ho ha passat per davant i això haurà quedat desfasat del tot, no? I tindrem allà una infraestructura mig començada i mai acabada, perquè hi ha molts casos.
2: Mira, que no et dic que no passi això que està passant ara a Montcada i Reixac, que foraden i s'enfonsa per l'altre costat perquè no han fet un estudi de cates. Entens? El terreny també. Bueno, però amb l'intel·ligència artificial això es resol, que és la part bona. Fes-me un estudi com està el sota terra, no? Avui dia això és viable, però el que dius, teniu raó, que quedi un calaix, que comenci un mandat i l'altre no vulgui, com la línia 9 del metro, que ha sigut una mica com... Han trigat la tira d'anys i encara no està acabada del tot.
1: I sabem que la seguretat absoluta no existeix. No. Amb arquitectes, enginyers, tot això, diu, escolta'm, perquè aquest pont t'asseguris el 100% de que no caurà mai de la vida, passin els segles que passin, això és impossible. Hauria de ser uns coeficients de seguretat que desborden qualsevol pressupost. No que el dupliquen, el quintupliquen, ni més, o inabastable, clar. És com, diguéssim, fer un metro per tota la costa, diguéssim, la costa catalana, sí, sí. No? I enllaçant, fent una línia. Això és, en fi, sobre el paper, és molt maco i quimèric i tal, però a la realitat és impossible. Jo recordo les expropiacions per fer l'autopista aquí de perllongació d'autopista del Maresme, no? Va costar Déu i ajut, no? I encara es veuen seqüeles, llocs que no es van poder expropiar bé i tal, i han quedat nyaps, també, d'aquella manera, no? O sigui que estupem també en la realitat pura i dura, sovint, que fa fer que totes les bones idees també, de vegades, quedin en via morta. Ja poso via morta mai més ben dit, per això de la via del tren, no?
0: Però jo crec que amb això, és a dir... Volem moure'l o no volem moure'l? És evident que hem de moure'l, doncs comencem a moure'l. I, bueno, doncs, escolta'm, crec que moure'l costava uns 5.000 milions d'euros, aproximadament. Moure pel preu de quilòmetre i tal, uns 5.000 milions d'euros, tot. Bueno, doncs comencem, no? Comencem amb els d'aquests 5.000, doncs posem-ne 500, o 600, o 1.000, i fem un tros, no? A Badalona, perquè no hem d'arribar a Barcelona, Barcelona ja està foradada. De Badalona fins a Sant Adrià, fins a Premià. Doncs vinga, ja tenim el primer tros. Ja tenim. I d'aquí 10 o 15 anys tindrem fins a Mataró. Doncs ja tenim el primer tros soterrat. Tindrem Barcelona-Mataró. I anem creixent. La IA ens pot arreglar molt bé la vida. Mira, quan has dit això he pensat... La Sagrada Família es va començar a construir l'any 1881 amb pedra de Montjuïc i picapedrers, tios amb escarpa i martell... que anaven picant bloc per bloc i anaven construint les torres. I a l'any 80-90 es va canviar el sistema constructiu, es van començar a fer les peces prefabricades i el que no s'acabaria mai perquè s'estava fent a pic i pala, doncs es va a començar a créixer i ara l'acabarem en 10 anys. Però si no haguéssim tingut les bases del que es va fer en aquell moment, ara no haguéssim pogut espavilar el temple. Doncs es tracta d'això, és a dir, comencem a fer les bases i quan millorin les coses ja construirem. Però és que si no ho farem mai.
1: Sí, poso un exemple per això que hi ha la conjunció també, primer de la religió, la fe, no? La fe, l'espiritualitat, no? Un prom extraordinari, un arquitecte, Antoni Gaudí també extraordinari, que la seva empremta continua molt viva, no? Encara. Aleshores, en fi, les associacions de trobar recursos i trobar l'entusiasme, passi el que passi, passin guerres civils, el que va passar amb la guerra civil, importantíssima, també. Aleshores, clar, hi ha moments o hi ha, en fi, fites que potser sí que són més assequibles perquè hi juguen allà una sèrie de factors en positiu. Això és el que de vegades costa analitzar. Inclús els mateixos tècnics t'ho diuen, no? O sigui, lo important és trobar aquesta conjunció de factors que impulsin d'una forma ja definitiva aquest projecte, aquest desig, no? Aquest desig col·lectiu i potent. De certa manera, el que deia l'Olga també, que aquí als anys 60 hi havia aquest impuls de constructiu de vivenda social i de més, que sorgia, a part dels moviments polítics, també l'Església també hi va jugar una part, el poble també, en fi, immigrants d'altres pobles que van venir aquí, Sant Carles de la Ràpita, etcètera, etcètera. Aleshores, una confluència al port, el port pesquer, que va començar a agafar molt més empenta. O sigui, de vegades aquest efecte sumatori és el que acaba de donar fruits, no?
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mira, ara estava pensant en un altre exemple, no? La Vila Olímpica, Barcelona, 92. No? Qui coneixíem, els que passaven per la Via Icària, bueno, o els que veníeu a Arenys en tren des de l'estació de Cercanies,
3: sí,
0: i que creuàveu tots aquells polígons industrials i tota aquella cosa des de l'estació de França.
2: I el barraquisme que encara aquí, es veia.
0: I que es va decidir l'any 86, 87, 88, que l'any 92 allò havia de ser un barri d'alt standing, i es van acabar les naus industrials, els túnels, els ponts de tren, les barreres, tot, i es va construir un barri. Pues, amb el tren a la Renfe al Maresme ha de passar alguna cosa semblant, és a dir, i això només ho pot liderar dos ensos, els ajuntaments, que no estan per la labor, i el Consell Comarcal, que jo he estat sempre defensor del Consell Comarcal, però vist com funciona, ja se'l poden carregar. És a dir, que el tanquin i que tot aquell diner públic el reparteixin entre els ajuntaments. I a tomar viento el Consell Comarcal del Maresme, que no serveix per res. I ara sí que ho podem dir.
1: Però et diran ara, i en què hi posem, en què el substituïm, el Consell Comarcal? O sigui, les tasques que faci bé o malament, més aviat malament, segons tu dius, jo ho crec, i de més, no ho conec massa a fons.
0: No és que treballi malament, és que no treballa... Mira, ahir vaig trucar-los. Truco al Consell Comarcal i els dic, escolta'm, algun conseller, algú del Consell Comarcal que aglutini totes les incidències que estaven al Maresme a conseqüència dels aiguats, i saps quina és la resposta que vaig rebre? Truca a Protecció Civil de la Generalitat. Hòstia, per què esteu, llavors?
1: Sí.
0: Si no esteu per aglutinar les emergències, si no esteu per donar servei als directes als ciutadans, si no esteu... Per què esteu? Cada vegada que truco al Consell Comarcal i demano alguna cosa, cada vegada em deriven a alguna altra administració. I... Les beques, truca als ajuntaments, nosaltres només gestionem. Els diners... Hòstia, doncs carreguem-nos-ho.
2: Són coses que es podien passar perfectament amb dotació econòmica als ajuntaments i funcionarien. Les beques menjador, per dir alguna cosa, vale? El transport escolar, que són dues coses bàsiques.
0: Una altra cosa que els he preguntat,
2: tampoc ho saben. La gestió de les centraletes d'aquestes d'aigua, eh? Tot això es pot passar. Mira, i l'altre dia em deia una persona que treballa al Consell Comarcal com a polític, em deia, jo estic a l'equip de govern, vale? De l'equip de govern, 6 cobren full time, jo no cobro per sessió que vaig plenària, i podia desaparèixer perfectament.
0: I
2: ho deia una persona que està liderant, perquè manen dos partits al Consell Comarcal del Maresme, aquest mandat, no? Doncs deia una persona que a més diu, molts ja tenen el sou d'alcalde, i llavors aquell sou què passa? Passa al partit i ell no se'l queda. I, però si està en full time, és a dir, tota la jornada, menys el dia que han de fer algun per preparar el ple municipal, no té sentit, que és el que estàs dient tu. Primer que t'agafin el telèfon, eh? És una cosa que també la gent es queixa, eh? La centraleta sempre està ocupada del Consell Comarcal. Però jo he trucat a vegades per feina, trucava pel tema de beques menjador, perquè transporta els 40, nosaltres no ens afectava. I deia, no, l'Ajuntament ja té la llista. Però no ho gestiones tu.
0: No.
2: Perquè he de parlar amb la tècnica municipal de l'Ajuntament on estava l'escola per parlar d'aquest tema. No, és el que estan duplicant feines, i potser amb una dotació econòmica més important i a l'Ajuntament amb dos funcionaris més ja farien aquesta gestió. És la meva opinió, que ho he viscut.
0: Sí, com sigui, fa falta que algú lideri aquestes coses.
1: I seria fugir també de la política de campanar, també, que es diu política de campanar, que jo, administració local, els ajuntaments, gestiono el poble, el poble veí, res. Els consells comarcals jo entenc que van sorgir amb aquesta voluntat de dir, home, hi ha temes que van més enllà del campanar.
2: Sí.
1: Hi ha el campanar veí que cantava el llac, i a més que també hi compta. I també fa un honorífic, el teu campanar. Aleshores, Clar, si tot això, cadascú fa la guerra pel seu compte, doncs aquí ni es guanya i més aviat es perden totes les guerres o tots els temes, no? O sigui que teniu raó, amb això.
2: I quan es posa burocràcia pel mig, ja ho sabem tot, que la burocràcia és lenta i que la gent que no està acostumada a treballar amb la burocràcia els hi costa, Hi ha gent que arriba a la política de l'empresa privada i el primer que es queixa és, ostres, jo a la meva empresa necessitava demà 4 fluorescents, els comprava i els tenia aquí, has de fer despesa, etcètera. Entens? És tot molt més lent. Però, intervenció, trodona... I...
3: Abans el Consell Comarcal feia compres agregades de coses, sí. Jo no sé si encara ho segueix fent, però cada vegada menys. Però cada, les compres, no? Línies telefòniques, no? Doncs, bueno, tots els ajuntaments, 3.000 línies telefòniques, que evidentment tenen un preu, i si les compres 100, en té una altra. Per això servia el Consell Comarcal. La veritat és que a dia d'avui el Consell Comarcal... no serveix, bueno, la percepció dels ciutadans que per res, i com a periodista, per res. Abans encara em servia per alguna cosa, però ara no té sentit, no. Vull demanar mediambiental o no sé.
2: I això que tens autèntics cracs funcionaris treballant, sí. Tens en base treballant al tema de mediambient?
3: No, ara ja no està.
2: Vale.
3: No, en base, no, és que a més s'han anat carregant tota la gent, és que sobre això, vull dir que... Sí. Bueno, Olga, ho deixem aquí avui.
1: Ara que sí, estàs recuperada... Ja està recuperada.
3: Gràcies i fins dimarts vinent, gràcies, Francesc.
1: Vinga,
3: gràcies,
1: Tomàs.
2: Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Escoltem Salvador Illa, que és el president de la Generalitat.
5: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
4: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de Rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activi així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir atrets a dos guàrdies civils al barri de Can Perellada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup. Notícies en xarxa.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Pluja d'Estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Durant la calorosa època de les vacances, els mesos de juliol i agost, els pagesos tenen molta feina al camp, maduren els cereals i pot recollir la collita, l'ordi, el sègol, el blat i la civada. Abans es segava amb la falç. Ara molts pagesos tenen moltes màquines de segar i fins i tot de batre. Seguen els cereals, treuen el gra de l'espiga i l'ensaquen. Tot alhora, les tiges que s'obren es lliguen amb feixos i es premsen.

els arbres. Per les civilitzacions més antigues, l'arbre té una significació sagrada. Se'l venera com a símbol d'enllaç entre el cel i la terra. Els boscos és l'equilibri de la natura. Favoreixen les tempestes i paren el vent. Serás los años más verdes. Serás quien ya no está... Les arrels s'endinsen a les profunditats de la terra, mentre que les branques arriben al cel. A les mitologies, els boscos no sols estaven poblats per genis i divinitats. Les llegendes expliquen molta freqüència la transformació de persones en arbres.

Les arrels, les fulles i les flors de moltes plantes, des de fa segles, s'utilitzen per fer medicines. Es diu que són plantes medicinals. Molt sovint són plantes rares, que els metges i farmacèutics tenien moltes dificultats en trobar. Avui encara es fan servir. Algunes de les seves substàncies poden elaborar-se artificialment.

En alguns països, gran part de les plantes rares no es poden collir. Són plantes protegides. Les protegeixen els organismes que s'ocupen de la conservació de la natura. Són plantes com la genciana, l'edelweiss i el tintorell.

De la mateixa manera que hi ha bolets metginosos, també hi ha plantes que ho són. La belladona és especialment perillosa. Té el fruit gran i de color negre lluent i s'assembla a una cirera. És molt verinosa. No s'ha d'agafar per cap raó ni menjar-se-la mai.

Des de sempre, la gent ha utilitzat les plantes com a medicina. També avui hi ha molta gent que en utilitza, fins i tot la gent que no hi creu. En fa servir sense saber-ho, perquè la majoria dels medicaments s'obtenen de les plantes.

Moltes vegades es deixa en ridícul els bruixots o els curanderos de tribus antigues. És cert que, de vegades, les seves pràctiques es basen en meres supersticions, però força sovint moltes d'aquestes persones tenien una gran saviesa.

Una de les virtuts més remarcables era que coneixien les plantes medicinals, sabien com utilitzar-les. Una de les seves facultats principals era conèixer i saber emprar les plantes medicinals. Totes les plantes contenen substàncies químiques diferents i entre aquestes algunes produeixen efectes curatius. Les plantes que contenen aquestes substàncies curatives les anomenem medicinals i et poden salvar la vida. You can...

0: Diu Martí Domínguez en el llibre Bestiari, Olor de muntanya. Al Portell de Morella, un pastor va explicar les virtuts inigualables de la camamirla. Jo no vaig mai a la botiga. Aquesta planta em dona tot el que jo necessito. I tot seguit em va mirar a mi, amb un punt d'impertinència, per veure si jo agafava la transcendència del seu discurs. Però a la vista, pels cucs del vespre, pel pit, és una herba remeiera. Fins per les tronades és bona. Molt millor que Santa Bàrbara. Aquí, quan cau l'hivern, m'hauries de veure. La neu cobreix el mas, però jo, amb la boja conillera camamirla, en guardo dels llamps. No menjo res més que camamilla i pa. But will Tarzan have
1: Jane? Stay tuned. A Ràdio Aranys, pluja d'estels.
0: La frigola, el tem, el timó, el timonet, el tomell, el tomello. Dins la Trinitat d'Alt, la farigola, romaní, espígol, nosaltres no sabríem triar l'herba preferida. Les estimem totes tres, la farigola, el romaní i l'espígol. Cadascuna té les seves virtuts. Cadascuna ens porta, amb la flaire pròpia, un record íntim i una sensació plaent. No hi ha cap essència de perfumeria que, per un olfacte verament delicat, pugui comparar-se amb l'olor d'aquestes tres herbes. Això ho diu l'Antoni Rovira i Virgili en el llibre Botànica i Zoologia, Teatre de la Natura, que es diu L'Espígol.
1: Pluja d'estels.

El ginkgo és un arbre mil·lenari, magnífic, que va sobreviure a Hiroshima. Allà el tenen com a monument. És un arbre mil·lenari. Quan Déu va crear els arbres i el món, diu la llegenda que va crear el ginkgo. És mil·lenari? No ha sofert cap transformació. Busqueu-lo. Se'n va cap al cel i sembla un temple xinès. Les seves fulles tenen lòbuls i són precioses. Serveix molt com a medicina. Busqueu els ginkgos. Són preciosos.

no ens moguem d'aquest lloc, que el temps ara transcorre dolçament, rere el marge dels teus anys i dels meus, i ja tot ens pertany molt més que abans.

Dubte si et plau la llum que ens plou, finestra enllà d'aquest capvespre plàcid, per llegir-me en veu alta, que jo no puc, els versos que tu i jo més estimem.

0: Pluja d'estels.
1: De l'irradiador del port i les gavines, de Joan Salvà Papaseit, de Poema sense acabar, un fragment que diu: i els romanís, només desperts, escolten perquè demà al matí puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins l'hora de la sesta. La farigola se sol collir per Setmana Santa, el Dijous Sant. Farigolaire, farigoler, era persona que cull farigola per vendre la farigola en un poble ple de farigola. Només entres al poble i ja fa olor de farigola.

0: Pluja d'estels.
1: Una llegenda, la llegenda d'Apolo, de la mitologia. Jo crec que és tan veritat. Un cop a l'any es despertava la Terra. Aleshores, sortia vida de la Terra, en colors i perfums. Era la primavera. Apolo anava amb el seu carro pel cel i veu a Dafne. Era una noia solitària i havia jurat ella que no pertanyeria mai a cap baró.
0: Pluja d'estels.
1: Ella el veu i es posa a córrer. Diàfana corre transportada pels vents. Apolo, déu de la llum, ràpid, arriba a agafar-la i somriu triomfant.

La toca amb la punta dels dits, sent el perfum dels seus cabells. Daphne no té on anar. Indefensa, demana ajuda a la Terra. I la Terra l'escolta. La seva pell comença a convertir-se en llaurer. Les ungles s'allarguen en fulles, els cabells en branques, i queda fixa en el lloc amb arrels a la Terra, immòbil i silenciosa.

Apolo abraça molt trist l'arbre, que abans era una ninfa, i plorant declara que Dafne, que és llaurer, serà consagrada al cul de la triomfador de la voluntat, amb el deport i les guerres.

És preciós que el llaurer en si no té massa valor, simbolitza la glòria dels millors. Dafne s'ha petrificat, però segur que en l'escultura de Bernini, de Galeries Borghese, segueix corrent la sàvia pels troncs, perquè el llaurer, Dafne, sembla que tingui ànima.

Dafne s'ha petrificat, però si aneu a Roma, a Villa Borghese, veureu a Dafne i Apolo amb una escultura, per mi, és preciosíssima, de Bernini.

0: Pluja d'estels.
1: Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més n'hagis trobat. Un verd com d'aigua endins al món. És el verd de la fageda, profund i clar, la fageda d'en Jordà.

La concentració de valors monumentals més importants es troba aquí, a la ciutat d'Olot, i pot destacar-se l'església de Sant Esteve, amb valuoses peces. Es va crear l'anomenada Escola d'Olot de Paisatgistes i feu de la ciutat de primera magnitud, al qual s'afigien molts de literats catalans. Marxar, per un passo molt parcial, és odiant-ho.

La Fageda d'en Jordà és un bosc de faig excepcional, perquè creix en un terreny planer. S'assenta damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu accidental amb abundoses prominències molt característiques que poden assolir més de 20 metres d'alçada i que reben el nom local de Tòsols.

Saps on és la fageda d'en Jordà? Pues creix excepcionalment a uns 500 metres d'altitud. Una meravella botànica i paisatgística dins la qual val la pena perdre's. Tot gaudint d'un encís que el poeta Joan Maragall canta en un poema memorable que avui figura esculpit en un monòlit a l'entrada de la fageda. Saps on és la fageda d'en Jordà?

0: tigre, crec que ja ho ha d'ensenyar la turpa per estar molt millor. Ensenya la turpa, i això no funciona.
1: Listo, bailas, papi.
2: Hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola, hola, hola.

0: Pluja d'estels.
1: Estem parlant d'arbres, però no podem deixar de parlar dels bolets. Aquests estranys fruits dels nostres boscos ens han fascinat a l'home, però de totes les èpoques. Sempre s'han envoltat d'un misteri encís, poder màgic i guaridor i fatals, i els bruixots se l'han fet servir per conjurs i apòssemes. Els bolets han constituït una rica font de contes i llegendes, relats històrics d'enverinaments, supersticions, prejudicis i falses creences. Fins al segle XIX no es van començar a descobrir el secret dels fongs, i un naturalista suec els va agrupar amb classes, famílies i gèneres. Hem comprovat que la part visible del fong és un cos fructífer que surt de l'interior del sòl d'un garbuix de finíssims filaments anomenat el miceli. Són rics en proteïna, sals minerals, perquè les calories estimulen la digestió. Són molt indicats per una dieta d'aprimament, també. Els bolets. La maison sous les arbres.

A Pallars Llussà encara es conserven rius d'aigües cristal·lines com el Noguera. Jacint Verdaguer, autor de l'obra èpica El Canigó, va rebre la seva inspiració en aquest indret pirenenc. El Montnegre, el Maresme, a Peles Mestres ens parla d'un gorg negre a Iscle de Vallalta. Allà es diu que les dones d'aigua estenen cada nit la bugada i si algú s'hi acosta, s'ha pres per elles i se les enduen a dins de la cova on resideixen, a dins del gorg, al Montnegre, a Sant Iscle de Vallalta.

Faig camins sense ruta, eixida ni destí, i encalço estels que es perden per la roda que gira alta nit. Atrapo estels que proven de dur-me pels camins, però s'embrollen confosos perquè porten el dubte molt endins. Estels que a voltes ploren i volen córrer amb mi. Com s'equivoquen? Més tant i tant tremolen que no els goso dir. Canvio les certeses de temps acumulades sense profit per la fosca grandesa que em sospesa i amida i que ve de la nit.

I ara parlem també una mica de fades, ja que som al bosc. El llatí fada, que significa destí, ja que les fades són una transposició de les moires gregues, unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir el seu futur. És un esperit de la natura que cuida de l'equilibri natural. Les fades apareixen en molts contes àrabs.

Les fades al front duen una estela de llum. Algunes estan dotades d'unes precioses ales de diversos colors que les fan ser encara més seductores.

Les dones d'aigua, també anomenades nimfes, simbolitzen la vida talment com l'aigua fa créixer les plantes i permet viure els homes. A Caldes va passar que va aparèixer una dona d'aigua i tothom tenia por d'ella. I ella es va enfadar i va començar a fer que les coses anessin malament. El poble, després de pensar molt i molt i molt, van pensar que calia fer i varen arribar a la conclusió que fora millor demanar consell a la dona d'aigua, no pas oposar-s'hi, i que visqués al poble. I tal dit i tal fet, van anar a demanar-li protecció. Ella els indicà que sota la població feia el transcurs un riu subterrani d'aigües medicinals i els digué el lloc exacte on podrien fer un gorg i es trobaria aigua. I fins ara hi ha aigua a Caldes.

Les fades són esperits molt petits o quasi invisibles i es tornen invisibles a voluntat. Certs genis de les obres de Shakespeare són fades. Els contes de fades són aquells que contenen elements meravellosos.

Les fades habiten els prats, altres els jardins coberts de fulles, i són molt amants del silenci i el moviment.

parlem dels anells de fada. Segons el folclore britànic, les fades fan uns anells amb zones circulars que apareixen marcades a les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta.

0: Segons el folclore britànic, aquests anells poden medir més de 60 metres de diàmetre. Si es formula un desig just al centre d'un anell de fada, en una nit de lluna plena, es farà realitat.
1: Pluja d'estels.
0: Però si un humà entra quan les fades són dins, quedarà obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar. L'única manera de sortir-se és que una altra persona, des de fora, estiri el cautiu amb força, mantenint el peu fora del cercle, i si cau dins del cercle, haurà quedat cautivat per les fades i la seva música, i no podrà sortir-ne mai més.
1: Pluja d'estels.

meva molt estimada per les hades és el pixallits, però es diu Taraxacum officinal. És una planta d'unes fulles de 50-40 centímetres de llargada reunides en una roseta arran de terra, molt dividides en segments triangulars o partits per gairebé arribant al nervi central. Té propietats diurètiques de les quals li ve el nom. Virtuts remeieres, les fades les recomanen molt.

Des del romanticisme se les representa com una noia jove amb ales. Apareixen sovint als contes populars i sempre com a gent menuda, de gran bellesa i amb molt bon cor. A l'edat mitjana les pintaven com un esperit protector o sovint maliciós i per protegir-se d'elles la gent portava un amulet de ferro negre. Això és el folklore britànic, eh?

Les fades acostumen a ser molt delicades, sensibles i polides, i també són molt geloses. Les fades no són dolentes del tot, ni tampoc bones del tot. Són tan petites que no es caben dos sentiments a la vegada.

us imagineu moltes fades juntes aplaudint i ballant aquesta música a la llum de la lluna? I les seves danses encisadores són d'una bellesa i acostumen a ser molt delicades ballant.

i de Jacint Verdaguer un fragment de Canigó que parla de fades. Que bonica n'és la mar, que bonica nit serena, de tant mirar l'ocel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna, les estrelles, i en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abresen. Tot l'escoltant infinit, sa dolça música apresa, i el mirall del cel, el cel de la terra. Ahir vespre la vaig veure, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena.

Els coralers de Begur, coralant dins llur barqueta. Coralers, si en voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sóc, sóc una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me'n diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells treuen rams de coral. Jo, diu la fada, aquest ram de perles. Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó.

0: estels.
1: I una cosa molt important. Quan els arbres tenen de 25 a 70 anys, poden donar fusta bona. Per exemple, la utilització de vaixells es necessitaven grans quantitats de les millors fustes. Això va fer que, als segles XV i XVI, grans extensions, que abans foren boscos, quedessin despoblades. Per fer una nau de fusta es necessiten almenys 2.000 roures grans. La selva. Definició de la selva. Bosc extens, incult i desordenat. Molt poblat d'arbres.
0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: I com, si no, sabent-les i sentint-les, podria dir les coses que ara dic. No parlo pas de saviesa. Parlo de vida i de misteris. I els camins en són plens. Tot gira volta i ens arrossega. Ple de mi i de tot. Alço la copa i bec. I per la finestra penetra a dolls l'aigua brugent dels somis. Martí i Pol.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. Disseny musical Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria. I amb el nostre amic Joan Bosch, que ha posat unes músiques tan boniques. Gràcies, Joan. Un petó. I amb el suport del nostre estimat director, Joan García. Llegendes, fantasies, somiem. Somiem, que cal somiar una mica. Va bé, va bé. Segur que sí. Adeu, amics. Gràcies per la vostra atenció.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, a la teva botiga Condor, a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 9:45 a 2:45 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
0: Radio Arenys, la primera en arribar.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
4: Bon dia, doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalert. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
4: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès. També a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
3: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
3: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
2: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Radio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Radio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Radio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Tornem després de vacances, encara que no ho sembli, perquè tot el mes de setembre han passat els remesos de Dones en Ruta i avui tornem ja en directe a emetre Dones. Disculpeu la veu que tinc, està una mica fònica, però considerava que havia de venir, i aquí estem. I recordem que Dones treballa des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a veure, entendre i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Ens agrada un programa on els homes també participin, homes i dones, en paral·lel. Si voleu saber de què anirà el programa o tornar a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar o també a la web de la ràdio. Allà busqueu programes, busqueu dones i teniu tots els podcasts dels programes emesos i els podeu escoltar on vulgueu, quan vulgueu i l'estona que vulgueu. Dones s'emet tots els dimarts a les 12, en directe, des del 91.2 FM. Parla Rim Garcia i en el so tenim a Marina Cabrera.
1: Bon dia, Rim, ben tornada.
0: Bon dia, Marina, tu també ben tornada.
1: Bueno, no tant, no tant.
0: No tant, però ara nosaltres dos feia molts dies que no estàvem juntes. Ara tornem. Gràcies, Marina.

0: Si teniu ganes de compartir amb nosaltres o dir-nos alguna cosa sobre el tema o fer consultes, perquè el tema que avui tractarem permet això, fer consultes sobre el que parlarem, doncs ho podeu fer a través del 93 195 79 12 o al 722 886 921. Aquests telèfons es pot trucar o poden escriure un WhatsApp. O sigui que estem en directe i si tu vols fer alguna consulta, aquí estem, per totes vosaltres. I així obrim portes, obrim finestres i obrim micro i ens posem en marxa amb la secció que porta l'astròloga Mercè Cirera, Dones quan el cel toca la terra. I tot parlant en una conversa propera, divulgativa i participativa que permeti als oients familiaritzar-se amb els conceptes bàsics d'astrologia i reconèixer-los en la seva pròpia experiència. I comencem amb un poema.
1: Soc cada vegada que em reconec. Soc cada vegada que m'accepto. Soc cada vegada que em descobreixo el meu poder. He viscut amb els ulls dels altres. He viscut amb la mirada de la gent. He viscut amb el pensar, el sentir, l'opinió, el judici dels altres. I avui descobreixo que l'únic pensar, sentir, opinar, que no jutjar, que importa, és el meu. Cada vegada que em sento és un ja. Quan la mirada és cap a dins, tot canvia. Els meus ulls, aquests que només senten, saben si és bo o no per a mi. Que gran pau és la que respiro quan això passa. Ja que en aquest moment sóc. Sóc cada vegada que em reconec. Sóc cada vegada que m'accepto. Sóc cada vegada que descobreixo el meu poder. Visc i em sento viva. Plenitud de l'estar aquí i ara. Potencial intern de saber-me.
0: Doncs sí, és un poema que vaig escriure fa anys i que avui m'ha ressonat moltíssim posar-lo en veu a la ràdio, perquè parlarem d'això, del que ens parla una carta, del que ens parla l'astrologia i ens parla cadascú de nosaltres. I per tant és aquest soc. Aquest poema va ser ballat en un espectacle de mandarines ja fa temps i avui m'ha vingut al cap de començar amb la Mercè amb aquest poema. I ara escoltarem la música de la seva sintonia.

0: Mercè Cirera, què tal?
1: Molt bon dia, Rim. La veritat és que aquest poema m'ha generat, m'ha obert. M'ha obert una part meva, que bonic, perquè el anava com traduint des de les forces internes que ens travessen, que a nivell astrològic jo tinc molt ordre ara així, però al mateix temps que travessaven com a ordre aquestes forces, em feien sentir, m'obrien una part que no pensava, sinó que senties, que sentia directament i pensava que a gust pogués estar amb una dona que transmet, que a través d'aquestes paraules, com el meu llibre, quan les paraules cauen, jo, tot el que són paraules, que és com per mi paraules noves que cauen, és com se't podria afegir en el llibre, no? I és soc, aquest soc, que el podríem dividir en dues parts, però que m'he quedat amb el poder, amb aquesta força que hi ha interna, amb el malviure a través de l'altre i integrar, que això, astrologia, es queda molt ordenat amb una carta.
0: Sí, amb una carta.
1: M'ha fet gràcia, no?, veure com parlaves i jo anava veient com una carta.
0: Com una carta. Sí, m'ha vingut, vull dir, ha sigut una cosa més, és un poema que em va venir.
1: Preciós.
0: Jo els poemes normalment em venen i són així com les així. Paraules cauen, doncs pues el poema que després intento rectificar i dic, no, si ja està escrit, ja és així, ja és, ja té forma, no? Bueno, per això ha sigut una petita introducció. Com ha anat a l'estiu?
1: Bé, un estiu tranquil, a la muntanya, a la natura, buscant una mica de fresca, perquè ens ha deixat a tots molt aixafats i aplatanats. I com sense moure'm mai gaire en el Pirineu, i des d'allà, doncs, gaudir de l'estar, de la presència...
0: De no passar que tanta calor.
1: Exacte, de lo que la natura t'arriba a donar, sí. I d'agrair que la puguem tenir.
0: Que la puguem tenir. Ara estem amb les aigües, amb els aiguats, però, bueno... Jo penso que és una cosa que ens estem queixant de tot el que ha passat, però es veia venir, vull dir, amb les calors que ha fet, és que un moment o un altre s'havia d'haver fet més prevenció perquè això podia passar.
1: Sí, està en mans de tots. Jo que he treballat tants anys amb el tema d'aigües, perquè jo vetllava per el tema de les rieres, de l'aigua.
0: Sí, de l'aigua.
1: Però el que he copsat amb tants anys és que hem invadit la natura.
0: Sí, senyora.
1: I tots volem tenir una segona casa, volem tenir una piscina,
0: sí, senyora.
1: Volem tenir, i no ens adonem que tots formem part, tots estem...
0: Vinculats
1: a que estigui passant el que està passant.
0: Sí, d'alguna manera tots som partícips del que està passant.
1: Sí.
0: Som conscients de que bueno, no acabem de fer les coses com s'han de fer. Però és que també és bo dir allò de... Culpes en fora. No. Mira't la teva part de responsabilitat davant de fets com aquests, no?
1: Mm-hmm.
0: Vull dir que tothom tenim el nostre granet quan triem, quan escollim, quan votem, quan decidim, no?
1: Sí.
0: Tots tenim la nostra part. Vull dir que de quins hauríem de fer responsables. Sí. I no queixosos, sinó responsables, que és ben diferent.
1: Sí, si no ens anem a la víctima i aquest poder l'entreguem a fora.
0: Sí. I no va així, no va així la cosa. Si fóssim molt més responsables i no mirar cap al que l'altre no fa, sinó cap al que jo puc fer i afegir i sumar, les coses funcionarien d'una altra manera.
1: Sí, aquesta seria la responsabilitat integrada, no tant des d'una càrrega que he de, sinó
0: de què puc fer.
1: De la integració de què ha passat amb mi, on he estat en aquest moment creant o co-creant això que ara...
0: Sí, i què puc fer, com puc ajudar.
1: Exacte.
0: No dir tot està malament, no, alhora.
1: Que estic sembrant jo cada dia perquè...
0: Clar, sí,
1: per veure... No?
0: Hi ha coses que funcionen, coses que no, que podem fer, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs mira, primer començarem recordant una mica en el punt que estàvem, Mercè, de tot el que havíem parlat fins ara.
1: Vam parlar una mica de la noció bàsica de l'astrologia, de què és un llenguatge que ens parla a nivell simbòlic, sistèmic i cíclic, i ja que, com la pròpia natura, que és cíclica, i també una mica de lo que era una carta, que és un mapa viu que ens permet observar diferents dimensions de la nostra experiència humana. És una fotografia simbòlica del cel en el moment que naixem. I ens pot mostrar els nostres potencials, els recursos, els talents, també els bloquejos, una eina, en definitiva, de comprensió i autoconeixement, que ens aporta orientació, perspectiva i consciència. Llavors, bueno, com a tot mapa, doncs es distribueix des de diferents maneres i vam parlar l'última vegada, si no recordo malament, d'un angle que ens parla d'allò que es nomena en astrologia l'ascendent, el descendent, el fons del cel i el mig cel. Uh-huh. D'aquí, diguem, neix aquest angle que representa simbòlicament l'esperit encarnat a la matèria. Uh-huh. I seria tot aquest simbolisme que sembla mentida, com el que és a dalt és a baix, això no ho deia jo, i això ja és, són les lleis de l'univers, les lleis del Kybalion, una d'elles, el que és a fora és a dins, el que és a dalt és a baix, i com pot ser que realment aquest univers que sembla extern ens parla tant del nostre propi univers intern. Com, dius, com aquesta sincronia. No és que ens influenciï, és que està sincrònic, perquè en realitat com que se suposa que no estem separats, sinó que la ment pensa que, que hi ha una cosa que es diu cel i una altra terra, però des de l'espiritual està tot junt, formem part del tot. Però com a ment ho hem separat i ho veiem diferent, però en si hi estem. Llavors, aquesta creu en astrologia marca com quatre quadrats dins una carta. Cada quadrat ens parla de... Imagina't que tu mires ara, tens la carta davant, imagineu-vos que teniu la vostra carta, els que ens esteu sentint, i que veieu com una creu més marcada. I que cada quadrant hi ha allà pues, uns planetes. Ostres, jo en tinc molts en el de dalt, jo en el de baix. Doncs tot això ja ens dona una referència de la nostra manera com ens presentem a la vida. Com la vida ens convidarà a A, B o C. Tot això ja ens dona una...
0: Pistes.
1: Exacte, pistes per fent un reconeixement pas a pas de nosaltres, perquè mm-hmm. si us explico ara en teòric tot això és molt ampli i
0: no
1: avorriria.
0: No cal, no cal.
1: Llavors,
0: això és
1: sí.
0: Nocions, exacte. Perquè si interessa es pugui sí. aprofundir més.
1: Això mateix, és mm-hmm. com un tastet, perquè sapigueu. Mm-hmm. Vam parlar també dels quatre elements, les quatre forces vitals que constitueixen la creació, que són el foc, us en recordeu que parlàvem, el foc representa la xispa, l'impuls, la confiança, l'entusiasme, la terra, que representava el cos, l'arrelament, la realitat, l'aire, que és la paraula, la comunicació, les idees, i l'aigua, que representarien les emocions, sensibilitat, intuïció. A partir d'aquí ja comença a multiplicar-se tot i l'ABC del llenguatge astrològic comença a fer-se més complexa perquè té moltes variables i que bueno, es poden anar perfilant a poc a poc. Quan parlem d'un símbol, dius, ostres, ara, per exemple, estem a balança. Balança és una energia d'aire que ens fa que és l'energia més de sociabilitzar. Aquell que té molta energia balança la carta, que no es tracta de que siguis sol, o sigui, que hagis nascut a època de balança, que és ara, a la tardor, sinó que la teva carta pot ser que tingui molta energia balança i tu siguis àries. Mm-hmm. Pot passar que tinguis el sol a àries, que el sol és el que marca i tothom diu, jo sóc tal, jo sí, sóc sí. qual. No.
0: Sí, jo sempre, no? Sempre que m'havien preguntat, què ets, àries?
1: Sí.
0: Sí, foc. I no, tinc més coses... I que són tan importants, potser, com la del foc, no?
1: Bueno, el sol, el que ens marcaria, el sol ens fa com de director d'orquestra. Ell és com un coach, no? Que activa sí, que totes les altres veus teves tinguin la seva funció, perquè si jo la meva funció comunicadora està apagada, fa que, com que és un sistema a la carta, quan una part no funciona... hi ha una altra que queda coixa.
0: Es descompensa.
1: Llavors,
0: sí,
1: els planetes, que quan es parlen de planetes es refereix a això, a Mercuri ens parla de la comunicació, la Lluna, de com sento, com m'emociono, com m'he sentit cuidat i com cuido. Uh-huh, uh-huh. Venus ens parlarà del que valoro, com m'obro els vincles amb els altres. Tot això, i Mart, l'acció, l'impuls, com actuo, com defenso allò que vull... Cada un d'aquests planetes doncs, els tindrem en un hemisferi, en un altre, els tindrem banyats d'una energia, d'una altra, els tindrem en relació amb altres. Per tant, tot això fa unes variables que dona una informació que un ha d'estar a l'escolta i diu fins a on això em ressona, em pot ajudar i acompanyar.
0: Em ve que d'aquí, que cadascú siguem únics.
1: Únics.
0: No? Vull dir, no hi ha ningú, ningú en el planeta que sigui igual que una altra persona.
1: No, perquè hi ha...
0: Ni els bessons que neixen el mateix dia.
1: No, perquè normalment...
0: El mateix dia, en el mateix moment...
1: I poden dos minuts de diferència, sí. els hi podria canviar l'ascendent, però encara que no els hi canviés, el que sol passar és que la consciència d'aquests nens, una part de la seva consciència s'identifica amb una part de la carta i l'altra amb l'altra part. I normalment són oposats complementaris.
0: Ah, curiós.
1: En l'observació que jo he fet, uh-huh. en el meu... I normalment ho consensues amb altres i passa. I és curiós que el meu germà li agrada més la pilota i a mi, en canvi, m'agrada estar a casa fent puzzles. Uh-huh. Ah, curiós. S'estan polaritzant, sí, sí. Però al mateix temps ells es poden ensenyar a si mateixos. Clar.
0: Ja, però fixa-t'hi que són diferents.
1: Sí, perquè han agafat la consciència, s'ha polaritzat. Sí. Això també ho fem nosaltres, que tenim una carta sencera, diguem, amb tot, però a vegades hi ha una carta que l'està vivint algú del meu, una part de la meva carta que l'està vivint algú de l'entorn, i jo m'he identificat amb la part més bona, suau, més, i la part forta i dura la projecto. I llavors em ve algú i dius, uau, aquest caduca, i resulta que és aquella part teva que tu no, encara no has reconegut de tu mateix.
0: Ah, sí, això és cert, tindria que veure, es podria veure en el que és els miralls, no?
1: Bueno, qui et fa de mirall? Preguntant a la persona què és allò que rebutges, veure com a la seva carta allò està inclòs i no ho està vivint. És el que diem la nostra ombra, que està inconscient i no l'hem pogut visibilitzar perquè l'hem negada i no som ni conscients de que això la vida ens ho porta perquè ho puguem reconèixer, no perquè ho rebutgem de nou.
0: I cada vegada que ho rebutges torna.
1: Bueno, perquè t'està dient, com una força t'està dient, sisplau, com tu deies, no jutjo, pues no em jutgis aquesta part meva, perquè és que no és que jutgem els altres, és que ens jutgem nosaltres.
0: Sí, aquest és el gran què. El repte més gran que tenim els humans és nosaltres mateixos.
1: Jo no vull
0: mateixos,
1: dir que sóc agressiva, que sóc violenta, no, jo aquesta part no, i això, pues de fora potser et vindrà algú que patapam.
0: Perquè ho tenim.
1: Perquè tots tenim tot.
0: Tots tenim tot. Hi ha una altra música, ja, bueno, una altra no, una que tu has triat, que és una molt maca, que la posarem ara perquè m'agrada a tu també, i espero que agradi a tothom que l'escolti, que és Bon dia, Gertrudis. Per què has triat aquesta música?
1: Bueno, la veritat és que jo vaig triar músiques i després vaig dir, a veure, primer escolta-les i que em ressonen. Sempre necessito, ara mateix, si em dius quina és exacta, sé que en aquell moment... Jo, gràcies a la meva carta, m'he conegut i tinc molta aigua. Molta aigua vol dir que hi ha una sensibilitat i que jo sóc una persona que les coses m'entren sense un ordre mental.
0: Entren.
1: Entren, és això. I no busquis el perquè. El perquè ja em porta a la ment i ja em paralitza.
0: Clar.
1: Ja no... Clar. No saps,
0: sí, sí, sí, t'entenc.
1: Llavors, jo a la meva carta hi ha molta aigua, malgrat que sóc sol balança, de fet, els anys fa dos dies...
0: Moltes felicitats.
1: Gràcies. Però ja han sigut uns quants, ja 65, que ja comencen a tocar.
0: Bueno, no són gaires, vull dir, avui dia aquests no,
1: avui
0: no
1: dia
0: són gaire.
1: És diferent, però vull dir que el fet d'ordenar-me i veure'm quan vaig... I sempre la vaig fer la meva carta, perquè sempre es va movent coses, i te n'adones, dius, clar, és que aquesta sensibilitat que a vegades no se'n veu, la noto quan amb percepcions molt subtils, amb músiques, amb tot això. Uh-huh. Quan tu has parlat el poema, a mi m'ha entrat com una dir, oh, que bonic, és quan entrem en diàleg amb aquestes parts, amb aquestes paraules, com obren camps que sí. I m'ha encantat, m'ha obert un camp.
0: Sí, sí.
1: Que si no, no m'obre. No sé com explicar-te.
0: Sí, sí, t'ho estàs explicant perfectament. Saps? Doncs a mi el bon dia, Gertrudis, és com dir, aquí estic, bon dia a tothom. Exacte. Comencem. Comencem avui, comencem demà, comencem quan comencem, bon dia, no?
1: És inclusiva.
0: És inclusiva, doncs escoltem-la.

0: Bueno, bon dia.
1: Bon dia, Rim.
0: Bon dia a tothom. Bon dia a mi, bon dia als altres, bon dia a tothom. Això està molt bé, començar el dia donant gràcies i bon dia. I tinguem-hi, projectant un dia que hi hagi el que hi hagi, potser, si ens ho mirem des de la gratitud, pot ser molt maco. Perquè sempre tenim coses bones. Què farem avui? Perquè fins ara ha sigut com recordatori de coses que ja havíem dit.
1: Sí, però volia fer èmfasi en això que hem dit, posar-ho com una mica en vida, donar-li vida, això que hem dit, perquè ho hem dit com un
0: nivell teòric,
1: potser conceptual. Però, per exemple, que tu has parlat, i això lliga amb el teu poema, crec, parlàvem d'aquesta creu, de l'ascendent, que ve a dir, us preguntaria, i pregunteu-vos-ho, preneu, si voleu, agafeu un llapis, teniu un moment, i pregunteu-vos, perquè la carta, allà on hi ha l'ascendent, hi ha una energia, o hi ha un planeta, o hi ha alguna configuració. Amb quina energia jo he entrat a la vida? Perquè aquella energia amb la que jo entro a la vida, quan neixo, aquella energia és la que jo, quan m'aixeco, té a veure. Quan inicio un projecte, té a veure. I, per tant, és important.
0: Això com ho sé?
1: Pues agafeu la vostra carta natal.
0: Si no en tenien?
1: Aquesta carta natal la podeu, primer de tot, hauríeu de trobar la vostra data de naixement, i jo us recomano que agafeu el certificat de naixement. Si no el teniu, el demaneu al Ministeri de Justícia, a la web, tal, i el demaneu, i us donarà una data de naixement. Ai, una data, la sabeu, l'hora.
0: L'hora.
1: L'hora exacta, exacta, normalment no sol posar-se, no sé que sou nascuts més joves, que ara ja sí, però la nostra època, de la Rimi meva,
0: no
1: es posava tant. Jo em vaig fer una correcció horària per un astròleg professional, Però, perquè em posava a les 6 i són 17:55. I 5 minuts em canvien l'ascendent. No a tothom, però a mi me'l canvien. Això depèn. Jo era, en l'època, si hagués agafat el meu certificat, que he sigut ascendent Àries. I segur, soc ascendent Peixos a grau 28, que vol dir que gairebé estic tocant l'Àries, però estic acabant Peixos. Per tant, és un altre focus.
0: És un altre, sí, sí.
1: Una altra manera d'entrar la vida. I el curiós és que jo, en el meu naixement, us ho explico perquè veieu situacions pràctiques, ja era la setena dels fills de la meva mare, al meu pare li van donar la placenta, es va desmaiar. Jo sóc ascendent Peixos, l'energia de Peixos és algo que es dissol. Al meu naixement, algo es va dissoldre. Pues mira, el meu pare que va caure desmaiat.
0: I això? Perquè
1: li van donar la placenta. Tingui, aguanti la placenta. El pobre home es va caure rodó.
0: També quina idea, no?
1: Bueno, com que era ja el setè, devia pensar que aquest ja està curat d'espans.
0: Pues no.
1: Pues no. El va agafar fora de joc. Bueno, el que vull dir és que en el camp energètic que envoltava el naixement, no només és l'energia que tu entres a la vida, sinó què es mou en el teu camp energètic del moment. Llavors, depèn l'ascendent, no és només el sol, has de mirar moltes coses i variables que s'ha de fer una síntesi, tot un treball molt potent a l'analitzar una carta. No és una cosa de pim-pam a fora, no. S'ha de fer ben fet, té moltes variables, però és bonic preguntar-te, potser, ostres, tinc l'ascendent a Lleó, doncs amb quina energia entro a la vida? Doncs amb una energia d'autoexpressió. Lleó representa el sol brilla, és una energia, però clar, no és algo que portes posat, sinó que també vas desplegant amb el temps. A més, és una energia que es pot desplegar d'una manera més evolutiva, perquè Lleó pot ser molt orgullós i al mateix temps tenir molt cor. En quin moment de la vida estàs per estar desplegant la mateixa energia en polaritats?
0: Perquè quan acaba de néixer un bebè, es pot fer una carta?
1: Sí, i tant. Jo, els meus nens, quan van néixer, ara exactament, tot exacte, la tinc, i tant. Sí, sí. I veus el potencial, són ells que diran
0: cap a on van.
1: La seva consciència farà el viatge desplegant amb consciència, o el farà, faran un viatge, però a lo millor resulta que allò ha vingut, és una llavor que ha vingut a estar en un desert i resulta que el poses en un poble de mar, doncs potser no està creixent en el lloc adequat, m'explico? I la llavor no es pot desplegar a cor amb el que havia vingut a ser, perquè tots hem vingut a ser allò que ja som, però clar, la carta ens mostra l'estructura, el meu vehicle, però hi ha una part que és molt més interior, que és quan tu deies soc, aquest soc, qui era? Qui és aquest soc?
0: L'ànima.
1: Vale. I qui el vehicula, aquest soc? Té un vehicle per navegar aquí a la Terra.
0: Clar, el cos.
1: el cos i tota la teva estructura energètica que marca clar, la carta.
0: Bueno, és que quan dic el cos, dic tota la meva energia, clar, són camps energètics.
1: El que et sosté. Uh-huh, vale? Uh-huh. Llavors, clar, la carta sí que parla d'aquesta estructura, que és aquest jo soc, que em penso que soc, que és el vehicle, uh-huh. Més enllà de veure el camí de l'ànima que hi ha. Uh-huh. És més, una capa més profunda.
0: Més profunda.
1: Vale? Però és
0: la setmana passada, en Mediterrània, vam estar parlant de la supraconsciència en els fetus. En el període abans, el preuterí, en l'uterí i el naixement. I parlàvem de la supraconsciència com el canal que connecta la consciència amb l'ànima. Saps?
1: És que la consciència...
0: És l'enllaç. Aleshores, clar, el cos és la matèria física, però després jo prenc consciència d'aquest cos i jo el comunico amb la meva essència, que és l'ànima, no? Hi ha un camí per trobar aquesta connexió, no? Que és el que estàvem parlant. Em venia una altra pregunta de... Quan una persona pot ser conscient de la seva carta? Perquè tu els hi has fet als teus nets només néixer.
1: Bueno, jo la tinc, però no, ni els hi explicar, ni els hi explicaré, ni... Quan ells demanin, eh? Jo, si no, no els hi diré res.
0: Tu no els hi diràs res. Tu saps el que pot ser, sí. Però no els hi diràs.
1: No.
0: Però hi ha algun moment en els que sí que s'hi pot explicar?
1: Si ells ho demanen, sí. Jo sóc partidària de que jo no invadiré el que ells no vulguin. Que...
0: Ells saben que la tens?
1: Els meus fills són grans i no els hi he fet. No ho demanen, doncs jo no els hi faré.
0: Ja.
1: No. Ells, primera, perquè és que si no, el meu fill em diu... Ell ho veu que, com que no...
0: Sí.
1: No està massa a favor de... No està en aquest xip, diguem. I ell, per ell, és, la vida és més fàcil i per què complicar-me-la? Ja vaig vivint-la, que ho entenc superbé i per mi genial. I jo no els inculcaré que això és millor ni pitjor, simplement a mi em ressona, a mi em funciona, a mi m'agrada, a mi m'atrau, uh-huh. I jo la faig a qui me la demani. Uh-huh, uh-huh. Però no insistiré amb qui no vulgui.
0: És curiós això, de quan els fills no segueixen el que tu camines i van per un altre lloc. I és bonic.
1: A mi m'agrada.
0: I és bonic entendre que ells tenen una forma de veure i de caminar i tu tens una altra.
1: Exacte.
0: Això és molt bonic perquè... Pensem, no?, aquella creença de que els fills són nostres, i no. Jo els puc acompanyar.
1: Els he portat a la vida.
0: Sí.
1: Soc un canal perquè ells vinguin a ser el que venen a ser. Uh-huh. Jo sí, amb això ja hi vaig fer molt treball en els seus anys, uh-huh. I vaig posar molta consciència en deixar volar.
0: En deixar volar. I respectar.
1: Exacte.
0: I respectar mutu, perquè cadascú ha de respectar l'altre.
1: És un treball, això, de respectar mutu, perquè, bueno, jo... Ho vaig veient, que hi ha coses que els hi diria, però a vegades penso, no. Sigues tu, com deia Gandhi,
0: sí.
1: El que has vingut a... I deixa que a través teu i de la teva actitud, uh-huh. Ells vagin aprenent.
0: Que ells siguin, que ells puguin ser.
1: Sí.
0: I puguin veure el que volen veure i el que no.
1: Sí. Si no,
0: això és un treball, eh? Com
1: era
0: mares...
1: contraproduent. Jo al principi, quan vaig començar fa 20 anys a fer coses, volia convèncer
0: a tothom
1: que el meu era el millor.
0: Això és un procés.
1: I dius, madre, després dius...
0: Això no va així.
1: Tu a tu sitio.
0: Tu al teu lloc, al teu espai i respecte als altres. Sí.
1: Això,
0: i fes el paper que et toca, que ser àvia o ser mare.
1: A la meva neta li volia fer, li estic fent, un conte que tingui a veure amb la seva carta natal sense que ella sàpiga que allò té a veure amb la seva carta natal.
0: Bueno, ja ens explicaràs com va.
1: Bueno, li estic intentant fer el conte, vull aprendre a enquadernar per fer-li jo, uh-huh. Per enquadernar-li jo, fer-li a mà, uh-huh. I, bueno, fer com uns col·lages, perquè ella és molt creativa, jo he vist el que té la seva carta, i per tant sé que li agradarà, uh-huh. I que aquest conte sigui interactiu perquè ella hi pugui posar coses, també.
0: Vale.
1: Que sigui d'ajut, perquè aquesta és la meva idea.
0: Però veus, tu ja estàs transmitint d'alguna forma aquesta carta que tu li has fet a la neta.
1: Li faré, però també perquè ella la faci viva. Perquè ella
0: clar,
1: faci
0: perquè
1: viva.
0: Li doni vida, clar. És al nivell que ella ho pot entendre. No?
1: A lo millor un collage, que vegi pues, que hi ha una nena que a vegades s'enfada i que la ràbia forma part d'ella i que no, com a nena que és, si li diuen no, això no, pues que sàpiga que forma part i que és possible.
0: I que no passa res.
1: Pues, per exemple, no?
0: Sí.
1: o que plora i que dius, bueno, i a veure com les llàgrimes les podem posar en aquest bol i mira l'aigua que bonica és perquè aquí un peix hi podrà viure. Ara m'acaba de venir això, eh? No? Saps? Que tot té una funció, l'aigua, la força, la ràbia. Si no tens ràbia de petit, la força de gran te la menges. I després ets una dona que ho entregues tot als altres perquè la força te l'has deixada pel camí.
0: Clar. Sí, m'entens, sí,
1: oi?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però que vull dir que està bé el fet de que sí que sí, sí que se'ls pot fer veure, no? D'alguna manera, bueno, veure.
1: No, és com molt sutil, és com un, sí, és molt sutil sense que sàpiga i algun dia potser dirà, ai, perquè el seu pare ja diu, això és com, ni caso, tot això, el que et diu l'àvia, i jo dic, bueno, deixa el que ell faci, perquè jo no defenso el meu, no, no intento defensar allò que vull en aquest sentit, perquè sé que és un procés i que deixar, el meu ascendent, que és peixos, és com flueix, em diu. Però hi ha una part meva de la carta que és jo, vull, jo voldria, però hi ha una altra part, i llavors aquesta està com...
0: Bueno, equilibra.
1: Bueno, et veus i dius, tinc aquesta força, tinc aquesta... I ara quin està jugant? Això és el bonic de dir, a quin partit està jugant avui? Saps?
0: Sí,
1: quina,
0: sí.
1: A quina pilota?
0: Sí, amb quina pilota
1: i
0: està.
1: I a quina porteria vol xutar el gol? Una mica, simbòlicament.
0: Sí, sí, però saps? Que realment és deixar que els altres estiguin al seu lloc i tu estar al teu.
1: No és fàcil, eh? A vegades et surt l'automàtic, eh? Que
0: sí, jo. Sí. Bueno, sí, sí. Pot sortir l'automàtic, però és molt clar que no podem...
1: Invadir.
0: Però no només amb els fills, sinó amb els amics. I aquesta creença de que salvadora del món...
1: Ui.
0: I aquestes històries, saps, que ens hem muntat perquè entraves més a la part espiritual, perquè descobries coses, pensaves que... I no. L'única important ets tu i des de tu anar fent. I si algú et pregunta i vol, bé. I si no, aire, que vol dir vent.
1: Sí, exacte. Estàs allà, en presència, i si algú diu, ostres, m'agradaria tal, doncs aquí estic, evidentment.
0: A veure, hi ha una altra cosa que volies explicar també, que és d'on neixen les cases.
1: Sí, el que passa que... Bueno, perdona que m'he allargat un... L'ascendent era amb quina energia entro al món. El descendent, que també té a veure amb el poema, que és l'altra banda de l'ascendent, és el que tenim davant, ens parla de què ens mostren les relacions de mi mateix. Te'n recordes que el poema has parlat d'això?
0: Sí, sí,
1: doncs
0: sí, total.
1: En aquesta part de la carta veus com els altres t'han ajudat a construir-te tu.
0: Bueno, és la imatge.
1: Claro, exacte.
0: La imatge que ens que fem... Fet,
1: eh?
0: La imatge que ens fem nosaltres és un reflex del que veiem fora.
1: I l'altra creu, sí, sí. L'altra creu vertical, que baix seria al fons del cel, quines són les meves arrels, d'on neix la meva força, d'on vinc, i cap a dalt, al mig cel, si jo tinc força i sé d'on vinc i m'he permès aquesta força, l'altra part de dalt és cap on vaig i cap on em convida la vida a créixer i a contribuir. Però si jo no hi he arrelat, el meu arbre no s'ha arrelat, la copa, que seria aquest arbre vertical, florirà o no florirà si no hi ha una bona arrelada, m'explico?
0: Clar, sí, sí.
1: Si jo no
0: o s'assecarà.
1: Si jo no conec d'on vinc, com m'he constituït a nivell emocional... el meu món íntim, que a vegades un obvia el seu món íntim, doncs això és superimportant per poder sortir a la vida i contribuir empoderat.
0: M'agrada això que has dit del seu món íntim.
1: Íntim, sí.
0: Què vol dir?
1: Pues això, les arrels, el món íntim, aquestes bases emocionals, d'on vinc, com m'he cuidat a mi, com he cuidat els altres, com he rebut la nutrició, com m'han nutrit a mi. Quan era petit, qui m'ha nutrit, el pare, la mare?

0: a baix, al cel. Ells necessiten de la família per poder després sortir al món. La família és un punt d'apoio molt fort per ells, per ells dos.
1: Això és curiós, eh? Però m'ha agradat això del viatge cap a dintre, no? De veure qui sóc.
0: Sí, el qui sóc seria més descendent.
1: Jo sóc.
0: El meu món íntim és no tant qui sóc, sinó d'on vinc.
1: D'on vinc. O sigui, el món íntim és d'on vinc.
0: Qui sóc seria l'ascendent. D'on vinc, aquest fons del cel. Què em complementa seria aquest descendent. I cap on vaig seria...
1: El de dalt.
0: La creu. Veus la creu? Sí. Quatre preguntes existencials.
1: I en el
0: camí. I com deies, doncs això seria que marca els hemisferis, marca les cases, com ara em preguntaves. Perquè la casa 1 té a veure amb l'ascendent. Seguida ve la 2, la 3, la 4 és la de baix, la que fa la creu, la 5, 6, la 7 és la del descendent, 8, 9. I cada casa en astrologia representa un àmbit d'experiència que jo vinc a habitar, a viure, a experimentar. La casa 1 és el jo. La casa 2 és aquest jo que ja agafa un cos. I la casa 3 és aquell cos que ja comença a interactuar amb la paraula, a interactuar amb el seu món, amb l'entorn. La casa 4 és interactuar amb el món íntim, les arrels, allà on se sent segur, zona de confort. La casa 5 és gràcies, ja m'heu donat la vida, m'heu donat la zona de confort, jo ara volo i surto al món per saber qui sóc, quina és la meva expressió genuïna, per després ja interactuar i trobar aquell ordre dins d'un rang on jo ocupo un rol social, però el meu rol té a veure amb tots els rols. Jo sóc part, però, d'un sistema. Però la 7, que és què em complementa, que és l'altre, normalment la parella, el soci, o les relacions de tu a tu. Després ja entro amb el món, diguem, intern, més ocult, amb l'intimitat amb la parella, amb les crisis, que també em regeneren i em transformen, per després ja sortir renascut de les cendres d'una crisi forta i expandit per obrir-me a noves creences, a noves possibilitats, construir-me, sortir al món, contribuir amb aquest món en projectes solidaris, comunitaris, per tornar a començar a desfer, a dissoldre aquest jo i tornar a fer l'espiral, tornar a fer aquesta espiral, perquè això és un joc de la consciència que es va experimentant.
1: En una carta astral hi ha línies que uneixen, hi ha vermelles, hi ha blaves, i m'imagino que van detectant. Les vermelles són aquells llocs que potser hauries de mirar més.
0: Que no són les línies, no representen, no tenen a veure amb les cases, tenen a veure amb la interrelació que jo faig amb les meves pròpies veus. Els planetes tenen una funció psíquica, el que hem dit, Mart és el que impulsa, Venus és el que valora, el com obre els vincles. Si aquests dos estan units en una d'aquestes línies, si és vermella, hi ha tensió entre el meu impuls i el que jo valoro. Si hi ha una línia blava, hi ha una fluïdesa amb aquest tema. Són com les meves forces internes, les meves funcions psíquiques, que estan en vincle amb una altra de les meves forces, però no s'entenen. Estan en un diàleg tens, i he de convertir això en un diàleg. Són les meves veus, que a vegades les reconec aquí, on venen de fora, quan són tensions, perquè les projecto i no me les... O sigui, aquí tot és un joc tot el rato d'anar reconeixent com vius, doncs, et valores? Com és la teva autoestima? Ostres, és que mira, justament està amb Saturn. Saturn et fa que et facis petit davant del valor, per exemple. Vale? Llavors, aquí pots fer una interpretació. Tu preguntes a la persona, sempre. Dir, què tal? Com vius les relacions? Com et sents? Et valores? Quan amb la feina? Com... Jo què sé, el que sigui. Llavors ja veus aquella persona, si allò s'està dialogant o no.
1: Hi ha un treball posterior, després d'una carta...
0: Jo normalment genero un informe després de la sessió i m'agrada, soc molt didàctica i m'agrada aquest informe que tingui preguntes que la persona la facin estar doncs, reflexionant, interactuant amb ella mateixa i descobrint sobretot. És, això és la, però normalment la gent sol fer una lectura i ja està, i després...
1: I es queden amb allò, i ja està.
0: Bueno, perquè això és com una porta que s'obre perquè després la persona, si té més ganes, comenci a fer el viatge de veritat. Això és el tastet de saber que hi ha un viatge.
1: Bueno, això és el que... Per aquí anava la pregunta, no? La pregunta anava per dir, a veure, què hi ha després, no?
0: Uf, hi hauria un

0: món, un món, un món. El que passa que ja és, jo m'agrada molt l'astrologia més terapèutica, i aquí és astròleg pur i dur i t'explica els conceptes, vull dir, t'ho explica a nivell informatiu i ja està. Uh-huh. A mi m'agrada, però igualment no m'agrada fer gaires sessions, una, dos, tres, com a molt, i donar-li eines a la persona perquè treballi, perquè jo he creat manuals, ara he creat un quadern molt, bueno, un quadern bàsic perquè la gent hi treballi molt, i llavors més... treballem, i faig també una escriptura conscient dintre del quadern perquè la gent faci com un viatge amb tots els seus elements, els hi poso com exercicis, que dic arquetips en moviment, un viatge d'escriptura conscient. Vale? Però, bueno, altres coses, perquè a mi m'agrada, tinc una part molt didàctica, molt creativa i profunda, i m'agrada, doncs, que tot això serveixi per anar més enllà de tenir una informació, que serveixi per fer un viatge de veritat.
1: Parlant de camins... una altra música que has triat és Bruna Hanna. Qui dibuixa el camí? Escoltem.

0: bueno, allò que ens plantegem cada dia, com serà el dia, què farem, això em passarà, allò no em passarà, i anem projectant en comptes d'esperar i confiar a veure què arribarà, no? És una mica el que ens està dient aquesta cançó, no, Mercè?
1: Sí, i que no controlem res i no decidim res. Som decidits i som atrevessats. I si estem oberts, tot això podrà entrar. Mm-hmm. Si ens tanquem, no li donarem permís.
0: No arriba. I aleshores és quan venen les sincronies...
1: Exacte.
0: Les trobades, els regals que no t'esperaves, que la vida t'ofereix... I venen així, quan tu deixes anar, quan tu confies i estàs obert amb una immensa gratitud, no?, per tot. I també per valorar jo aquelles coses petites, no?, de cada dia, perquè ens esperem que els regals siguin aquelles coses grans.
1: Sí, exacte, és veritat. Total.
0: I els regals és, pues, una mà que t'agafa un dia, un somriure que travesses i una persona et fa. Això són regals, no?
1: Tant,
0: que t'alegren. Ah, mira, un somriure.
1: Que obren, el que dèiem.
0: T'enxamplen.
1: T'enxamplen.
0: Et sents bé, et fa sentir. Sí, com respirar.
1: Et generen oxigen més. Oxigen.
0: Sí, sí, sí. És bonic començar el dia agraint i veure que pots confiar perquè les coses arriben, si estàs obert. I tens aquest esperit de... Bueno, el que és per mi arriba i arriba bé.
1: Confiar que hi ha algo més gran que sempre ens
0: sí,
1: està acompanyant.
0: Sí, sempre ens cuida. I la lectura, quan alguna cosa se'ns creua, seria... Què està passant? Com m'ho miro, sí, aquest fet, no?
1: Què m'està dient la vida? Què em vol explicar?
0: En aquest fet, què és el que està passant, no? Quina mirada li puc posar jo?
1: I també no tant des del jo, sinó des de què vol l'univers de mi. Uh-huh. Més també preguntar a aquest univers, uh-huh, què hi ha per mi.
0: Que pot ser l'univers, pot ser Déu, pot ser la fuente.
1: Sí. Jo dic univers per dir un nom genèric, que no tapi, no tanqui possibilitats, que a vegades quan dius Déu i aquestes coses, hi ha gent que ja tanca perquè és normal, venim d'una... I llavors a mi univers em serveix, però cadascú...
0: Cadascú, sí. No? Si algú li serveix Déu, doncs Déu. Doncs,
1: vull dir que, i tant.
0: Vull dir que no hi ha etiquetes, en aquest sentit no hi ha etiquetes.
1: No.
0: En l'espiritualitat no hi ha etiquetes. és connectar amb aquesta font que tens a dintre i deixar-la que faci una expansió, no?
1: Deixar que aquí la Terra pugui ser...
0: Hi ha una altra part que també havies plantejat per avui, que era... Com està avui, no, el tema?
1: Bueno, sí, una mica allò que diem el clima astral del moment, i que, a veure, això hi ha forces que passen més ràpid i n'hi ha d'altres que queden més anclades. Jo he volgut parlar una mica d'una que queda més anclada, perquè si ara parlem del sol, el que va donant la volta dia a dia, està a balança, sí, està amb una energia de tardor. La balança, pues, és una energia ja que entrem a la tardor, és la inici de la tardor, ens parla. Uh-huh. A mitja tardor ens el parla Escorpí i al final de la tardor ens el parla Sagitari. Uh-huh. ¿Vale? Però estem a l'inici, estem iniciant aquesta temporada. Avui el que jo li donaria èmfasi és que tenim una configuració al cel, una configuració és com una forma geomètrica que el cel forma, uh-huh, i tots, si miréssim la nostra carta, tindríem aquesta configuració. No de naixement, sinó ara com en trànsit, que es diu, està transitant, i tot se'ns quedaria reflectida allà. Uh-huh. I cada un li tocarà en un àmbit diferent, però en si l'energia ens agafa tots igual. El que ens canviaria és l'àmbit on la viuríem, l'àmbit d'experiència.
0: El com, i el com.
1: El com no, l'on. El com no, el com és igual perquè amb quina qualitat energètica és la mateixa.
0: No,
1: el...
0: com la viuries tu.
1: Ah, com la viuries tu, exacte, sí.
0: Com en
1: quin indret, no?
0: Clar.
1: En quin indret, en quin moment, doncs jo sé que la tinc en un àmbit. Llavors, aquestes energies de les que parlo, doncs parlo de que s'ha format com un triangle, un triangle que té una base de 180 graus amb dos de 90, que se li diu, en astrologia això se li diu una T quadrada. Però bueno, no cal que sapigueu això. Simplement que hi ha una força que Mart a Lleó, que Mart vol dir el que m'impulsa, aquesta força que em diu vull expressar alguna cosa genuí meu. I una altra força que diu que és que Plutó està... a veure, deixem pensar un moment, la T quadrada, Mar per un cantó, després tenim a Plutó Aquari, que és una força transpersonal, estarà molt temps aquesta força aquí, Aquari, que està fent transformacions molt profundes a nivell de grup social, projectes, pot sentir... Això ara després ho posem a la pràctica, us explico així separadament.
0: Ens queden poquets minuts, vale. Ha de ser molt...
1: Molt final, doncs sí. Simplement això ens estaria dient... Ara mateix, aquest Marte Lleó té ganes de fer, crear, expressar i posar l'empremta d'un mateix. El protocuari, una transformació en la manera com ens situem, en els grups i en les amistats. I el Mercuri a Venus Escorpí posa el focus en una pregunta molt concreta. Què vull ara de veritat? Què penso? Què és el que té valor per mi? I això és com... Ara mateix ens està preguntant la vida què passa quan volem avançar, però alguna cosa dins nostra demano fer-ho d'una altra manera. Uh-huh. Posar la nostra part genuïna. Vull avançar, vull... però algú s'està transformant. Jo ja no sóc la que era i algú s'està morint, projectes, grups, amistats, i jo això ho poso en valor. Quin valor em dona i com ara jo expreso això que té valor per mi.
0: Sí, sí. Vale? És curiós perquè al començar el programa la Mercè i jo parlàvem que en diferents formes, no?, però que teníem aquest sentiment les dues, no?, d'estar en un procés de deixar anar, de canvis, però de deixar anar des de l'interior, per trobar tot allò que ha dit, no?, per trobar una altra vegada què és el que jo vull, on t'estic, què projecto jo des de mi, des de la meva part interna, què projecto, què és el que realment soc. Soc,
1: I,
0: no?
1: I amb creació, o sigui, és la part aquesta autoexpressió creativa que jo tinc, perquè... I clar, d'on neix la creativitat? De l'espai buit. Per això és tan important també deixar-nos aquest espai i temps, perquè allà és on neix tot. De l'espai buit neix tot. I si no em deixo aquest espai...
0: Aquest espai vindria, no?, relacionant-lo amb la tardor... i amb el recolliment, no?, vindria d'aquí, no?, d'aquesta necessitat de descans, no?,
1: com de és la tardor. Anada, com les fulles cauen, els arbres es pelen i espai, i veus més, és com ja... Sí. I permetre'ns aquesta buidada.
0: Aquesta parada, no?
1: I també sentir el buit en general que generen els canvis, que són canvis profuns, que ens treuen de zones de confort i que a vegades no... Els volem mantenir.
0: I els volem mantenir. Bueno, perquè són coneguts.
1: Claro, exacte.
0: Ens ha posat la música... La Marina ens ha posat la música de tancament. Volia posar una altra, però bueno, tanquem amb aquesta. De que les dones som les dones i sempre serem. I estem en lluita. En lluita... Yeah. O no?
1: Jo, la paraula lluita no m'agrada. Més estem anant a favor de qui som i com som.
0: Ara.
1: Més que lluita, perquè lluita em sona com que del desgast i del cansanci.
0: Que hi ha una baralla.
1: Sinó, anem a favor de que som sers oposats i complementaris, a favor d'aquesta complementarietat, de trobar aquest altre pol que l'hem vist com una lluita i que ara l'agafem com un complementari.
0: Remem.
1: Exacte.
0: Remem a favor.
1: Això mateix.
0: D'un conviure en paral·lel, homes i dones, i... crear equip, en un compartir la vida. Doncs amb aquestes paraules tanquem avui el Dones, que ha sigut un plaer, amb la Mercè Cirera, que ens ha parlat de la nostra carta, que la podeu trobar i fer si voleu contactar amb ella, i ja està, ja la trobeu en Instagram, Mercè Cirera.
1: No, em trobaran per @astrorigen_art. Vale, Mercè Cirera és un perfil que tinc particular, però astrorigen_art, allà si voleu preguntar-me coses, estic oberta i el que
0: allà trobareu la informació.
1: Gràcies.
0: Doncs aquí us deixem fins la setmana que ve amb una altra Dones.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte de 2:15 a 2:15 i de 5:15 a 8:00 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
5: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimarts 6 d'octubre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Les 31è jornades gastronòmiques del Calamarenys tornen a Arenys de Mar del 9 d'octubre al 16 de novembre. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Una edició que manté el format similar dels darrers anys amb la mostra gastronòmica com a activitat central. I enguany hi haurà participants de 18 restaurants diferents a la nostra vila i aquest migdia s'ha presentat en roda de premsa des del port.
1: Les escoles Bressol inclouen el peix de proximitat en els menús dels seus infants.
2: La iniciativa impulsada per l'empresa Picant de Mans i amb col·laboració de Gal Marina de Llevant es va anunciar el curs passat i s'ha pogut posar en marxa aquest setembre.
1: El pati del Caçà tornarà a ser d'ús exclusiu d'aparcament abans de Tots Sants.
2: Tot i que la idea era combinar-ho durant tot l'any amb l'ús esportiu, finalment el govern municipal ha decidit recuperar el model de l'any passat perquè, segons diuen, l'espai queda desaprofitat durant l'hivern.
1: En l'activitat de entitats, l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar convoca la ciutadania a concentrar-se cada dimarts per reclamar mesures davant la crisi de l'habitatge.
2: La primera mobilització es va fer dimarts passat i avui mantenen la convocatòria a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament.
1: I més enllà d'aquestes qüestions, l'aula d'extensió universitària arrenca avui amb la presentació del curs 2026-2027 amb un concert de la Gemma Humet.
2: Aquest any totes les conferències es traslladen al Teatre Principal per donar resposta a l'alta demanda d'aquesta proposta cultural.
1: I en esports parlarem de l'arenyen Quim López, qui es troba fent d'entrenador de tennis a Xangai, a la Xina.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, les 31è jornades gastronòmiques del Calamarenys tornen a Arenys de Mar del 9 d'octubre al 16 de novembre. Una edició que manté el format similar dels darrers anys amb la mostra gastronòmica com a activitat central. Enguany hi participaran 18 restauradors i es farà el 16 d'octubre. Aquest migdia s'ha presentat en una roda de premsa des del port Oriol Leo.
3: La terrassa del Port Vintage ha estat escenari de la presentació de les 31è jornades gastronòmiques del Calamarenys fa ben poca estona. L'alcalde Estanis Forç i el regidor de promoció econòmica, Ramir Vidal, davant d'una immensa fotografia antiga d'una subhasta de peix aquí a Arenys en blanc i negre, han explicat les principals novetats d'una activitat que creix, que evoluciona, però que manté la mateixa essència amb la que va començar fa més de 3 dècades. La mirada posada en el futur són paraules de l'alcalde d'Arenys, Estanis Forç.
4: I és precisament aquesta combinació entre tradició i innovació, entre allò que som i allò que volem ser, entre el passat i el futur, la que ha convertit el Calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa. Celebrar aquest 31è aniversari és, sobretot, una manera de mirar endavant. És renovar el nostre compromís amb una pesca sostenible, amb el producte de proximitat i amb una gastronomia innovadora, però sempre, sempre arrelada al territori. És continuar reivindicant la nostra cultura marinera i tot allò que ens fa singulars.
3: Una de les novetats més destacades és un canvi de data de la mostra gastronòmica que sempre es feia just a l'inici i aquest any serà el dia 16 d'octubre, mantenint, això sí, el mateix format. Ramir Vidal és regidor de promoció econòmica.
5: Que normalment ho fem sempre el primer divendres, però aquest any també per temes d'agenda ho passem el 16 d'octubre, que és la mostra gastronòmica que fem aquí al port, on aquest any hi ha 9 restaurants, val? I després tenim també una parada de dolços i una parada de cervesa, de cervesa artesana cinera. Després el dia 23, com també com a fet destacat, tenim el sopar popular, que el farem al Calissai, amb un preu de 15 euros. Aquest any repetirem la fórmula de l'any passat, que crec que va funcionar bastant bé, la gent està contenta, amb un primer plat, el plat del Calamarenys i després el postre.
3: 3 dècades de Calamarenys han permès parlar ja d'una plena consolidació i amb una implicació activa dels restauradors. Una consolidació que conviu amb les noves propostes d'aquest any. Tornem a escoltar Estanis Forç.
4: El que hem de fer ara és consolidar tot el que tenim i de cara al futur, doncs, poder augmentar més coses. Però jo crec que tot allò, tot el que funciona, el tenim com molt agafadet, no? És com, ho tenim tot com molt controlat, i mentre els restauradors els hi vagi bé, que els restauradors, doncs, hi vagi gent, que l'Ajuntament sigui una promoció de la nostra vila, jo crec que era la finalitat, i aquesta la tenim. Per tant, a partir d'aquí, poder fer més coses pels nens, poder fer més activitats que fem. Aquest cop són tres activitats que fem a través, doncs, del calamar i de xerrades, de medi ambient i aquestes coses, doncs, és anar farcint una mica. Però lo important, que és la consolidació i de fer Arenys una referència del calamar, això l'hem tingut, i aquells que van començar, doncs, fa 31 anys, ho hem aconseguit.
3: Aquest any les pluges han arribat tard i de cop, i això no augura un bon any de calamars. El sector pesquer, a més, treballa condicionat per les normatives pesqueres a l'hora de garantir la matèria primera per aquestes jornades, que són ja un dels màxims exponents de la cultura gastronòmica de la vila i també del Maresme.
0: L'informatiu migdia.
1: No deixem de parlar del peix, perquè les escoles Bressol inclouen el peix de proximitat en els menús dels seus infants. La iniciativa impulsada per l'empresa Picant de Mans i amb col·laboració del Galp Marina del Llevant es va anunciar el curs passat i s'ha pogut posar en marxa aquest setembre.
2: Brou amb peix sense espina, arròs caldós amb rap esfilagarsat o cananes ben cuites són algunes de les receptes que estaran menjant els infants de les escoles Bressol dels Colors i el Maricel des d'aquest curs. L'objectiu és que mengin peix fresc i de quilòmetre zero, pescat al Mediterrani i recollit a la nostra llotja. La gerent del Galp Marina de Llevant, Cristina Badillo, avança que la seva voluntat és exportar aquest model a la resta d'escoles del territori. A més, destaca la importància de promoure el peix de proximitat com una qüestió assequible i fàcil de cuinar.
6: Es tracta d'un projecte que el que vol és que s'instauri a totes les escoles, no? El peix que han de menjar els nostres infants no pot ser peix de fora, ha de ser peix d'aquí. I està molt bé que de tant en tant se'ls hi posi salmó, perquè també s'ha de posar peix blau, però, ostres, tenim aquí peix de proximitat, peix fresquíssim, i això és el que voldríem tots, no?, que mengessin els nostres nens a les aules. Vull dir, tots sabem que el cost no és elevat. Moltes vegades tenim aquest fals mite, no?, de que el peix és car. No, és que el peix no és car. Hi ha mil espècies, i amb espècies diferents es poden fer uns brous boníssims.
2: La principal impulsora d'aquest projecte és l'empresa aranyenca Picant de Mans, que gestiona la cuina de les escoles Bressol. En un primer moment es volia començar el curs passat, però s'han hagut d'esperar la nova cuina industrial dels Colors per fer-ho possible.
6: És més de treballar classes, és més, doncs, de que les...
1: En paral·lel, el Galp Marina de Llevant també està duent a terme una altra campanya escolar anomenada Estrelles del Mar.
2: Una proposta complementària a l'anterior, que ofereix material didàctic per ampliar el coneixement del mar Mediterrani i també dels seus habitants.
6: És més, doncs, de que les aules, els nostres nens, coneguin les espècies que tenim aquí al Mediterrani, no? A vegades jo sempre dic que tot comença a les aules, i si no els hi fem... coneixedors, no els fem coneixedors de les diferents espècies, no els és que mengen peix, no, doncs els nens han de saber, no, doncs que hi ha l'aurada, que hi ha el rap, que hi ha el seitó, que hi ha mil espècies que tenim aquí al Mediterrani, i jo crec que és una bona manera de fer-los arribar. És un material super, super, super fàcil.
2: Per consultar tots els materials d'aquesta campanya, el Galp ha obert una pàgina web anomenada estrellesdelmar.cat, on hi ha les diferents fitxes, activitats i també recursos elaborades pels centres educatius.
1: Canviem absolutament de qüestió, perquè el pati del Caçà tornarà a ser d'ús exclusiu d'aparcament abans de Tots Sants, tot i que la idea era combinar-ho durant tot l'any amb l'ús esportiu. Finalment, el govern municipal ha decidit recuperar el model de l'any passat.
2: El regidor d'Esports, Pau Moret, va explicar aquest diumenge al programa El Dominical que la decisió s'ha pres després de comprovar que la zona esportiva només s'aprofita durant els mesos d'estiu.
7: Hem detectat que la zona esportiva s'aprofita a l'estiu. Ja ho vam comprovar l'any passat, però bueno, com que també a vegades l'oposició ens diu, oh, per què no és una zona esportiva permanent? Bueno, ja ho hem provat, però a la que comencen les escoles i els instituts i comencen a enfosquir-se d'hora, els nens i les nenes ja fan extraescolars, ja fan altres activitats. És una zona desaprofitada, que per tant, doncs ara, tal com vam fer en el seu primer moment, ara tornarem a habilitar-ho tot com a aparcament, que entenem que durant l'hivern donen ús un servei molt més complet, i farem el mateix el mes de maig de l'any vinent, doncs tornarem a fer la combinació zona esportiva amb aparcament.
2: Durant aquests pròxims dies, aquest espai recuperarà, per tant, les 60 places d'aparcament mantenint el mateix sistema de l'any passat, zona reservada per residents amb control a través del rellotge horari. La voluntat del govern és tenir-ho tot adequat pels vols de Tots Sants.
1: Pel que fa a les instal·lacions esportives, el govern ha aconseguit desbloquejar el projecte pendent de la coberta del pavelló.
2: L'Ajuntament i la primera empresa que va assumir-ne la construcció han mantingut una estira i arronsa que ha acabat als jutjats. Això ha fet que els diners reservats per acabar els treballs pendents, com és el segellament de la coberta i les instal·lacions dels airejadors, quedessin bloquejats. Per tant, fins que no s'han aconseguit els diners a través del romanent, no s'ha pogut buscar una altra empresa. Escoltem Pau Moret.
7: Aquí les feines que quedaven per fer són uns airejadors i una mena de tancaments de segellament de la coberta. Això perquè no està acabat, perquè això són les feines que els tècnics han fet amb el seu informe, han dit que és el que falta per acabar. Com que has donat un detall molt important, que és que estem en un procés judicial contra aquesta empresa, nosaltres els diners assignats per aquesta obra estan retinguts. Se li va pagar la part executada i la part que encara està pendent de fer està retinguda. Nosaltres aquests diners no els podem fer servir per contractar una altra empresa, perquè estem dintre d'un procediment de reclamació. Per tant, fins que no hem tingut romanents, no hem pogut fer servir diners per contractar una altra empresa que acabi aquestes feines.
2: El regidor d'Esport recalca que un cop finalitzi el procés judicial obert amb l'empresa, es podran recuperar els gairebé 49.000 euros previstes per aquesta obra.
1: En la plana laboral, l'atur ha augmentat a Arenys de Mar al setembre amb 17 persones més sense feina que el mes d'agost. Tanmateix, la taxa d'atur registrat aquest mes de setembre ha disminuït en un 8,45%, que és una xifra molt similar a la del conjunt de la demarcació de Barcelona.
2: Arenys de Mar, el nombre de persones sense feina ha augmentat en 17 treballadors respecte al mes anterior. És a dir, si l'agost es va tancar amb 686 arenyencs registrats al Servei d'Ocupació de Catalunya, al setembre han estat 669. Tot i això, la taxa ha baixat dues dècimes, del 8,65 al 8,45, per l'evolució de la població activa registrada en termes generals al país. Una anomalia que també s'ha vist reflectida en les xifres de Catalunya, i el secretari de Treball, Paco Ramos, ho ha contribueix al procés de regularització extraordinària.
8: Això el que reflecteix és tot el procés de regularització, tant pel que fa a l'afiliació com pel que fa al creixement de l'atur. Nosaltres valorem que estem tenint un impacte positiu en el mercat de treball català, ja que s'està aflorant ocupació, que abans estava submergida, i això el que genera és que hi hagi creixements en afiliació sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions.
2: Catalunya aquest setembre ha tornat a registrar la xifra de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social i també ha vist en augment la contractació un 41% més respecte a l'agost, destacant l'impuls dels contractes indefinits. Unes dades positives que, igual que Arenys de Mar, contrasten amb l'augment de les persones aturades al país aquest setembre.
8: A diferència del que ha estat habitual als mesos de setembre, des del 23, enguany l'atur ha crescut en un mes de setembre, el 0,2 que esmentava, la qual cosa suposa 604 persones en valors absoluts. En termes interanuals, l'atur també ha crescut un 2,5%, la qual cosa es tradueix en 8.000 persones aturades més que fa un any abans. En resum, la dada més rellevant en la recuperació dels 4 milions de persones afiliades confirmen la solidesa del mercat de treball català.
2: Pel que fa a les dades comarcals, el Maresme és una de les comarques on l'atur ha augmentat al setembre en un 0,1%, mentre que la província de Barcelona en conjunt baixa un 0,3%.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I abans de passar a publicitat, us informem d'un punt d'última hora. En la plana nacional, el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció a l'expresident Carles Puigdemont, Comín i a Puig, a Lluís Puig, que és diputat al Parlament. Ho ha fet amb caràcter immediat i fins a nova resolució expressa. La decisió del jutge l'adopta després que el Constitucional hagi aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació i hagi ordenat al Suprem aplicar-la de forma immediata. D'aquesta manera es podria obrir la porta al retorn dels tres polítics que fins ara estaven exiliats a Brussel·les.
0: Ràdio Arenys, notícies.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
12: 93 792 18 19, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: L'Associació de Veïns d'Arenys de Mar convoca la ciutadania a concentrar-se cada dimarts per reclamar mesures davant la crisi de l'habitatge. La primera mobilització es va fer dimarts passat i avui mantenen la convocatòria a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament.
2: La VAM d'aquesta manera s'ha afegit a la campanya de la CONFAC, que és la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, per denunciar públicament les dificultats per accedir a un habitatge digne, els preus elevats dels lloguers i també la manca d'alternatives per a persones que no poden assumir-los. L'entitat veïnal reclama als grups municipals que impulsin mesures per ampliar l'oferta d'habitatge a la vila i que les propostes es converteixin també en compromisos de cara a les pròximes eleccions. Carles Esquerra és president de la VAM.
13: Vam pensar i vam crear, doncs, de fer aquesta campanya per exigir a la classe política catalana i a la vegada de l'estat espanyol, doncs, que es posessin les piles amb el tema de l'habitatge. Creiem que falta molt d'habitatge, amb preus dignes i assequibles per tothom, i la nostra missió com a associació de veïns d'Arenys és apretar la classe política municipal, doncs, perquè posin com a eix central de les polítiques que han d'activar de cara a les properes eleccions el que és l'habitatge digne i hi ha uns preus justos per a la ciutadania arenyenca.
2: Per revertir aquesta situació, la VAM planteja, entre altres, crear una oficina d'habitatge municipal, treballar amb la Sareb per aconseguir pisos per a ús social o construir també habitatge social de gestió municipal. En aquest context, Esquerra reclama al consistori arenyenc que inverteixi els diners que té reservats en matèria d'habitatge.
13: En termes municipals, vull dir, fa que fa 20 anys o 22 anys que no s'ha cap habitatge social. Llavors, això és una manca de veure les mancances que tenim reals a la nostra vila. Perquè està molt bé fer habitatges de lloguer assequible, però lloguer assequible per alguns. Llavors, estem que molta classe treballadora, molta gent que treballa i que no arriba a final de mes amb el sou que tenen, els preus de lloguer i els preus de compra són altíssims. Llavors, el que hem de lluitar, exigir, doncs és això, doncs, que la classe política lluiti per i creï polítiques socials actives per facilitar aquestes eines a la ciutadania.
2: La VAM demana als participants que s'acostin avui a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament amb una cassola.
1: Aquesta convocatòria és una de les mobilitzacions que s'està fent al territori davant la crisi de l'habitatge. Tanmateix, en la plana nacional, l'última es va fer ahir a Barcelona, on milers de manifestants van reclamar una vaga general. De fet, Comissions Obreres i UGT ja han acordat convocar-la pel mes de novembre.
2: La manifestació, que va comptar amb 120.000 assistents segons els sindicats, i 20.000, segons la Guàrdia Urbana, es va produir després que el divendres el Congrés dels Diputats tombés els decrets sobre habitatge amb el no del Partit Popular, Vox i Junts. Una mobilització que va acabar, això sí, amb aldarulls. Un cop desconvocada la protesta, un grup d'activistes va protagonitzar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra i van haver-hi llançaments contra la línia policial, que va respondre amb càrregues policials. A banda, un centenar de persones van començar a fer barricades, es van cremar contenidors i també es van llançar pedres contra aparadors d'establiments entre el Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya. Hi ha 13 persones detingudes i una trentena d'agents ferits pels llançaments i també diverses furgonetes policials amb petit danys.
1: Abans de passar als esports, us expliquem que l'aula d'extensió universitària arrenca avui, el curs 2026-2027, amb una presentació que comptarà amb el concert de la cantautora Gemma Humet. Aquest any, totes les conferències es traslladen al teatre principal per donar resposta a l'alta demanda d'aquesta proposta cultural.
2: El curs comença amb aquesta sessió institucional amb parlaments i el posterior recital de la cantautora catalana Gemma Humet. Prèviament es donarà un recull de les conferències que es van fer l'any passat i es farà també un recapte d'aliments per Càritas. El portaveu de l'aula, Enric Agustí, ha explicat tots els detalls de la sessió d'avui al programa La Ràdio.
14: Esperem els socis allà. Avui donarem el recull de les conferències de l'any passat.
15: Molt bé.
14: I una altra cosa que també fem, com cada any fem, és que vull donar un recapte per Càritas.
15: Ah, fantàstic. Molt bé.
14: Perquè cada any, quan comencem, el que fem és fer un recapte per Càritas, i els socis que vulguin, doncs ja saben què ens han de portar. Són aliments que no caduquin, que caduquin molt tard, que tinguin data de caducitat elevada, perquè ells també es puguin moure i puguin fer una mica de coixí per la gent que ho necessita.
2: Durant el pròxim trimestre es parlarà sobre filosofia, salut, arquitectura, periodisme o teatre, entre altres àmbits. I els encarregats de posar fi seran Mercè Buey i Gerard Termes amb una proposta nadalenca.
14: Jo penso que tenim una bona oferta, una bona oferta molt diversificada, molt actual, començant per ensenyament i acabarem amb els fake news. Sempre intentem fer una mica d'això, jo penso que els socis quedaran contents. No? Aviam, és molt divers el trimestre, no? Després parlarem de vacunes, de què hem de parlar més del canvi climàtic, per exemple, tenim una conferència de canvi climàtic, una conferència d'història, sobre laboratoris, ens vindrà el Javier Bertí, és antic director del Teatre Nacional, i acabarem amb una representació del Nadal amb la Mercè Buey.
2: A més de les conferències, també s'organitzen sortides culturals i un taller d'escriptura creativa que per ara ja compta amb una quinzena de participants. Totes les conferències seran els dimarts a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
1: I abans de passar als esports, un últim punt d'agenda d'actes. La biblioteca ha programat per aquesta tarda un espai de trobada literària per al públic infantil. Porta per títol La colla d'en Grúfal i anirà a càrrec d'Anna Danés i és una activitat dirigida a infants entre 6 i 8 anys. La cita és a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'equipament cultural.
16: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
18: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
17: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
18: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
17: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: L'aranyenc Quim López es troba fent d'entrenador de tenis a Xangai, la Xina. López va afrontar aquest nou repte a l'estranger fa 2 anys després d'haver passat pel club tenis Canet i Mataró.
2: López va començar a jugar a tenis als 12 anys i 5 anys més tard va començar a combinar la pràctica esportiva amb la tasca d'entrenador al club tenis Canet. Als 19 anys va fer el salt a Mataró i 2 després va tenir l'oportunitat de continuar la seva trajectòria a la Xina en una acadèmia a Shenzhen. L'oportunitat li va arribar a través d'una família precisament xinesa que havia entrenat ja aquí a Catalunya. En una entrevista al programa Arenys en Joc, López ha assegurat que, tot i que a l'inici va ser complicat pel xoc cultural, va aconseguir agafar el ritme de treball ràpidament.
19: Començar a treballar d'entrenador de tenis al club de tenis Canet. Un dia van arribar una família xina i bueno, vaig començar a entrenar els 2 fills. Una bona relació. Després jo em vaig anar a Mataró a treballar d'entrenador allà a Mataró. Vam seguir el contacte i bueno, de cop i volta un dia doncs, jo estudiava cine, volia intentar tenir l'experiència d'anar-me a país fora, podia treballar d'entrenador de tennis. Va ser no molt complicat, doncs, perquè em van ajudar molt. En un principi em va costar una miqueta, però molt ràpid, a la que la vaig agafar ritme de treball, no vaig tenir cap problema.
2: Tot i iniciar la seva experiència a Shenzhen, on va adquirir formació com a entrenador, es va traslladar a Xangai en una acadèmia espanyola. López destaca l'alt nivell competitiu i les oportunitats professionals que ofereix.
19: Tens la sensació de que és molt competitiu tot, de que l'exigència dels pares és molt alta a nivell d'expectatives, de que volen que els nens millorin molt i que si els nens no milloren, en comptes d'aguantar-los un any, els tres mesos te'ls treuen i se'ls emporten a un altre lloc. En aquest àmbit, jo tinc la sensació que, sobretot Shanghai, és una ciutat molt competitiva a nivell de feina.
2: Quim López assegura que ara mateix el seu futur professional passa per la Xina. Explica que la qualitat de vida que té actualment com a entrenador al país asiàtic seria difícil mantenir si tornés a Catalunya.
16: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió del temps de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
15: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja el Penedès, el Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí aquest informatiu de dimarts 6 d'octubre. Us hem acompanyat al control tècnic, la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, l'Oriol Leo, la Núria Torrents i la Gemma Roig. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
20: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és La Roca, situada al carrer de Vall, número 18. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer de les Escolàpies estarà tallat al trànsit fins a les 6 de la tarda i el carrer Serrat del Portinyol fins a les 4 de la tarda. Pel que fa demà, el carrer Serrat del Portinyol estarà tallat de 9 del matí a 4 de la tarda, el carrer Encert Claver de 8 del matí a 8 del vespre i el carrer Bereu de 8 del matí a 1 del migdia. I a la línia R1 de Rodalies es presta servei en tren entre Arenys de Mar i l'Hospitalet de Llobregat, mentre que el tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes es realitza amb un servei alternatiu per carretera. La circulació enregistra demores de més de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència tècnica en un tren a l'estació d'Arc de Triomf.
16: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
5: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
21: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
22: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
23: Segueix-nos a les xarxes socials.
24: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
25: Bon dia i bon dimarts, 6 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
26: Enjoc. Martí González.

Dimarts 6 d'octubre ja es van acabant els partits de seleccions després de dues llargues setmanes sense competició masculina a primera divisió. Avui es disputa un Croàcia-Espanya split amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto. En farem la prèvia. També repassarem les reaccions dels equips catalans dels sortejos d'ahir de Copa del Rei i Copa de la Reina. I molt bàsquet, també amb els debuts europeus de Girona i Joventut. Aquest vespre, amb vol, juga el Granollers waterpolo amb l'inici de la Champions i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina tanca avui a Croàcia la llarga finestra internacional.
1: El combinat estatal, amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, afronta la quarta jornada de la Nations League amb l'objectiu de certificar la classificació per la següent fase. Espanya, que ha guanyat els 3 partits d'aquesta finestra, visita una ferida Croàcia, que ha d'encaixar un contundent 0-7 contra Anglaterra. Dissabte passat va ser el partit a 8:45 del vespre.
0: Aquests partits tanquen aquestes més de 2 setmanes d'aturada de competició masculina a la primera divisió.
1: Ahir el blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit de la victòria de la seva selecció, França, 4-1 contra Bèlgica, amb remuntada inclosa. Davant, d'altra banda, volíem dir, el davanter del Girona, Benat, també participa en la derrota d'Ucraïna, 1-2 contra Hongria. Avui, a banda de la selecció espanyola absoluta, també juga la sub-21 amb els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar contra Romania.
0: El dia en què Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
1: L'ex-blaugrana tanca una etapa de més de 2 dècades amb la selecció aquesta propera matinada a l'Estadi Monumental de Buenos Aires en un amistós contra Benín. Messi ha guanyat un Mundial en les 3 finals que ha disputat, a més de 2 Copes Amèrica amb la selecció argentina, i seguirà competint als 39 anys amb l'Inter de Miami, en qui té contracte fins al 2028.
0: En categoria femenina, la portera del Barça, Cata Coll, no anirà finalment amb la selecció espanyola.
1: La balear, titular habitual al combinat estatal i també al Barça, finalment no jugarà els 2 amistosos amb Espanya als Estats Units per unes molèsties musculars al quàdriceps que l'han fet tornar a Barcelona.
0: En competició de clubs, ahir vam tenir 2 sortejos de Copa, la masculina l'explicàvem en directe, amb 8 equips catalans.
1: Encara no hi era ni entra el Barça, que jugarà a Turquia a la Supercopa d'Espanya amb la Reial Societat, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. Pel que fa als catalans de segona, tots es jugaran a l'Aragó, el Girona jugarà al camp del Quarte i el Sabadell al de l'Utebo. Des de Primera Federació, l'Europa també jugarà en terres aragoneses, en aquest cas al camp del Calamocha, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Finalment, el Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo, i el Prat, tot i que encara ha de corroborar, ha de certificar i segellar la classificació, rebria hipotèticament el Sagnier l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Els Potablava no van poder jugar cap setmana, recordem la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Rafel, però tenen un 1-5 de l'anada a Eivissa. Aquesta primera ronda de Copa entre el 27 i el 29 d'octubre. I pel que fa a la Copa de la Reina, ahir també es va sortejar jugant la tercera ronda amb 3 equips catalans.
1: Tampoc no hi entra encara el Barça, vigent campió, però sí els altres 2 equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, la mateixa categoria en què juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Finalment, l'Europa, també d'aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya, un equip de la Lliga F, com és el Deportivo de la Coruña. Aquesta tercera eliminatòria de Copa de la Reina jugarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: En bàsquet, avui debuten en competició europea 2 equips catalans.
1: El Fiat Girona jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club, en aquest cas de la FIBA i Eurocup, contra el Dinamo de Bucarest, campió romanès. El partit a 8:45 a Fontajau.
0: Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els vertinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Dizliya, a partir de 8:45 del vespre.
0: En handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de la European League masculina.
1: Els vallesans no van tenir cap partit aquest cap de setmana a la Sobal perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per l'intens temporal de pluges que va afectar la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Buzau romanès, el debut europeu a casa, al Palau d'Esports, a 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, avui també comença la Champions masculina.
1: El Club Natació Sabadell, qui ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, en la primera jornada grup A. El partit a 6:45 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el gran títol europeu que va guanyar el curs passat. Els mariners juguen demà al vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd.
0: Per cert, també avui tenim 2 partits de Lliga, la Divisió Nord masculina de waterpolo.
1: 6:45. Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, de 5a jornada. A Divisió d'Honor femenina també avui es juga un Sant Feliu-Mataró a les 9 i ahir es va disputar el Sabadell 24-Rubí 8, també de la 4a jornada de la Divisió d'Honor femenina.
0: En hoquei patins, de la selecció espanyola femenina guanya amb un gol a l'últim segon a la segona jornada del Mundial d'Assumpció al Paraguai.
1: Una diana de la mataronina, Aina Florenza, una de les 7 catalanes del combinat estatal, admet la victòria a Espanya contra Xile per 2-3. En l'altre partit del grup A, la selecció argentina va golejar contundentment França 0-6 en la propera jornada. Espanya i Argentina es jugaran al lideratge del grup.
0: Recordem que Espanya va guanyar 8-0 a França en el primer partit. I més enllà del Mundial femení, acabem amb això, també en hoquei patins, avui juguen 2 partits de Lliga Catalana Masculina que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal.
1: Mira, Martí, a 8:45 del vespre, pren nota, Lloret-Barça, i a les 9:10 arrencarà al Caldes Calafell. A la Lliga Catalana Femenina hi es va jugar el Manlleu 0 Voltregà 4, corresponent a la tercera jornada, i ja tenim definides les semis d'aquesta Lliga Catalana Femenina, que enfrontaran Voltregà i Cerdanyola d'una banda i Palau i Bigues i Riells de l'altra, en una final a 4 que es disputarà aquest proper cap de setmana, precisament, saps a on, Martí? A Bigues i Riells.

0: Dimarts 6 d'octubre, 7 minuts passant ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina amb 7 catalans, 6 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, tanca avui la llarga finestra internacional amb l'últim dels 4 partits de Nations League. El combinat estatal, que ha guanyat els 3 primers, buscarà el ple aquest vespre a Croàcia, Split, contra una selecció que arriba ferida, després d'encaixar dissabte passat un 0-7 contra Anglaterra. Tot fa pensar, per tant, que Espanya ja va golejar Croàcia la setmana passada per 4-1 i que ha guanyat també tant Anglaterra com a la República Txeca, tornarà a sumar una victòria que la classifiqui per a la següent fase d'aquesta Nations League. El seleccionador, això sí, Luis de la Fuente, va avisar del potencial de la selecció croata malgrat aquest 0-7.
1: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores. Y lo del otro día fue un accidente del fútbol. Eso pasa una vez en la vida. No refleja la verdadera, no es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra. Y sí es verdad que este resultado pues, puede servir pues, un poco más de motivación. Obviamente, como deportistas que somos, como profesionales, pues eso te toca. Pero el fútbol es el fútbol. Y nosotros también tenemos muchas ganas de hacer aquí un gran partido, de dejar sellada la clasificación.
0: I més enllà de la competició, un dels aspectes que li interessarà més de l'afició del Barça especialment és el repartiment de minuts, en especial de Lamine Yamal, que està titular i ha obert, de fet, el marcador en els 3 partits fins ara. Això en deia ahir a la prèvia Luis de la Fuente.
1: Lamine siempre quiere jugar, pero todos los jugadores quieren jugar. Incluso el que ha jugado hace 2 días 90 minutos, si le preguntas te dice que está en perfectas condiciones para jugar. Luego nosotros evaluamos, analizamos si es conveniente o no conveniente, muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Lamine está en fantástico momento, es un referente para todo el equipo, para todos nosotros, y él es un competidor nato. Entonces está en un mejor momento para jugar el gran partido que va a ser mañana, así que celebramos que sea así. Pero él igual que otros compañeros que están todos en perfectas condiciones.
0: D'altra banda, i també va comparèixer ahir en roda de premsa prevé, un altre català i jugador del Barça, com és Dani Olmo, que té un vincle molt especial en Croàcia, després de viure i créixer com a jugador durant pràcticament 6 anys, dels 16 als 21.
2: Són sensacions molt, molt boniques, tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins al 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. M'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona, i tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui a Split, segueix sent molt emocionant. Per mi hi ha moltes ganes. Serà un partit doncs, molt especial. També vindrà la meva família, molts amics que he fet aquí durant el meu temps.
0: Avui a 9:15 de vespre jugarà aquest Croàcia a Espanya. A la mateixa hora també jugarà l'Anglaterra República Txeca d'aquest mateix grup C. Més futbol en competició de clubs. Ahir ja vam tenir els dos sorteigs.

0: dia, però els ascensos del Sabadell han posat distància. L'UTO, per la seva part, s'ha quedat a les portes de pujar tots aquests anys, ja que encadena 4 anys quedant quart classificat de la seva lliga i caient a la primera ronda dels play-off d'ascens. Actualment és 11è del grup 2, on enguany coincideix amb els equips catalans, però tot just s'han disputat 5 jornades de competició. L'únic exarlequinat a la plantilla d'aquest Utebo és el jove migcampista de 22 anys, Pol Canillo, que es va formar en el seu dia a l'Obrador.
1: Gràcies, Sergi. Dels de Primera Federació Masculina, l'Europa també jugarà a la Comunitat Aragonesa, en aquest cas al camp del Calamotxa, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català de la primera ronda, en aquest cas contra el Manresa. Finalment, el Reus Redis també jugarà, que també és de la Segona Federació Masculina, en aquest cas rebrà a casa el Baracaldo d'una categoria superior. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
2: El Reus Futbol Club Redis ja coneix el seu rival en una nova aventura a la Copa del Rei, el Baracaldo. L'equip es milita actualment a la Primera Federació i es troba en la 16a posició després d'un balanç d'una victòria, 3 empats i 2 derrotes. Aquest equip, fundat l'any 1917, ha tingut històricament una relació molt estreta amb l'Atlètic Club, esdevenint durant els últims anys un equip en el qual han militat molts jugadors formats a l'EFAM a la cerca de minuts en el futbol semiprofessional. Pel que fa a l'eliminatòria, serà partit únic a l'estadi municipal i es disputarà entre el 27 i el 29 d'octubre, en data encara a confirmar. Aquesta notícia arriba després d'una dolorosa golejada per 1-4 davant el Manresa. Així s'expressava el Bacara a l'espera que suposi una oportunitat per motivar plantilla i aficionats.
3: Els jugadors necessiten l'apoyo de la gent, de l'afició del Reus. Entenc que la gent marxi emprenyada. Jo també marxo emprenyat, evidentment, però dir-los que no baixarem braços, que continuem treballant i pensant en el següent partit. Ni la setmana passada eren tan bons, ni ara som tan dolents. És una cosa que hem de treure l'equip, hem d'estar junts, units, i a partir d'aquí treballar.
2: Molts lausencs encara tenen en ment el viatge del curs passat en el qual van superar l'Europa en una agònica tanda de penals i van rebre l'actual campió, la Reial Societat, al municipal.
1: Gràcies, Aleix. D'altra banda, el Prat, tot i que encara no ho ha de corroborar a certificar la classificació, rebria el Sagnien, ni més ni menys que l'Atlètic Club de Bilbao. Els Potablava no van poder jugar aquest cap de setmana a la tornada de la prèvia contra el Sant Rafel, però tenen un 1-5 de l'anada a Eivissa. Ho haurien de certificar. Per tant, aquesta primera ronda de la Copa del Rei es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Això pel que fa a la Copa del Rei. A la Copa de la Reina es va sortejar a la tercera ronda amb 3 equips catalans. Encara no hi serà el Barça tampoc, que és el vigent campió, però sí els altres dos equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de Segona Federació Femenina, dues categories menys, per tant, la mateixa que juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona Women entra en escena a la Copa de la Reina, la competició que la temporada passada li va donar un plus d'admiració al conjunt badaloní quan va arribar a disputar les semifinals contra el Barça. I és que el conjunt badaloní ja coneix el seu adversari per la tercera ronda. Serà l'Sporting de Huelva, un club que milita actualment a la Segona Federació i ja ha eliminat en les dues primeres eliminatòries el Màlaga i el Córdoba. Les andaluses estan fent un fortí al seu estadi Antonio Sánchez Toledo i voldran culminar-ho amb una gesta contra el conjunt badaloní. L'eliminatòria serà partit únic en el camp de l'Sporting i es jugarà el 3, 4 o 5 de novembre, segons prioritats televisives. La campanya passada, el Badalona Women va arribar a les semifinals eliminant pel camí a Osasuna, Granada i Reial Societat. A les semifinals va topar amb el Barça, amb el qual va empatar 0 en el partit d'anada disputat a l'Estadi Municipal de Badalona i va caure eliminat en el de tornada per 4-1. El tècnic, Marc Ballester, valora l'enfrontament contra l'Sporting de Huelva.
5: Sí, al final per elles també és una il·lusió, no?, que vingui un equip de Lliga F després d'uns anys doncs fora d'aquesta competició, però sabem que doncs, el propi entrenador, no?, que porta moltíssims anys ja a l'elit, doncs, coneix perfectament el que és competir contra equips com nosaltres. Llavors, bueno, esperem, evidentment, doncs, trobar la millor versió de les nostres jugadores i, com et deia abans, amb les ganes i la il·lusió de seguir passant ronda.
4: L'objectiu del Badalona Women a la Copa de la Reina serà tornar a arribar el més lluny possible.
1: Gràcies, Ramon. Finalment, l'Europa d'aquesta Segona Federació Femenina buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya a un equip de Lliga F, com és el Deportivo de la Coruña. Aquesta eliminatòria de Copa de la Reina, com dèiem, es jugarà entre el 3 i el 5 de novembre. En bàsquet, avui debutant dos equips catalans en competició europea. El Fiat Girona, de fet, jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club. En aquest cas, a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. Els gironins que arriben amb il·lusió a la cita, però recordem, després d'una odissea de viatge a Vitòria, en aquest cas per les condicions meteorològiques i de la pallissa que van rebre la pista, van perdre de 40 la pista del Baskonia diumenge. Aquest Fiat Girona-Dinamo de Bucarest, avui a 3:15.

0: a Fontajau. Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League. Els verdinegres, que no van jugar que acaba setmana per als aiguats, reben avui a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 14:45. Redacció de Badalona, Ferran Vinaixa.
1: L'Assis de Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Herzliya israelià. El partit es disputarà a 9:15 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Herzliya compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
2: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
1: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 9:15 del vespre.
0: Gràcies, Ferran. I encara en bàsquet, aquest cap de setmana va començar la Lliga a la tercera FEB amb un duel entre Valls i Salou, que es van dur molt clarament als salouencs. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Els de l'Alcamp van perdre diumenge 54-84 contra el Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al pavelló Joan Avellar pels incidents de la temporada passada amb els aficionats del Club Bàsquet Tarragona. El tècnic local, Miqui Larraz, no amagava la decepció al final del partit i admetia que l'equip ha de trobar explicacions al que ha passat, sobretot després d'una segona meitat molt lluny del nivell que esperava.
4: Ja preguntaré als jugadors què ha passat, perquè realment no sé què ha passat. No m'he identificat gaire amb l'equip avui.
3: Ara toca passar pàgina. Diumenge a les 5 de la tarda, el Club Bàsquet Valls visita la pista del Club Bàsquet Ciutadella amb l'objectiu de reaccionar i aconseguir la primera victòria de la temporada.
0: Gràcies, David. En handbol, el Celtic Granollers de disputa avui la segona jornada de la European League masculina després d'una setmana estranya, amb el capital vallesana força afectada, sobretot ahir, pel temporal de pluges. Com dèiem, aquest dilluns, els granollerins s'enfronten avui al Palau d'Esports, a casa, amb el debut europeu, al Busau romanès, després de jugar la setmana passada, recordem, amb derrota a Flensburg. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
5: El Palau d'Esports de Granollers, ara també convertit en el centre de comandament per seguir la situació meteorològica, allotjarà el segon enfrontament de l'equip vallès a la competició continental. Els d'Antonio Rama reben el Busau romanès, un conjunt que va arribar ahir durant les inundacions. Ara bé, l'aigua no els va aturar i van poder fer nit a Granollers. Un partit que se celebra dins d'una situació complicada al municipi del Vallès Oriental. Aquest és Antonio Rama, l'entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
6: Bueno, la veritat és que l'equip és molt, en aquest sentit s'adapta molt ràpid, és molt resilient. I sí que és veritat que el viatge de tornada de Flensburg doncs, es va fer llarg, amb retras de l'avió, i al final doncs, són moltes hores. Potser el partit de Cuenca, evidentment, ens hagués agradat jugar, però el fet de no jugar-lo també ens donava aquest puntet de descans per alguns jugadors que ho necessitaven. S'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar doncs, poder complir normatives i que tot fos millor. Tret d'això, no? Penso que l'equip està focalitzat amb el que toca i això no el descentra. Preparats per un partit molt important i per tornar doncs, amb aquesta competició europea a casa.
5: Així doncs, l'equip està preparat per sumar els dos primers punts a l'EHF Europea League, un enfrontament que també tindrà la mirada posada a les imatges de fang i aigua dominant els carrers de Granollers.
0: Gràcies, Arnau. En waterpolo avui comença la Champions masculina amb dos catalans, el Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia de debut aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, a la primera jornada del grup A, a 6:45 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el títol aconseguit l'any passat. Els mariners, que també van de guanyar la Supercopa d'Europa contra el Marsella, juguen demà al vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. Per cert, també avui tenim dos partits de Lliga a la divisió nord masculina, tots dos a 9:15, Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, derriba barceloní i derbi a Vallèsa. Cinquena jornada. A la divisió nord femenina, avui juga un Sant Feliu Mataró a les 9 de la quarta jornada. Ahir es va disputar el Sabadell 24, Rubí 8. Precisament una jugadora del Sabadell, la de l'Hospitalet, Paula Crespí, ha estat nominada com una de les 5 millors jugadores del món. Mitjans d'Hospitalet, Andrés Rubio.
7: L'hospitalenca Paula Crespí és una de les 5 nominades a millor jugadora del món de waterpolo. Així ho va anunciar ahir World Aquatics, quan va desvelar els 5 noms per al Women's Athlete of the Year. Una nominació inesperada per a una jugadora que, tot i ser clau al Club Natació Sabadell i a la selecció espanyola, mai sol ser de les que més focus rep. Però la seva brillant actuació a la darrera Copa del Món de Sydney, on Espanya va ser medalla de plata i Crespí va rebre el premi a millor defensora, ha resultat clau.
8: Me hace muchísima ilusión y también agradecer a World Aquatics que valore un perfil como el mío, que yo no soy la tía más goleadora del mundo, sino que bueno, hago un poquito de todo, también a lo mejor un poco más un perfil defensivo, y les agradezco que hayan valorado mi faena y me hayan decidido poner entre las mejores 5, que estoy rodeada de grandes jugadoras, y desde aquí también les mando mi enhorabuena.
7: Paula Crespí comparteix nominació amb les nord-americanes Emily Ausmus i Ryan Neshul, l'australiana Tilly Kearns i la russa Diana Kamraeva. Es pot votar per l'hospitalenca a través de l'Instagram de World Aquatics.
0: Gràcies, Andrés. I en hoquei patins, més enllà del Mundial Femení, que s'està disputant a Asunción, a Paraguai, abans en parlàvem, avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina, que no s'han de poder disputar el cap de setmana pel temporal. A 8:45 del vespre, Lloret-Barça, i a 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. Ràdio Calafell, Toni Cansino.
9: El Calafell de Menorquina afronta el partit contra el Caldes sabent que encara no estan al 100% i que tenen molt de marge de millora. Aleix Marimon ens comenta que coneixen el rival i que serà, com sempre, un partit molt disputat.
10: És un partit complicat, arribem com arribem, estem en plena pretemporada, estem apretant, però bueno, sabem les armes que té el Caldes, sabem les que tenim nosaltres i el que volem és seguir sumant, teníem ganes de competir i volem seguir fent-ho. I construir ja amb la majoria de l'equip de cara a competicions oficials.
9: A l'espera de que arribin les competicions oficials, com la Lliga i les competicions europees, el conjunt del Baix Penedès fa oficial que la propera edició de la Copa del Rei tornarà a Calafell, una notícia que s'ha agafat amb molta il·lusió.
0: Gràcies, Toni, des de Ràdio Bellvei. A la Lliga Catalana Femenina, per cert, ahir es va jugar el Manlleu 0, Voltregà 4, i tenim definides ja les semifinals d'aquesta Lliga Catalana, que s'enfrontaran, que jugaran a Bigues i Riells. D'una banda, duel Vallès entre Palau i Bigues i Riells, de l'altra, el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola. Serà aquest cap de setmana. I un parell de punts abans d'acabar, la Seu d'Urgell i Sort comencen el compte enrere per acollir els campionats del món de piragüisme d'Aigües Braves, els principals esdeveniments esportius que s'organitzarà a Catalunya aquest any vinent. Les dues poblacions es promocionant amb una marca conjunta, Pirineus 27. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
11: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la denominació dels Mundials de Piragüisme i assegura que el govern s'hi ha implicat al mateix nivell que grans esdeveniments com la sortida del Tour de França, la final de la Champions 2029 o la Ryder Cup 2031. A més, Álvarez destaca el valor afegit de portar una competició del màxim nivell al Pirineu.
12: Que les competicions, les grans competicions esportives a Catalunya han de tenir molt clar que hi ha d'haver un retorn econòmic, que ja donem per suposat, un retorn també i una adequació mediambiental de les instal·lacions per fer-les el més eficients energèticament possibles i el més integrades dintre de, i més en un cas com aquest, no, d'un entorn com són els Pirineus, i després un llegat, no, un impacte social que afecti positivament a tota la població, no només de Sort i de la Seu, sinó de tots els Pirineus. No?
11: Els Mundials començaran el mes de juny vinent amb les proves d'estil lliure i descens a Sort, i després de l'estiu, al final de setembre, el Parc del Segre de la Seu serà escenari de les competicions de les dues modalitats olímpiques, slàlom i caiacross. Ara fa 3 setmanes la capital urgellenca ja va acollir les finals de la Copa del Món, que a nivell organitzatiu han servit per preparar el Mundial.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Acabem amb rugbi. La Unió Esportiva Sant Boià va caure diumenge en polèmica en la segona jornada de Lliga. La divisió nord masculina va ser en l'última jugada del partit, 36-33, al camp del Huesitos La Vila. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
13: La Sant Boiana visitava diumenge l'estadi de rugbi de la Villajoyosa, camp del rugbi La Vila. Malgrat la gran primera part, els santboians es veien remuntats als segons 40 minuts i en l'última jugada del partit, un drop els feia perdre amb un resultat final de 36-33, un duel també marcat per les tres amonestacions santboianes en aquests segons 40 minuts. Així ho valora l'entrenador de la Sant Boiana, el xilè Ricardo Cortés.
14: Fue lamentable, después de tener un claro dominio en el primer tiempo. El segundo tiempo fue muy curioso porque las estadísticas dicen que nosotros tuvimos 10 penales y nos sacaron 3 amarillas. Un equipo que le muestran tres amarillas es porque comete muchos penales, no 10. No me gusta echarle la culpa a los árbitros, pero la verdad que fue demasiado parcial. 10 minutos nos mostraron tres amarillas, que es injustificado, absolutamente.
13: La Santboiana suma un punt bonus defensiu i es posa en sisena posició amb 5 punts després de les dues primeres jornades.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Bon dia, són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
12: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
13: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
10: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
14: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Solent és la subdirectora.
15: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
14: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
10: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
10: L'endemà denuncia l'avançament electoral. Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
14: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
17: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
10: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida a la nova temporada.
14: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
10: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
18: Avui a Fontejau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
10: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
10: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
20: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
19: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
12: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
19: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
17: El mensaje de la convivencia entre catalanes. El mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
19: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
19: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
10: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
3: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
10: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
14: Decisió que el Tribunal pren després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet.
14: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
4: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és de fons, fa temps.
22: Fem de Reus ara aquí Sants i avui ha anat bé.
23: Bastant bé.
22: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja pas avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
10: I a tot això, que diu Protecció Civil de cara a les properes hores? Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
25: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre, i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
15: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
24: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha 2 detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i 2 més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les 2 víctimes mortals a Montornès i Tordera.
10: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
26: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
27: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu
1: que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
26: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
10: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
5: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat aquesta situació.
6: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
5: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
10: Doncs justament i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
14: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
21: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
14: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
0: Notícies en xarxa.
10: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou, en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
10: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
9: la comitiva judicial ha arribat a 2:15 del matí, en què estava previst el desnonament, i ha parlat amb en Nick, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
11: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento millor, no sé més què dir.
9: En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
10: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlleu ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
13: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest, per una banda una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar doncs en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
14: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
10: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
18: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
16: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
10: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
14: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Camp Perellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
10: Troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni tampoc indicis de criminalitat.
14: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat al terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
10: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el Metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
20: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
10: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
14: La direcció del certamen de Molins de Rei, el Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, el qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
10: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
3: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 7:45 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
4: La data històrica serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
3: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
12: La sista Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bon i el Porto. El Ney Eslija compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
17: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
12: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
3: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar 2 compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamine Yamal.
19: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablo, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy ya estamos ansiosos de que llegue la competición. Él está ansioso también porque llegue la competición.
3: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Croates ara fa uns anys.
10: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: En esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va llogir Girona l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
3: perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
12: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
5: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
11: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca, precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
13: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
14: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
15: Derecho a pataleta tenemos, pero Pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
16: El autobús ya está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
13: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
0: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa

0: Any desaparegut diumenge. Hi participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
1: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
2: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
3: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
4: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
5: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hagués una emergència pogués accedir i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
4: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
6: Notícies en xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros en préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el sindicat de llogateres. Es faran dues concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
9: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
10: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que es reguli també els lloguers de temporada. Llavors convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
9: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències

0: és la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
1: Per cert, en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
2: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
3: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
4: Notícies en xarxa.
1: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també hi ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
6: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí, doncs, dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
5: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
1: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
7: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Usillos, portaveu del grup municipal del PSC.
8: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic. No tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
7: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
1: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpció Embastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el Metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
10: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
9: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
1: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Estarà marcat per l'estrena de La Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
11: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez i l'endemà, Pacs del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
12: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol la Casballo Girona l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIEC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
13: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
12: També té cita europea en el món de la cistella, el Joventut Badalona, en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadron de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 9:15 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
14: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers i a tota la comarca situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
12: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
15: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
12: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 8:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge Pablo Llarena ha aixecat les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional que aquest matí avala l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa pel malversació amb 7 vots a favor i 5 en contra. Escoltem Oriol Junqueras i Jordi Turull.
2: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: A l'espera de saber quines seran les primeres paraules de Puigdemont, que acompanyat de Toni Comín i Lluís Puig farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de Waterloo. I més temes. L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez ha defensat personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres. Ha demanat als partits que validin d'aquí un mes aquests anomenats decrets Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
4: El Consejo ha aprovado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I atenció, perquè arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. No ho seran com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no baixar la guàrdia. El Meteocat preveu una nova situació de perill amb l'entrada d'una pertorbació atlàntica que avançarà d'est a oest. Mentre encara estem ressentint-nos de les darreres pluges, a Rodalies, per exemple, la R1, la R11, la R2, la R2 Nord, la R8 i la R3 concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir, del passat cap de setmana. Tot i que el tram, per exemple, de l'Hospital de Llobregat, Arenys de Mar, ha recuperat el servei alternatiu per carretera segueix des d'Arenys a Maçanet. En total, hi ha 8 línies en aquesta situació. En total, hi ha 8 línies en aquesta situació.
5: Comença l'Hora Maresme.
6: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem de la vida nocturna al Maresme. Avui, dimarts 6 d'octubre de 2026, a l'Hora Maresme parlem de la vida nocturna a la comarca, una oferta que ha canviat molt amb els anys i que genera opinions ben diferents. Hi ha qui considera que encara tenim opcions per sortir de festa i qui troba a faltar la nit d'altres èpoques. I és que el Maresme havia tingut discoteques i locals molt emblemàtics, especialment a municipis, per exemple, com Arenys de Mar o a Sant Vicenç de Montalt, que van marcar tota una generació. Avui recordem aquelles nits, aquells locals i aquelles històries, però també mirem el present per saber com sortim de festa avui al Maresme i com ha canviat la nit a la comarca.
6: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I comencem aquest recorregut per la vida nocturna a la comarca a Palafolls per saber quines opcions hi ha actualment i també com ha canviat la nit al municipi. Endavant, Jordi.
0: Sí, Gemma, doncs enfoquem una miqueta la situació. Avui que parlem de si és segur sortir al Maresme o com sortim els joves, o poder no tan joves, pel Maresme, avui volem posar el foc en aquesta primera entrevista en si és segur sortir de festa al Maresme. De fet, són molts els ajuntaments que organitzen diferents protocols o diferents accions perquè sí, sigui segur, per exemple, sortir una nit de barraques. Amb nosaltres, en Miquel i la Marta, que són dinamitzadors del local jove de Can Valla, d'aquí de Palafolls. Nois, bona tarda, benvinguts.
7: Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Us faig la pregunta. A nivell comarcal, creieu que és segur sortir de festa? No ho enfoquem tant als locals de nit, que després en parlarem, però sí, per exemple, en festes majors i diferents concerts que s'organitzen des d'un poble. Miquel.
7: Bé, doncs la percepció és que a la comarca del Maresme hi ha bastanta consciència, no?, des de les administracions. Prova d'això és que hi ha el servei compartit Rula, a través d'una reunió amb Rula, doncs també va venir un representant de la Generalitat a explicar-nos als diferents municipis que hi estem adherits el que era el segell Q, que d'alguna manera intenta, doncs, garantir que aquests dispositius que fan que sigui més segur tant a dins com a fora dels esdeveniments de barraques, doncs es puguin protocolitzar d'alguna manera, no?, i que quedin, doncs, reconeguts i que d'un any per l'altre, doncs, es puguin anar implementant.
0: En aquest sentit, Marta, entenc que des de la Regidoria de Joventut, vosaltres que esteu en contacte cada tarda amb els joves, tardes i matins, però per acotar-ho una miqueta, és important també les tasques que es fan, per exemple, des de Punts Liles, des de la conscienciació, des de el respecte de poder parlar de tu a tu, no?
8: Sí, és superimportant, com bé dius, no?, el tema de tenir Punts Liles o fins i tot el Punt Rula en les festes, no? Perquè al final, a més de ser un lloc d'actuació, o sigui, malauradament hi ha qualsevol incident durant les nits, són sobretot llocs de prevenció, llocs on poder explicar, on poder anar a aprendre durant les nits fins i tot, no? De, ostres, doncs, mira, estic fent això, no, amb la meva relació, i es donen moltes situacions d'això, del que deies, de parlar del tu a tu, de la confiança, per tant, és superimportant que hi siguin per fer aquesta tasca de prevenció durant les nits de festa.
0: Tot i això, s'han de lamentar diversos incidents encara, vull dir, es fa molta tasca, però encara queda molt camí per recórrer. En un moment d'aquests, nois, com pot actuar, per exemple, un servei de joventut, un Punt Lila, per exemple, o sigui, parlo en el moment de que ja ha succeït el fet, no? Entenc que entendre a la persona agredida o a la víctima i intentar solucionar el conflicte. Miquel, o com funciona això?
7: Bé, hi ha protocols, de fet, doncs, depèn de quin protocol, doncs es pot parar la música com un acte, doncs, de dir, ostres, fins que no pari això, fins que la persona no estigui fora o l'espai no sigui segur. Per exemple, també hi hauria, doncs, si algú ha atès a la víctima, doncs, la possibilitat de que la pugui acompanyar i seguir-li fent acompanyament en el Punt Lila. Això serien tasques més in situ en aquell moment, doncs, per garantir que hi hagi aquesta seguretat, per garantir el recolzament i el suport, si s'ha d'acompanyar després la persona en el cas de que sigui a nivell d'haver de fer una denúncia o el que sigui, de posar en coneixement a l'administració, de que per nosaltres puguem també després traslladar-ho a la resta de companys de l'Ajuntament i del cos de policia local, etc. No?
0: Clar, perquè molts de nosaltres podem pensar en una agressió com en un acte físic, però hi ha molts tipus d'agressions, Marta.
8: Sí, exacte. Les agressions poden ser físiques, poden ser verbals, poden ser simplement que hi hagi una persona que t'estigui seguint durant
0: assetjament.
8: No? Vull dir, hi ha moltíssims tipus d'agressions i, bueno, com bé deia en Miquel, no, crec que des de les àrees de joventut, des de les organitzacions d'aquest tipus d'esdeveniment, el més important és la coordinació entre els diferents agents que participen, no? La coordinació nosaltres com a organitzadors, potser amb el Punt Lila, amb el Punt Rula, amb el Servei de Seguretat, amb policia local i també amb les entitats que participen, no? Que al final no només som les persones que potser estem treballant, no? En aquest cas, entès com algú remunerat en aquell esdeveniment, sinó totes les entitats que hi participen de manera voluntària, també és superimportant que estiguin implicades, que estiguin conscienciades i que estiguem supercoordinats, perquè al final la festa la fem entre totes.
0: I la importància, doncs, dels agents com vosaltres o de tots els factors que tenen a veure, per exemple, amb una festa major, amb un acte de festa, per intentar, com dèiem, queda camí, però que això no passi. Miquel, Marta, gràcies avui per posar una miqueta de llum en el tema del dia d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres.
7: A vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
1: I està clar que sortir de festa és una activitat divertida, però també pot tenir els seus riscos. Avui en Martí Capçada ens ve a donar els millors consells per poder sortir d'una forma segura. Endavant, Martí.
0: Doncs sí, Gemma, si una cosa tenim a la nostra comarca, al Maresme, és que quan arriba el cap de setmana, opcions per sortir no ens en falten. Des de locals i bars fins a sales de festa, concerts, festes majors i esdeveniments que es fan al llarg de tota la comarca. Tant si ets de sortir per Mataró, Vilassar, Premià, el Masnou, Arenys, Calella o qualsevol altre municipi, segurament sempre trobaràs algun pla que t'encaixi. Ara bé, sortir de festa és sinònim de passar-s'ho bé, trobar-se amb els amics, ballar, escoltar música i desconnectar. Però també implica prendre algunes decisions abans i durant la nit. I avui volem donar-vos alguns consells perquè la festa acabi tan bé com ha començat.

0: Doncs vinga, comencem pel més evident. Planificar la tornada. I és que abans de sortir, pensem com tornarem a casa. I això és especialment important si sabem que beurem una miqueta d'alcohol. El millor és tenir clar des del principi si tornarem amb transport públic, taxi, que ens vindrà a buscar algú, o bé si ens quedarem a dormir a prop de la festa. Perquè una cosa està clara, i és que si beus, sobretot, no condueixis. I això també serveix per motos, bicicletes i inclús patinets. Que el trajecte sigui curt no vol dir que sigui segur. L'alcohol i altres substàncies poden afectar la capacitat de reacció, l'equilibri i la percepció del risc. I un altre consell molt senzill és que no deixis tota la responsabilitat en mans d'una sola persona. I és que si anem amb un grup d'amics, és bona idea estar pendent els uns dels altres. Si algú, per exemple, es troba malament, està massa afectat per l'alcohol, o bé sembla una mica desorientat, no l'hem de deixar sol mai. I aquí entra també un altre aspecte important, saber reconèixer quan algú necessita realment ajuda. Si una persona perd el coneixement, té dificultats importants per respirar, pateix convulsions o presenta un estat greu, no hem d'esperar que se li passi. Cal avisar immediatament als serveis d'emergències i seguir les seves indicacions. També hem de parlar d'un tema que sovint passa més desapercebut, la hidratació i l'alimentació. Si sortim molt moltes hores, especialment en èpoques de calor, és important beure aigua regularment i no arribar a la nit sense haver menjat. I si consumim alcohol, que, insistim, no és recomanable i no cal sortir de festa amb alcohol, però si és el cas, cal recordar que no hi ha trucs màgics per eliminar-lo ràpidament. Ni el cafè, ni una dutxa freda, ni dormir una estona fan que l'alcohol desaparegui de cop. Per tant, si hem begut, la millor opció continua sent no conduir. Però sortir de festa de manera segura, perdoneu, no només té a veure amb l'alcohol, també té a veure amb respectar els demés. Una festa no és una carta blanca per fer qualsevol cosa. Hem de respectar els límits de les altres persones, evitar comportaments agressius i entendre que un no és un no en qualsevol circumstància. I si veiem una situació d'assetjament, agressió sexual o bé qualsevol comportament que ens preocupi, podem intervenir de manera segura o avisar el personal del local, els serveis de seguretat o les autoritats, si n'hi ha en aquell moment. També és important tenir cura dels nostres objectes personals. Per exemple, el mòbil, cartera, les claus. Sé que sembla una obvietat, però és que enmig d'un local ple de gent és molt fàcil perdre'ls. I parlant del mòbil, pot ser molt útil tenir bateria suficient abans de sortir. No només per fer fotos o enviar missatges, sinó perquè el telèfon ens pot servir per contactar amb algú, consultar el transport de tornada o bé demanar ajuda si ho necessitem. I arriba ara una de les recomanacions més importants de totes, que és escoltar el nostre propi cos. No cal aguantar fins al final perquè la festa encara continua. I és que si estem cansats, ens trobem malament o simplement ja no ens ho estem passant bé, marxar sempre és una bona opció encara que ens pugui el famós FOMO. Perquè sortir de festa, recordem que no és una competició. No cal beure més que els altres, aguantar més hores que els altres, ni fer el que fa tothom. I sobretot no hem de deixar que la pressió del grup ens faci prendre decisions que no prendríem sols. Així que, si aquest cap de setmana sortiu pel qualsevol punt del Maresme, sobretot gaudiu-ne. Hi ha moltes opcions, molts ambients i molts plans diferents. Però abans de sortir de casa, penseu en tres coses molt senzilles. Com hi anirem, com tornarem i amb qui estarem. Si aquestes tres preguntes les tenim resoltes, ja tenim una bona part de la nit preparada. I la conclusió és molt fàcil. Sortir de festa és passar-nos-ho bé, però no posar-nos en risc.
1: I si parlem de la vida nocturna al Maresme, no podem deixar de mirar enrere i recordar què passava a Calella durant les dècades dels 60, 70 i 80, anys en què la ciutat va viure una època marcada pel turisme, les discoteques i les nits de festa. Avui en Sergi Ferrer ens proposa fer un viatge al passat per descobrir com era sortir a la nit a Calella en aquells anys. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.
2: A Calella hi va haver una època en què sortir de nit era gairebé un recorregut per la ciutat. Pubs, discoteques, sales de festa i música en directe omplien els carrers, especialment durant els mesos d'estiu. Entre els anys 60 i 80, la ciutat es va convertir en un dels punts de referència de l'oci nocturn de la comarca, una oferta que atreia tant els veïns com els turistes que passaven les vacances a la costa. Avui recuperem aquella Calella de nit a través de les persones que la van viure, els locals que recorden, la música que sonava i una manera de sortir que amb els anys ha anat canviant.

0: Als anys 60, a Calella no calia esperar que arribessin les discoteques per trobar música i ball. Sales com la Torre, la Guitarra, el Bergantín o el Iaia formaven part de l'oferta nocturna. Per aquells escenaris hi van passar grups com el Sirex, Los Bravos, Lone Star o Los Gatos Negros. La temporada turística també portava públic i activitat als locals, que programaven música en directe. Quim Botey recorda aquella primera etapa i el pas progressiu cap a les discoteques.
1: Crec que Calella va ser una mica la cuna de la vida nocturna del Maresme i potser de Catalunya. En aquella època, dels anys 60, a Calella estava ple de nightclubs. Nightclubs, a conseqüències del turisme que teníem, com la Guitarra, Los Naranjos i d'altres que hi havia, que hi havia la Xunga, la Cambòria, en Paret, tots aquests feien temporada aquí a Calella amb el turisme. Després d'aquesta època, a finals dels 60, van començar a sortir les discoteques.
0: I entre aquells locals n'hi havia un amb una història molt particular. Les Cueves va obrir el 1966, però l'espai havia tingut abans una funció molt diferent. Havia estat el refugi antiaeri de la Granja, construït durant la Guerra Civil per protegir la població dels bombardejos. Un refugi que, dècades després, es convertiria en un dels espais de la nit calellenca.

0: Amb l'arribada dels 70 i els 80, les discoteques van anar guanyant protagonisme. N'hi havia de diferents dimensions i ambients, i sortir de festa podia significar passar per més d'un local durant la mateixa nit. Josep Villegas recorda especialment els anys 80, quan començava a sortir amb els companys de l'institut.
1: Després, més tard, als 80, que va ser ja la meva època, quan jo anava a l'institut, que sortíem, doncs les discos, les meus referents, el High i el Memphis, i els grans pubs del carrer Jovara, i bars musicals per tot arreu, i doncs la millor època.
0: El carrer Jovara de Calella era un dels eixos d'aquesta activitat, però no tothom freqüentava els mateixos establiments. Hi havia locals que atreien públics diferents i cadascú tenia els seus llocs habituals. Carme Vilageliu recorda alguns d'aquells espais i també la manera com es vivia la nit.
2: El carrer Jovara anava com les Rambles de Barcelona, vull dir, a l'estiu, clar. I que hi havia locals, que era el Galeón, el Delfín, el Chaplin, me sembla, ja que hi era, i d'altres.

0: La dimensió d'aquella oferta nocturna també es pot explicar amb una xifra. En els anys de més activitat, Calella havia arribat a tenir una trentena de discoteques. La nit no es concentrava en un únic local. Després de sopar, es podia començar per un pub, continuar en un altre establiment i acabar ballant en una discoteca. Marc Moreno recorda aquella Calella amb una oferta d'oci molt més extensa que l'actual.
1: O sigui, tu anaves a sopar a qualsevol puesto a Calella, feies dos o tres pubs, Chaplins, este que di, perquè este que di, i molts altres llocs, i després també el de les discoteques, és igual, si anaves amb una o amb una altra, en teníem quatre o cinc voltant i totes eren xulíssimes, però no he de dir-te èpoques que hi havia 8 o 9.
0: I no tot era ballar. Les discoteques també organitzaven festes temàtiques. N'hi havia de l'escuma, del Far West o del sol. En alguns locals, la decoració transformava completament l'espai i ajudava a crear una festa diferent cada vegada. La música, la gent i l'ambient feien que cada local tingués la seva pròpia personalitat. Aquella concentració de locals no es va mantenir per sempre. Amb els anys, els canvis en el turisme, l'obertura de nous espais d'oci en altres municipis i les noves maneres de sortir van transformar el panorama nocturn. Però quan es parla d'aquells anys, sovint no es recorden només els noms de les discoteques. També apareixen les amistats, les primeres sortides, les nits d'estiu i les anècdotes que encara avui es comparteixen. Joan Jordi ens deixa el seu record d'aquella època.
2: Calella, als anys 60, 70 i 80, era un festival. Platja, dancings, pollastres a l'ast, maduixes amb nata, pubs, discoteques, música, amics i nits de festa fins la matinada. Una època de joventut i llibertat difícil de superar i que mai s'oblidarà. I quiero
0: ser... Potser avui els carrers són diferents i les opcions per sortir també, però durant unes quantes dècades Calella va ser molt més que una destinació turística de sol i platja. Va ser una ciutat de sales de festa, de música en directe, de discoteques i de nits que s'allargaven fins a la matinada. I per qui les va viure, aquella Calella encara sona.

0: parlem de la vida nocturna al Maresme, és inevitable preguntar-se què hi falta a la nostra comarca. Des d'Ona Malgrat i de la mà de la nostra companya, la Laura Espanyol, descobrim l'entitat Malalt Maresme Punk. Bona tarda, Laura.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, avui per parlar de la nocturnitat del Maresme ens hem volgut fixar en què hi falta i és per això que en parlarem amb en Xavier Puig, membre del Malalt Maresme Punk. Bona tarda, Xavier.
2: Bona tarda.
1: L'entitat Malalt Maresme Punk neix justament perquè detecteu aquesta necessitat d'un oci diferent a la comarca. En què consisteix la vostra proposta?
2: Clar, nosaltres partim d'una anàlisi general i llavors hi donem una resposta concreta, també una mica basada en els nostres interessos, que és un estil de música molt concret i una manera de fer, però... El que detectem en general a nivell contextual és que el Maresme, i no és una cosa exclusiva del Maresme, hi ha un enfoc de l'oci nocturn, sobretot des d'un prisma comercial o merament lúdic, però des d'un lúdic molt lligat a aquesta qüestió comercial, i s'oblida potser més la vessant cultural o comunitària de l'oci nocturn, que per nosaltres és la que ha de ser central. És a dir, que les propostes d'oci nocturn sobretot venen mediades per empreses privades que busquen el lucre, o en tot cas, si venen organitzades pels ajuntaments, molts cops es pensen exclusivament en un sentit lúdic i no tant com una aposta cultural o amb un projecte cultural al darrere o com una aposta de generar vincles comunitaris. I llavors, davant d'això, nosaltres, posant el nostre petit granet de sorra, perquè també som una entitat i no podem fer gran cosa, ens decidim a organitzar concerts pel nostre costat i fent-ho topem també amb els límits d'aquesta concepció que hi ha de l'oci, que per tant, com a entitat que intentem organitzar concerts en espais públics, se'ns fa passar pel mateix prisma i amb les mateixes condicions moltes vegades que es fa passar a una empresa privada, perquè es passa tot per aquest mateix prisma de que l'oci nocturn és només una qüestió comercial i en aquestes on estem nosaltres, una qüestió comercial també molt enfocada cap al turisme. Però no és només un problema, o entenem que no és només un problema que solucioni fent concerts, sinó que és un problema que ve més de fons, que és que no hi ha aquesta mirada cultural, en el nostre cas, cap a tot allò relacionat amb la música, no? Que hauria de començar per pensar de quina manera es pot cultivar aquest esperit o aquesta vocació cultural, donant més sortida a la gent jove a nivell de creació musical, de tenir espais per crear, de que les escoles de música s'enfoquin també més o tinguin els recursos per fer-ho, perquè a vegades els professors no tenen els recursos per fer-ho, més en crear grups o que els nens puguin tocar o que tinguin aquestes opcions de què fer després de quan surts, no? Hi ha una manca absoluta de bucs d'assaig, hi ha una manca absoluta de llocs on tocar per un públic més general i, per tant, hi ha aquesta falta de pensar la nit com una qüestió cultural.
1: A grans trets aposteu per la cultura i també per la música de quilòmetre zero, també.
2: Clar, nosaltres apostem per programar punk, perquè és el que ens agrada a la gent que formem part d'aquesta associació i, per tant, el que intentem és organitzar concerts d'aquest estil de música amb un ventall més o menys ampli, però que s'encaixin dintre d'aquesta cultura i fer-ho intentant tenir una mirada oberta cap a la diversitat de grups que portem, cap a la diversitat de persones dalt de l'escenari també que hi ha, i també intentant que si hi ha projectes que són del territori, que són de quilòmetre zero, que puguin tenir una prioritat a l'hora d'entrar. També ho fem intentant, dintre el que podem, pagar una mica en aquests grups, tot i que no sempre podem perquè les capacitats de finançament són limitades, però que la feina es vegi en certa manera agraïda, i intentem que s'envolti tot també d'una mica de perspectiva cultural, de tant tenim un fanzín en aquest sentit, o bueno, intentem també que hi hagi tot un discurs al darrere, no, de vetllar perquè en els concerts no hi hagi actituds discriminatòries, racistes, masclistes, etcètera, etcètera. Bueno, tota altra mena de coses que anem cuidant dintre les nostres possibilitats, perquè ja et dic, som els que som i tenim les mans que tenim i fem el que podem en els espais que podem.
1: I es podria dir que esteu intentant recuperar uns espais que havien existit anteriorment?
2: Clar, més que recuperar una cosa que havia existit anteriorment, que no sabem si és possible o no, o tampoc aquest anteriorment a vegades es dilueix en aquesta nostàlgia, no? El que intentem és crear nous espais on la gent que té ganes de gaudir de la música i de la nit des d'un prisma més comunitari i des d'una música que no és l'habitual a les discoteques o a les festes majors, pugui accedir-hi. dins la, això. Tampoc no aspirem a grans canvis o no tenim les eines per fer-ho ara mateix, però vull dir que és una humil aportació.
1: Per acabar, el vostre àmbit d'actuació sol ser l'Alt Maresme. De fet, heu fet concerts a Palafolls i Malgrat, per exemple, però no sou l'única entitat de la comarca que aposta per aquesta tipologia de concerts, veritat?
2: No, d'entitats, per sort, i de col·lectius i fins i tot d'empreses que intenten fer coses fora de la norma, n'hi ha al llarg de la comarca i també fora de l'àmbit de la música. No sé, penso, per exemple, en a Pineda hi ha les Joventuts Màgiques que creen un altre oci nocturn diferent, que és fer jocs de taula o dinamitzar partides de rol, que també és una manera de fer un oci nocturn comunitari i fora de l'àmbit comercial. Però a Blanes, que no és aquí el Maresme, però ho tenim al costat, també hi ha la Fossa, que és una entitat que muntren concerts de hardcore. A Ocata, per exemple, al Baix Maresme hi ha l'Ocata Punk, que també munten coses. A Mataró hi ha la gent de les Santres, potser. A Sant Pol hi ha la gent de la Fira Alternativa de Sant Pol, que fa més de 30 anys que munta una fira amb xerrades i concerts de música i de temàtiques crítiques. Vull dir que de propostes no en falten, però si parles amb gent de totes aquestes propostes, el que et trobes en tots ells és que no hi ha suport, no hi ha aquest recolzament. I també veiem que cada cop hi ha menys sales o espais, llocs, bars on es puguin a tocar. Sí que n'hi ha alguns, però són comptats, i aquí l'Alt Maresme cada cop menys, també perquè hi ha molta pressió sobre aquests locals a nivell legal, i entenem que hi ha d'haver-hi formes que permetin el descans de la gent, però també hi ha d'haver-hi una manera que la música pugui tenir sortida, perquè si tens un grup i només estàs a casa teva tocant, tu sol, hi ha un moment que et canses i això es dilueix i perds una mica el sentit, perquè la música és per compartir-la.
1: D'acord, doncs esperem que s'aconsegueixi més recolzament per la música i aquests espais, que al final és cultura. Gràcies, Xavier, per acostar-nos la proposta de malalmaresme.ca a l'Hora Maresme.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs a continuació fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
3: Bon dia, comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment, avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions, de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants. Els vents avui fluixos i variables, situació marítima encara en mar de fons i les temperatures que pugen lleugerament a les hores centrals del dia, després que les mínimes s'hagin mantingut sense canvis. De cara a demà, doncs, altre cop, nuvolositat variable, més sol al matí. A la tarda, possibilitat de noves pluges, nous ruixats, irregulars, sembla que febles i poc importants, amb unes temperatures que demà baixaran una mica en relació a les d'avui.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I tot seguit el que fem és fixar-nos en les xarxes socials amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja ho tenim a punt, ara ho repassem.
0: Molt bé, comencem com sempre, pel Maresme.
5: Doncs mira, del Maresme, avui ens fixem en Arenys de Mar, precisament, perquè torna a posar el calamar al centre de la taula. Justament avui s'han presentat les jornades gastronòmiques del Calamarenys. Es fan del 9 d'octubre al 8 de novembre i aquesta vila maresmenca celebra aquesta 31a edició del Calamarenys, una cita plenament consolidada en el calendari gastronòmic del Maresme. El protagonista és el calamar, pescat a la costa aranyenca, amb putera, apreciat per la seva qualitat i pel gust característic que li ha valgut el nom popular de calamar dolç. Al voltant d'aquest producte, el Calamarenys desplega durant un mes una combinació de gastronomia, de cultura marinera, divulgació, patrimoni i activitats familiars. La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar popular el dia 23 i la subhasta de peix ja és l'acte gairebé final i això serà el 7 de novembre.
0: Molt bé, en clau internacional, què destaquem avui?
5: Doncs ens fixem en França, amb les manifestacions que hi ha. De fet, una granada policial ha deixat sense la mà esquerra i en part de l'avantbraç amputat a un estudiant de 15 anys ahir mateix dilluns a Lens, al nord de França, en plena protesta contra la situació dels instituts públics. L'explosió s'ha produït davant d'un institut de formació professional durant els enfrontaments entre estudiants i forces policials. Les primeres informacions apunten que l'adolescent ha patit les ferides després de l'explosió d'una granada de dispersió llançada pels antidisturbis francesos, però les circumstàncies exactes dels fets són objecte de controvèrsia. Una font sindical policial, citada per diversos mitjans francesos, ha assegurat que el noi va voler recollir l'artefacte de terra amb la intenció de tornar-la a llançar contra els agents. Aquesta versió, però, és discutida per testimonis presents en el lloc dels fets. Una estudiant, que era al costat de l'adolescent malferit, diu que la granada li va impactar directament a la mà i que ell no la va recollir d'enlloc.
0: Molt bé. I el tema curiós del dia?
5: Doncs mira, el tema curiós és que ara fa 70 anys que en Floquet de Neu, aquell goril·la blanc del zoo de Barcelona, va ser capturat a Ikoundé, a Guinea Equatorial, i havia nascut feia just 2 anys, per tant, era un goril·la ben petit, quan un caçador va capturar una parella de goril·les i llavors va veure un petit goril·la albí blanc abraçat a la seva mare. Sí, és realment molt trist, però va anar així, el va capturar i el va vendre a un primatòleg català, Jordi Sabater Pi, per 20.000 pessetes. Llavors, Sabater, observant el precari estat de salut d'aquest goril·la, li va dir a aquest caçador que li pagaria si sobrevivia uns dies. El primatòleg treballava en un centre d'experimentació zoològica, depenent del zoo de Barcelona, i va tenir al seu càrrec aquest petit goril·la, domesticat 15 dies, però com que continuava bastant delicat de salut, només li va pagar 11.500 pessetes a aquest caçador. Després, el dia 1 de novembre del 66, va ser enviat a Barcelona, el va rebre l'alcalde Porcioles i va ser traslladat al zoo, convertint-se en el símbol més emblemàtic d'aquest parc. Va tenir 22 fills, déu-n'hi-do, però cap d'ells, ja ho sabem, va heretar la seva característica de ser blancs, de ser albins. Va morir amb 39 anys a conseqüència d'un càncer de pell. No sé si ho recorda, Gemma Floquet.
0: I tant, el vaig anar a veure quan era petita. Tu?
5: I tant, tots. Sí, també, l'havia vist unes quantes vegades, sí.
0: Molt bé. Molt bé, Oriol, doncs ara anem a conèixer la pregunta del dia.
5: Vinga.
0: Què estem preguntant?
5: Doncs mira, avui que el tema del dia era la vida nocturna al Maresme, doncs preguntem per on sortiu de festa a la nit, si encara sou de fer vida nocturna, o per on havíeu sortit quan éreu joves. Una mica recordar quins locals d'oci recordeu, sobretot dels que ja no hi són, una mica que avui n'hem parlat.
0: Molt bé, Oriol, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I com cada dimarts a aquesta hora, recordem què va passar temps enrere amb l'any de la picor de la mà de l'Oriol Leo.
1: Doncs sí, Gemma, mira, tal any com el 1958, és el que repassarem avui. Què va passar aquell any? Doncs mira, ara ens ho expliquen la Montse Comí i el Jaume Casanovas. Bona tarda, companys.
2: Hola, Oriol i companyia, què tal? Com anem? Nosaltres disposats a donar una altra pinzellada de les coses que van passar el 1958, fa 68 anys, que es diu aviat.
3: Hola, molt bones, Oriol. Doncs el que ha dit, som-hi. El setembre de 1958, Islàndia amplia a 12 milles nàutiques les seves aigües de pesca i prohibeix que hi pesquin flotes estrangeres. La Gran Bretanya no ho accepta i envia vaixells de la Royal Navy per protegir els seus pesquers. Comença així la primera de les anomenades Guerres del Bacallà entre Islàndia i el Regne Unit.
2: No va ser una guerra convencional, però hi va haver persecucions, xarxes tallades, abordatges i enfrontaments entre vaixells. La primera etapa acaba el 1961 amb un acord pel qual els britànics reconeixen la zona de 12 milles i els conflictes tornaran als anys 70.
3: I el desenllaç final, el 1976, serà clarament favorable a les reivindicacions islandeses. El Regne Unit acabarà acceptant una zona pesquera islandesa molt més extensa. Per moltes comunitats pesqueres britàniques, el canvi tindrà conseqüències econòmiques molt importants.
2: I ara tornem a casa. El 1958 mor a Barcelona Ramir Busquets i Codina, vinculat a una de les grans cases d'indians de Canet de Mar, Vila Flora.
3: Ramir Busquets, descendents d'un americano enriquit a Cuba, havia fet construir la seva gran casa als terrenys de Can Busquets. L'arquitecte va ser Eduard Ferrés i Puig, que va començar el projecte el 1910 i va convertir la finca en tot un complex. Casa, masoveria, magatzems, cellers, jardins i fonts.
2: Ah, les fonts mereixen un capítol propi. El que es coneixia com el Pla de les Fonts, Ferrés hi va dissenyar 6 fonts al voltant d'una glorieta. Avui se'n conserven 5. La Sortidor Màgic, la Font del Bolet, la Font de les Columnes, la Font del Saltiró i la Font del Drac. També hi havia la Font de les Granotes, però avui ha desaparegut.
3: Amb el temps, la gran finca es va anar transformant. Avui, Vilaflora és municipal i acull diversos serveis de l'Ajuntament. I els elements del conjunt de les fonts han sobreviscut, alguns al seu emplaçament, i d'altres reubicats arran de les transformacions urbanístiques de la zona.
2: I acabem l'any amb música, una veu nascuda a Catalunya però convertida en una gran estrella de la cançó internacional, Gloria Lasso.
3: Nascuda Rosa Coscolín a Vilafranca del Penedès, Gloria Lasso va fer carrera sobretot a França, on va arribar a convertir-se en una de les grans figures de la cançó popular dels anys 50. I el 1958 es va casar amb Claude Pagliani, el seu perruquer, amb Meudon.
2: Gloria Lasso havia adoptat artísticament el cognom del seu primer marit, el músic Guillermo Lasso, i va conservar aquest nom durant tota la seva carrera.
3: Doncs sí, i a França va coincidir amb un altre gran nom de la música popular, Luis Mariano, el tenor basc francès que triomfava amb la seva veu i amb les seves operetes i cançons. Tots dos van compartir repertori i van enregistrar junts una cançó que avui ens serveix per tancar aquest recorregut per 1958.
2: Una cançó amb un títol que ja sembla tota una exclamació.
3: Canastos!
2: I amb Gloria Lasso i Luis Mariano
3: ens acomiadem de 1958.
2: Escoltem, doncs, Canastos.
4: Señorita, hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero aunque usted no lo permita.

0: canastos, cistelles, no sé com ho podríem dir això ara, però bé, en qualsevol cas, aquest és el repàs a l'any 1958, una cançó que, mira, jo no la coneixia, no sé si tu ja me l'havia sentit mai.
1: No, tampoc. Totalment desconeguda per mi. Molt bé, Oriol, doncs com sempre, gràcies per una secció més de l'any de la Picó i ens tornem a escoltar el dimarts que ve.
0: Això mateix, fins ara.
1: I també, com cada dimarts, toca parlar de llibres amb la Mar Arenaza i avui ho fem aprofitant que parlem de la vida nocturna, de discoteques i d'aquelles nits que han quedat en la memòria de tota una generació. I quina millor manera de fer-ho que a través d'un llibre que recupera la història d'una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya. Sergi, endavant.
2: Bé, doncs tornem amb la secció de llibres, amb la meva companya, la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
3: Bé, molt bé.
2: Molt bé.
3: Gràcies.
2: Després d'aquest

0: tal discoteca molt, molt, molt, molt, molt gran. Uh-huh. I que jo, la veritat és que suposo, perquè tampoc no sóc de la zona i tal, i tampoc, pues no, jo ho desconeixia, però que es va inaugurar el 1976.
1: Hòstia.
0: Mal.
1: Bueno, en època daurada de la música, vaja.
0: Sí, però clar, no, és molt després, molt abans...
1: De la
0: no?
1: disco.
0: De la disco, que es donés aquí, és just, feia un any que havia mort Franco i
1: a més.
0: A
1: més, sí.
0: I clar, és, no sé, va ser un fenomen. Fenomen abans del bacallà, de les rutes d'aquestes, no?
1: Sí, la ruta del bacallà
0: aquesta zona,
1: de València, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Exacte. I llavors, doncs, sí, està enmig de cap lloc, no? En el camí que va de Cervé de Fraga, o sigui, allà, en algun lloc d'allà. Uh-huh. I, bueno, pues, aquest llibre pues, és un relat, no?, de com es va crear, es va fundar, les seves principals vicissituds, i em sembla que és com molt curiós, no?, que en aquella època, en aquell lloc, hi hagués una de les discoteques més grans de tota Europa.
1: Un lloc apartat.
0: I que funcionés
1: parlant.
0: A tope. Sí. Bueno, suposo que per tot el que sigui millor que estigués apartant, sí, no? Perquè tenir-ho sí. al costat de casa és com, pot ser una sí, miqueta agobiant, sí. no?
1: Parlem d'un llibre que no és ficció. Parlem
0: no,
1: de...
0: no, no, és una recopilació
1: de fets reals.
0: D'aquelles vicissituds, sí, sí. Amb... Uh-huh. Sí, sí, aquí veig amb Gigi D'Agostino i de més. Que... I que va durar, vull dir que...
1: Sé que parlem molt de... És interessant el que... O sigui, parlar del llibre, perquè per això venim,
0: sí.
1: però jo tinc una pregunta que t'he de fer, si va. O sí, te l'esperes, suposo,
0: bueno,
1: no?
0: Sí.
1: Què tal la vida nocturna, tu, Mar?
0: Bueno, jo últimament és molt reposada i...
1: No, però ara no,
0: abans.
1: Vull dir, a veure...
0: Molt estable, gràcies.
1: Quan som sí. joves, normalment, no? Sí. Sortim més, no? En el meu sí. cas, no. Però vull dir, en aquesta època dels 90-80, en el teu cas...
0: Bueno, sortia normal, eh? No exagerament. Vull dir, tampoc no tenia molts diners i llavors, doncs, bueno, m'anava adaptant bastant a el que sorgís. El que sí que és cert és que aquí a Calella hi havia molts de locals i no s'havien de fer les excursions que es fan avui en dia, no? Que conec gent jove que se n'ha d'anar. Pues, a Malgrat, Mataró i de més, i sinó que aquí ens movíem molt més per aquí.
1: Sí, de fet,
0: i era molt divertit.
1: N'hem parlat fa un moment
0: sí.
1: en un reportatge que hem passat sobre aquest tema, que abans a Calella doncs, era un... Jo, clar, jo no ho he viscut, això. Els meus pares sí, no?
0: Sí.
1: Que em parlen del high, del iaia,
0: sí,
1: de discoteques i de pubs nocturns.
0: Sí.
1: Que, clar, aquella època Calella era un referent.
0: Sí.
1: Ara ja no, perquè, òbviament, doncs, passen el temps i doncs, es va perdent, no? Però
0: sí.
1: en aquest cas, hòstia, m'hauria agradat viure aquesta època.
0: Sí, és diferent. És... Mm. Sí. Sí, jo m'ho vaig passar bé. Va estar molt bé, hi havia molta... Podies triar molt i tot estava aquí mateix.
1: En el cas de... Tornem als llibres, eh? Perquè,
0: sí.
1: clar, no és un tema que sigui molt recurrent en els llibres, no entenc, la vida nocturna. Es troben
0: no.
1: masses llibres que parlen sobre fets de discoteques o tal?
0: No. Home, sé que hi ha llibres que estan situats, no?, o que passen, no?, amb discoteques, amb bars, no?, amb aquest ambient d'oci nocturn, no? Vull dir que, però és un escenari més. No és tant com un anàlisi sociològic com per si, no? Tot i que a Barcelona sí que se n'han fet llocs que en aquella època eren com molt importants, no? I que tot el tema doncs, de l'agost divin i de més, i tot eren d'oci nocturn, no? D'aquestes discoteques.
1: Per acabar, parla'm, com sempre, ja et faig la mateixa pregunta, però sempre és interessant, perquè al final la gent que ens escolta pot pensar m'agradarà aquest llibre, sí o no? A qui li recomanes aquest llibre?
0: Ah, doncs per tothom que tingui curiositat sobre... Perquè sobre... jo no coneixia de res aquesta discoteca, no? I em sembla com molt interessant i no sé, aprenc moltes coses noves que no coneixia. Curiositat, molta curiositat.
1: No, és curiós perquè jo pensava, clar, a mi no m'agrada la festa, no m'agrada la vida nocturna, diguéssim, fora, a discoteques, a casa sí.
0: Sí.
1: Clar, jo pensava, a mi poder no m'interessaria aquest llibre, però és diferent, perquè
0: clar.
1: no... Parla de fets històrics,
0: clar,
1: no?
0: Clar, és com un llibre d'història molt contemporània, no? I d'aquí. Saps? És una cosa que perquè no ho tenim al costat, no, ho desconeixem totalment.
1: Molt bé, doncs, Mar, merci per portar aquest llibre històric sobre una discoteca històrica.
0: Sí.
1: I ens veiem a la propera.
0: Gràcies.
2: I ens anem acostant al final del programa d'avui, que hem dedicat bona estona a parlar de la vida nocturna al Maresme. Ara, l'última secció que ens queda per endavant són els tastets de llengua. Avui en Martí ens ve a explicar la història de l'himne de Catalunya, els Segadors. Martí, som-hi.
3: Doncs sí, Gemma, avui als Tastets de Llengua us proposem un viatge per la història de Catalunya.

a través d'una cançó que probablement tots hem sentit alguna vegada, Els Segadors. És l'himne oficial de Catalunya, però darrere d'aquesta melodia i d'aquesta lletra hi ha una història que es remunta a més de 3 segles enrere. Així que, abans de començar, escoltem-la.

Per entendre l'origen dels segadors, hem de viatjar fins al segle XVII, concretament fins l'any 1640, en plena Guerra dels Segadors. Catalunya formava part de la monarquia hispànica, governada en aquell moment per Felip IV. El país vivia una situació complicada, especialment per la presència de tropes reials i pels esforços de la monarquia per obtenir més recursos per les seves guerres. Les tensions entre les institucions catalanes i la monarquia van anar augmentant fins que l'any 1640 va esclatar una revolta. I aquí apareixen els protagonistes que donen nom a la cançó, els segadors. Eren pagesos que durant la temporada de sega es desplaçaven per diferents zones del territori per treballar als camps. Aquell any, molts d'ells van participar en els aixecaments contra els soldats reials. Un dels episodis més coneguts es va produir a Barcelona el 7 de juny del 1640, durant el que coneixem com el Corpus de Sang. I és que una multitud de segadors va entrar a la ciutat i es va produir una revolta que va acabar amb la mort del virrei de Catalunya, Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma. Aquells fets van marcar així l'inici de la Guerra dels Segadors. Però us preguntareu, i la cançó? Doncs aquí és on la història es torna especialment interessant. I és que durant els segles XVII i XVIII es va anar transmetent oralment una cançó popular relacionada amb aquella revolta. No era encara l'himne que coneixem avui, sinó una cançó tradicional que explicava els fets i que animava la revolta contra els soldats. La lletra parlava de la repressió, dels abusos i de la lluita dels pagesos. Amb el pas del temps, però, aquesta cançó tradicional va anar evolucionant. I així arribem al segle XIX, una època en què Catalunya creix amb força la recuperació de la llengua, la cultura i la història pròpies, en el marc que el coneixem com la Renaixença. En aquest context, quan el segador s'adquireix una nova dimensió. L'any 1892, el poeta i escriptor Emili Guanyavents va escriure una nova lletra per la cançó a partir de la tradició popular. És la lletra que, amb algunes modificacions posteriors, coneixem actualment. I aquí apareixen alguns dels versos més coneguts de l'himne, com per exemple, Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. La nova versió va convertir la cançó tradicional en una peça amb un fort component simbòlic i reivindicatiu, però encara faltava un altre element, i és la música definitiva. La melodia que coneixem actualment també prové de la tradició popular i va ser harmonitzada i fixada musicalment al llarg del procés de recuperació de la cançó. A principis del segle XX, els segadors, ja s'havia convertit en una peça molt vinculada al catalanisme. I va ser quan, durant la Segona República, la cançó va guanyar encara més i més popularitat. I després de la Guerra Civil, durant la dictadura franquista, cantar els segadors podia convertir-se en un acte de reivindicació en la identitat catalana. La cançó va quedar estretament vinculada a la defensa de la llengua i la cultura catalana. Amb la recuperació de la democràcia i de les institucions catalanes, els segadors va començar a assumir oficialment el paper que té avui en dia. Finalment, l'any 1993, el Parlament de Catalunya va aprovar la cançó com a himne nacional de Catalunya. I des d'aleshores, la cançó acompanya els principals actes institucionals i solemnes del país. Però hi ha una curiositat important, i és que quan cantem avui els segadors, en realitat estem cantant una peça que és el resultat de diverses èpoques de la història catalana. La història original ens porta al segle XVII amb la Guerra dels Segadors, la recuperació cultural del segle XIX que es va transformar en lletra, i el catalanisme de finals del segle XIX i principis del XX que la van convertir en un símbol. I finalment, com us he estat explicant, la Catalunya democràtica la va convertir oficialment en himne. Per això, els segadors no és simplement una cançó antiga, sinó que és una peça que ha anat canviant de significat segons el moment històric, però que ha mantingut sempre la idea central, que és la defensa de la llibertat i de la identitat col·lectiva. I potser per aquesta raó per la qual, més de 300 anys després dels fets que la van inspirar, encara avui en dia, quan sona la seva melodia, la reconeixem immediatament. Una cançó nascuda d'una revolta de pagesos del segle XVII que amb el pas dels segles va acabar convertint-se en l'himne de Catalunya.

0: bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui. Demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu.
1: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Us presentem el còctel definitiu.
8: Dos parts de coach.
7: Un toc d'influencer de PowerPoint.
8: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
7: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
8: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
9: Me llamo Obon. Xavi Obon.
8: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
7: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
8: O no?
10: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
8: Ni tiquismiquis ni taquesmaques, les coses tal com són.
7: Coaching Tònic.
8: Jo ja us he avisat.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
12: Notícies en xarxa.
13: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
14: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
13: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Plan Uncat. És que part de les incidències i afectacions dels aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
15: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i, finalment, comarques de Girona.
13: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, que està tallat al trànsit al túnel de les Franqueses. Hi troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
12: Hola, Anna, i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9 i mitja de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura, primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i la Joan de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, la Joan de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
16: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
17: Doncs sí.
16: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
17: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat. I ens ho hem passat molt bé, no trobes?
16: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
17: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
16: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
17: Vinga.
16: Jo crec que ho tinc bastant clar.
17: Sí, i què seria?
16: Demà t'ho dic.
18: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja tutejaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Vall d'Ossera. Vall d'Ossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
19: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
20: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
19: I per què? Per què t'agraden especialment
20: les dàlies? M'agraden perquè per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
19: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè les considerem la cosa més bonica i ja de petits. O sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa una flor.
20: Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una... En realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no? I potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
19: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
20: Sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè jo era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
19: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
20: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
19: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això que el pare, doncs, era...
20: El meu pare és enginyer agrònom.
19: Agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
20: Sí.
19: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
20: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
19: I com arribar a un microbiòleg?
20: Sí.
19: A mestre florista?
20: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara, i un dia venint a sopar vaig veure que hi havia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
19: Però tu tenies una altra feina aleshores?
20: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. Tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Floral de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia i em diu, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
19: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
20: Sí, bueno, de fet, és formació de FP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
19: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
20: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarra flors, bueno, aquest tipus de coses.
19: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
20: Sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
19: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
20: Sí, sempre s'ha dit igual.
19: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
20: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
19: Muguet és una flor.
20: És una flor.
19: No és gaire coneguda aquí.
20: No és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, S'utilitzen gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
19: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig a descobrir amb vosaltres aquest any, això.
20: Es regala el dia 1 de maig. I llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
19: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
20: Sí.
19: Per demanar perdó...
20: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algú més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
19: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
20: No cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
19: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
20: Ostres, clar... Depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
19: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí. I sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
20: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi, totes són bones.
19: I la col·locació també. Em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
20: Sí, clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
19: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
20: Sí, en general, per mi, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
19: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
20: Sí,
19: una mica
20: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... O sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt, també, i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
19: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
20: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen pues, perquè els agrada una mica com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
19: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte
20: exacte.
19: De quan toca. No, no la mate... O sigui, no tot l'any.
20: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer, i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny. No? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile. No? Llavors, em sembla realment innecessari.
19: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
20: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... és complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda del que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu. I també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre. Saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
19: I es fan proves, com al restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a... directe?
20: No s'acostuma a fer. El que sí que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarem el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
19: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments, sí. O tu com en dius?
20: No, arranjaments.
19: Arranjaments sí. Per una pel·li.
20: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
19: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
20: No, en aquest cas, clar, per exemple, imagina't que ens demanen un ram de núvia. Per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia. I els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual, i llavors el que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
19: Aprofito per preguntar-te com hem de cuidar un ram de flors?
20: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
19: De l'aixeta o...?
20: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
19: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
20: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
0: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
21: Rambla 54 és el meu lloc al món.
22: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, jo no sé diferenciar els cants, no? Diuen, no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop diu, si el primer és A, el segon és B i el tercer C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Per dalt, que fa com un petoneta de galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. Pu-pu-pu. I la garça, que fa com unes maraques. El gavià argentat. Tarna, i altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol, també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzina d'allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Perfecte, ja ho teniu.
3: Jo en soc pobre, això.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. Realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant. Avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, simplement que pues, un joier és qui ven, ven les joies, i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí, Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i ja està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, i és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent, que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però sí que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que o sigui, és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant en aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: I de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona i et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí, a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa en les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final, quin preu tu li fiques en això? És que és, jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, sí, sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que surti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí,
0: explica'ns,
1: sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, doncs també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencin a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'expliquen en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
1: Inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaures, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí, perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs, Tortosa al món, diria.
0: Exacte, exacte. Sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo. I a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la Plana de Lleida i la Plana Central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac totes les flors i caminava lenta.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu «hi havia una vegada». Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria «hi havia una vegada», tot neutre, i ell ha començat dient «hi havia». I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient «una vegada», i aquí ell ho canta en neutre, «una vegada».
0: Per tant, d'alguna manera,

0: central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una E tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una E tancada.
1: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
2: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
1: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
2: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
0: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un codadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
1: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un codadell, oi?
2: Sí, un codadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
1: Sí.
2: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem codadell.
1: Doncs apuntat aquest codadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
2: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, i allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo. Especialment...

0: perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hosti, pues, d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó, i havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen les llanes que filen. De cotó no treballa ningú, no. I vaig començar a fer-me els usos per a filar, a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat, vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Aquí s'acaba, els coneixements de la roba és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu un sogre que ja m'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, però les plantes, plantacions de cotó, les planten menudetes perquè hi hagi més plantes, es planten més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, en vam fer de la mida d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer les llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Ara fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. Hem hagut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat tirant tot a les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us ho haguessin ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió menut t'agraïsca i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, si és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó, no sé si ho has sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca escrita, cosa escrita del cotó, i documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet dels llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, full de mà, no costant de dia tants quilos. I crec que és, doncs, te diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó. Això va començar al 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos. Hi ha les fibres vegetals, les fibres animals,
0: I aquests tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no? I les meves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. El canvi m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, estar endents, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva, una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem a música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, s'ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha sigut un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc,
5: para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
9: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
8: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
9: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
8: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
9: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
8: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
10: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
4: Notícies en xarxa.
11: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estaran dotats en 10.000 milions.
12: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
11: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
13: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
11: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa hi registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta a Lleida. Per l'altre arrestat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de soterranis.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
14: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: El calaix recorda el dramaturg i poeta Manel Dueso, que ens va deixar el passat 8 de setembre. Les entrevistes comencen amb en Carles Rivera, autor de L'home de la trompeta, publicat per La Campana. Una novel·la irònica amb un humor negre satíric que enllaça una trama on el periodisme, els tòpics i una desaparició ens faran anar de corcoll.
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent perquè no fes associacions d'idees i tot això, però un cop decideixes que no, és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
2: Continuarem amb en Sebastià Perelló, autor de Veure sense set, publicat per l'editorial Bibop. Una delícia on la literatura sobre el vi n'és protagonista.
4: En un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90, en aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat.
2: I tal com us vam prometre, acabarem amb les recomanacions pendents del Festival Riu de Lletres.
0: Doncs ara ja podem dir oficialment que aquest és el primer programa de la tardor del 2026. Benvinguts en aquesta nova edició de El Calaix. Fa uns instants, Mònica Socies us repassava els continguts d'aquesta edició que estem a punt d'estrenar i de compartir amb tu, allà on siguis, facis el que facis. El Calaix en aquesta edició número 361 de la temporada 8, capítol 5. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
5: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Carles Rivera i Rustullet és llicenciat en Història. L'any 1989 va començar a treballar en el sector de la premsa escrita, on, durant gairebé 30 anys, ha fet tots els papers de l'AUCA. Actualment treballa al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És autor de diversos llibres de recerca històrica, especialment sobre la Segona Guerra, la Guerra Civil i l'exili. Ha publicat com a coautor el llibre Cataquè amb Carles Puigdemont. Després de viure uns anys a Nova York, un periodista torna a Exília, una illa mediterrània que no surt als mapes. Es diu Louis Armstrong, però a ell no li agrada el jazz. El que li apassiona és escriure i observar. Col·laborarà al diari local i al costat de la cap de successos, de seguida cobrirà la notícia d'un incendi a l'illa. Es veurà immers en la investigació d'un crim i rebrà un encàrrec ben peculiar: aclarir la desaparició del rei d'Exília. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Si us penseu que us parlarem de Louis Armstrong, sí que ho farem, però un de molt diferent. Una trama irònica, sarcàstica, i que molts descobrireu en aquesta illa d'Exília. Alguns personatges i alguns moments històrics que us atraparan. Carles, benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu?
9: Ara, és la primera vegada que el tinc cara a cara, avui estem fora d'estudi, però sí que tinc el convidat al davant sense una pantalla. I ara t'ho observava i pensava, quin bon humor, quina ironia, quin saber fer, no?, per explicar segons quines coses, perquè parlem de gènere negre, però parlem molt de crítica i denúncia social. Sí que hi ha desaparició, sí que hi ha un assassinat i sí que hi ha una trama, però quantes coses la vesteixen? Com ha estat crear una mica aquest món ficcionat?
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode, doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent, perquè no fes associacions d'idees i tot això. Però un cop decideixes que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
9: Bé, això és el que diu l'autor, però nosaltres ho deixem als lectors que, quan hagin llegit el llibre, decideixin per ells mateixos. Una miqueta la base i la inspiració de la novel·la, quina va ser, Carla?
3: La base... Jo volia fer una història que tingués a veure amb el món del periodisme, no actual, sinó el periodisme dels anys 80-90, i crear aquesta història d'una redacció, de com era una redacció en aquells moments, i a partir d'aquí vestir, doncs, tota una trama que és misteri, però comèdia de misteri, no? Una mica, amb tota sèrie de personatges esbojarrats, bastant esbojarrats, tant a dins de la redacció com a fora. Hi ha uns personatges polítics i altres tipus de personatges que també tot és una mica esbojarrat. I llavors aquesta era la trama principal. I després hi ha una altra subtrama, que és una novel·la dins de la novel·la, no? Que això és una cosa, una novel·la negra purament, aquesta sí, que és el hard-boiled americà, diguéssim, està inspirat en això, que passa a dins d'aquesta novel·la. En realitat, a dins de la novel·la seria true crime, perquè explica una història que ha passat allà dins, però en realitat, com que no, també és ficció, és una novel·la negra inspirada en això, amb el Dashiell Hammett, amb tota aquesta gent dels anys 40-50 de la novel·la negra americana.
9: Bé, s'ha de dir que la música, el cinema, la literatura hi són presents, la cultura. No ens oblidem que tu ets periodista, que has treballat en molts espais, en molts llocs, que has cobert moltes notícies. Tot això també t'ha alimentat, perquè hi ha personatges que, ostres, jo me n'he enamorat d'alguns i d'altres els adoptaria i me'ls emportaria a casa, Que, sí.
3: Sí, he creat un univers periodístic de gent que són... Molta gent s'hi ha vist identificada, que un cop he presentat el llibre, però en realitat són personatges arquetípics. Hi ha el típic director de diari dels anys 80, que era un personatge que podia estar en el diari que vaig treballar jo, però també en el diari del costat, no? I llavors una periodista de successos que també és molt arquetípica, no?
9: La burrassà.
3: Sí. Doncs aquesta... també hi ha gent que diu, tu estàs parlant de la no sé què. No, sí i no, perquè, clar, jo he treballat en un ambient i he conegut unes persones, uns periodistes, diguéssim, no? Però no he creat els personatges, imatge i semblança exacta de tots. He anat agafant d'aquí i d'allà i m'han sortit uns Frankensteins, diguéssim.
10: Simpàtics.
9: I molt bons, I després hi ha una cosa que a mi m'ha enamorat, perquè el context són els anys 80. Per tant, fora mòbils i visca les màquines d'escriure i les llibretes.
3: Sí, just estan l'any, a la frontera entre la màquina d'escriure i l'ordinador. De fet, hi ha un capítol que es presenten els ordinadors en el Consell d'Administració del diari i els tios fan una cara i els periodistes també el veuen i es queden tots allà al voltant de l'ordinador, que és realment l'ordinador que descric, és l'ordinador amb el qual vaig començar a treballar jo en un diari. És el mateix model. Sí. Llavors, és un moment... A mi m'interessava situar-ho en aquesta època, precisament per això, perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha correu electrònic, no hi ha Google, no hi ha telèfon mòbil, i era un altre tipus de periodisme. No dic ni millor ni pitjor. Tenia les seves parts positives i tenia les negatives. Jo crec que ara el periodisme, quant a tecnologia, és molt millor que el d'abans. Però el d'abans obligava a activar més la imaginació i passaven més coses dins del cervell que fora, no? Ara tens uns assistents que estan a fora del cervell.
9: No. Jo penso que hem tornat enrere per mirar una mica com era, però tot això que parlem de periodisme, dels anys 80, de totes aquestes revolucions, ara tornem en aquesta novel·la que hi ha dintre de la novel·la, que és fantàstica i meravellosa. No explicarem res de finals ni res, però heu d'estar molt atents perquè penso que ens posa davant de la cara, no? Ens de cara a la realitat, no? Sí. Què seríem capaços de fer i paga la pena segons quines coses que hem fet?
3: Sí.
9: A mi fa reflexionar.
3: Aquí és una novel·la que explica una història de contradicció d'una persona que podria ser considerada un heroi, però també un criminal, no? Alhora, no? I és una mica la reflexió sobre si es poden ser les dues coses alhora, i a més sense, en alguns casos sense saber-ho, no? Perquè les circumstàncies en les que es produeix aquesta novel·la negra és un personatge que, això ja ho podem dir, jo crec, no durem, que mata per encàrrec, però no sap qui són les seves víctimes. I aquí es genera aquesta contradicció, diguéssim.
9: Jo no he volgut dir res perquè he pensat, si algú ha de fer spoiler, que sigui...
3: No, fins aquí puc llegir.
9: No. Per tant, està molt bé endinsar-se en aquesta història, no?, de dir què passa. I alhora, doncs es barreja amb l'altra trama. Sí. Hem de dir...
3: No, perquè a més passen en dues èpoques diferents. Una passa als anys 80, finals dels anys 80, com bé has dit, i la novel·la aquesta que s'escriu dins de la novel·la passa a finals dels anys 40, és a dir, 40 anys abans. Llavors són dues èpoques diferents. Una està la part que passa als anys 80 està redactat amb un narrador omniscient, en tercera persona. La part de la novel·la dels anys 40 és en primera persona, que això també em va semblar que li donava una força. Són com unes memòries d'un criminal, no?
9: Sí, sí, perquè criminalitat n'hi ha. Hi ha una desaparició, hi ha un assassinat, hi ha la Borrassà, que té un nas enorme i fantàstic, però tot una societat en contra, no tot un sistema en contra. Després tenim un rei i una república absolutament divertits.
3: Sí, això forma part de la trama humorística. Se'm va acudir fer doncs, una, que fos una república monàrquica, és a dir, és un sistema republicà, però per fer-se més els importants en aquest país doncs, decideixen que hi hagi un rei. Ara, com que no tenen família real, doncs el rei es tria per sorteig, un sorteig televisat que la gent s'hi apunta quan es mor el rei anterior i treuen una boleta i aquella persona és rei fins que es mor, no?
9: Bueno, jo penso que aquí hi ha un contrapunt, no? Entre la part més dura i la part més sarcàstica, irònica, perquè així vas dansant en la novel·la. Jo penso que està molt bé també pel lector.
3: Sí, en el fons no, hi ha la part més dura crec que queda bastant amorosida per la part més còmica, diguéssim. És una novel·la una mica moral, diguéssim. Hi passen coses molt, molt greus, però en la mateixa novel·la la gent fa broma dels assassins, d'un assassinat d'una noia i la gent... O sigui, que això també reflecteix el que són una mica les redaccions de diaris, que la gent preguntada... Si tu ets periodista de successos i cada dia et trobes amb un mort, amb una violació, amb un atracament, si no hi poses una mica de distància i t'ho agafes en sentit de l'humor, al cap de 20 anys de fer la professió acabes malament, no? Com els metges, una mica, també fan molt d'humor negre sobre la seva professió, no? És una mica aquestes professions que toquen amb coses dures, doncs han de fer una mica d'ironia o d'humor per sortir-se'n, no?
9: És una primera novel·la i ja per acabar l'entrevista sí que m'agradaria que em diguessis com ha estat endinsar-te en aquest món de la novel·la, de la ficció, per tu.
3: Bé, ha sigut... Durant molts anys m'hauria agradat escriure novel·les, però no... És a dir, treballant de periodista, escrivia altres coses. Vaig fer de periodista durant 30 anys i no vaig deixar d'escriure ni un minut durant els 30 anys aquests. I suposo que ara tinc una feina que no està relacionada directament amb el periodisme escrit. I el deixar d'escriure, doncs, em van venir ganes d'escriure una altra cosa, no? I em vaig posar... proves a escriure una novel·la. I va sortir, la veritat és que em va sortir més ràpid del que em pensava. I continua, eh? Vull dir que amenaço amb continuar.
9: Per tant, hi haurà més saga de ficció.
3: Sí, els lectors volen i l'editorial vol, ja tinc preparats més lliuraments d'aquestes aventures del Louis Armstrong, que és el nom del periodista, protagonista i companyia, sí.
9: No, és que sàpigues que m'encanta, perquè això de tornar als anys 80 ha estat una gran experiència, i ara no sé si faig un petit spoiler, però com... He fet memòria recordant quan traiem el radiocasset i el posàvem a sota del cotxe quan aparcàvem. Això.
3: Sí, això hi ha un capítol que passa, que ells en concret se l'endun, sembla que és, ara no me'n recordo ja. Però sí, s'havia d'extreure el radiocasset perquè no el robessin, sí.
9: És meravellós fer una mica d'exercici de nostàlgia i de memòria, ha estat molt divertit. Carles, moltíssimes gràcies i bueno, que vagi molt bé i molts èxits.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Sebastià Perelló va estudiar Filosofia i Lletres. Ha publicat, entre altres, Exercicis de Desaparició, Premi Bern de Narrativa, Veus al Ras, Premi de la Crítica Catalana de Narrativa i els poemaris Les Set i Talls d'Ombra. És autor d'alguns treballs de crítica literària sobre diversos temes, entre altres, la literatura de viatges. Veure sense set parla del vi a la literatura contemporània, sobre les seves reconfiguracions i mutacions des de finals del segle XVIII, de com n'hem reinventat els sentits, que s'estiren des de l'antiguitat grecollatina, l'edat mitjana i l'època moderna. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs nosaltres avui no tenim set, però sí que veurem, perquè estem tan ben acompanyats d'aquest beure sense set i acompanyats, evidentment, d'en Sebastià Perelló, que per mi, ja sabeu com sóc, els meus oients ja em coneixen, Sebastià, que quan a mi m'emociona un llibre, a mi se'm nota molt. I en aquest cas m'ha encantat, m'he emocionat i he pensat quantes coses aprendré.
2: Molt bé, gràcies. Que t'hagi agradat ja és una meravella.
1: Jo penso que és un llibre amb molta base que uneix, no, aquesta literatura amb la història, i amb el vi, no? Des del segle XVIII parlàvem fins a l'actualitat i hi ha tantes coses que he pensat. Com poden cabre en un cervell tantes i tantes coses?
2: Mira, no és en el cervell que hi cap. No és una qüestió de cervell. És una qüestió de biblioteca. Una qüestió de biblioteca. Fa molt d'anys que és una obsessió el vi a la lectura. El vi a la lectura literària, bàsicament. Per què? Primer de tot perquè el meu pare feia vi. I jo mai vaig fer res en relació a aquest vi que feia el meu pare. No era professional, era familiar, però jo me'n vaig desfer molt, molt, molt ràpidament i no hi vaig participar quasi mai. Supos que, com a compensació, en un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90, en aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat. I que, a més, tot aquest present arrossega tanmateix tot el que són les grans tradicions de la vertebració entre el vi, l'imaginari del vi i la literatura.
1: Aquí tenim de tot, eh? Des del vi com el gran pecat fins al vi com a alliberació i aquesta estructura del vi, que també surt al llibre, que és trobar aquest equilibri, no? Però hi ha grans frases, hi ha grans autors, hi ha poemes, hi ha narrativa, hi ha assaig, hi ha tant de...
2: Perquè, d'alguna manera, no se trata d'un llibre sobre vi. D'entrada, perquè a mi el que m'interessa és la literatura. No és literatura del vi, sinó literatura amb vi.
1: Canvia, eh? Dir-ho d'una manera o dir-ho d'una altra.
2: Canvia molt.
1: Un sol mot.
2: Canvia molt.
1: Ho modifica tot.
2: Sí. En aquest sentit, per això és tan divers. Per això se formula des del 18, des del vi efusiu del desig eròtic, rococó, el vi revolucionari de la revolució, de la taverna, el vi de l'embranzida romàntica, el vi de l'èxtasi, de l'embriaguesa baudelariana, el vi d'entreguerres, de la necessitat d'oblit que provoca el vi, de les noves ebrietats després de la Segona Guerra Mundial, a el vi de, diríem, de les noves sobrietats, que és allò que convocaries cap a final del segle XX, principis del XXI. En tot això és un ventall, vull dir, per mi ha estat magnífic poder anar llegint i fent una trama que proposàs una antologia. No el vi, sinó els vins. No una literatura, ni una sola proposta de literatura, sinó tota aquesta trama de veus molt diverses, que d'alguna manera és el que m'interessava, des de l'infern, des de l'ebrietat heroica, falocèntrica, per cert, quasi sempre, fins al segle XX, que canvia, no sé si amb tanta sort o no, però canvia, també des de els dimonis més sòrdids que convoca fins a el que diuen aquella ebrietat maîtrisée, que diuen els francesos.
1: Que bé que ho dius.
2: Maîtrisée. Vull dir que no és exactament controlada, però sí amb una certa moderació, no? I que no és només, no és que aquí ens decantem per una o per l'altra, sinó per totes, totes les bous. A mi el que he tramat de bous infinites, a Mallorca parlant d'esmolar la garroba, quan se trata de que a la llarga allò que importa és la conversa, i el vi destrava la llengua. I com que el vi destrava la llengua, vull dir, aquí hi ha tot aquest procés. De com la llengua, vull dir, fa trama i ordit amb la paraula.
1: És molt bonic perquè hi ha molta diversitat de mirades. Hi ha, jo comentava, des de poemes fins a narrativa. Ens proporciones material, que diguéssim, si ara jo volgués endinsar-m'hi, ja tinc material aquí. Molta curiositat. Parlem de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, de Neruda... O sigui, i ara tu parlaves dels escriptors i parlaves de la literatura, però aquí hi ha un punt que també m'ha cridat molt l'atenció, que he descobert i no sabia, és aquest estudi també, no?, dels escriptors que veuen. I això m'ha resultat curiós.
2: Sí, i només hauria de ser una curiositat, perquè, vull dir, per ventura se n'ha parlat fins i tot massa. D'aquí que jo, en molt de casos, és alguna cosa que he tocat, perquè forma part de la biblioteca, però no he insistit. A mi m'interessa el vi que convoca la literatura, no el vi que han begut els autors. Tot i que sí que n'hi ha molt que han begut, però, vull dir, en molt de casos, els grans bevedors tampoc no han convocat el vi a la seva literatura. I, en canvi, gent que no bevia, el vi és molt present a la seva literatura. En aquest sentit, jo em decant més per la banda que va encaminada a fer un seguiment del vi en el marc de la biblioteca, no en el marc de la vida personal i particular i veure si la Duràs bevia més del compte o no bevia més del compte. Això és una cosa que allà es forma part del mite, dels imaginaris del vi i de la literatura, i per això és aquí. Però no és allò que, d'alguna manera, hauria d'agafar una importància que no té, perquè precisament és allò que tu has dit. És una curiositat.
1: És una curiositat, sí, que jo no que t'hi he pensat. No sabia ni que algú s'hagués dedicat en això, amb la de coses que hi ha per fer, però mira, llavors, clar, m'ha resultat curiós. Hi ha una frase que també m'ha agradat molt i que, mira, també hi estic d'acord. Qui no veu vi no coneix la humanitat ni la natura. I al final pensava, el vi és terra. Clar, la imatge que tenim ara del vi, Sebastià, és molt diferent si tirem temps enrere, no? Ara el vi es veu sofisticat, anem a fer un vi, tot agafat com un aire més glamurós. Però abans tampoc no ho era, i al final és fruit de la terra.
2: Perquè hi ha una imatge, una imatge del vi que és múltiple, que és multisensorial i que, a més, afecta la memòria, afecta la història, afecta la geografia, afecta la poètica, l'ecopoètica, afecta a totes les mirades que impliquen un sentit del vi que s'elabora des de perspectives molt diverses. Aquí només agafem la literatura, però podríem agafar l'art, o podríem agafar altres formes que convoquen el consum del vi humà. Aquest llibre trama tots aquests sentits, no? Tots aquests sentits. I no cerca donar una resposta, ni fer una antologia definitiva. És un recorregut, un simple recorregut, a través de tres segles que pretenen entendre el vi més enllà d'alguna formulació tècnica. Aquí no se trata del tast, aquí no se trata del vi com a negoci, aquí no se trata del vi des del consum. Aquí se trata de com la literatura escriu el vi i com el tracta. Eh? En aquest sentit, no, qui no beu vi no coneix ni l'home ni la natura, està molt relacionat amb aquesta idea. Mira, en el llibre se cita un Nicolà Perullo, que s'ha inventat una paraula, que és epistenologia, que és una nova manera d'entendre el vi i que defuig els tecnicismes del tast, defuig les pràctiques tecnificades i professionals del vi, i fins i tot segons quin tipus de sofisticacions. del vi. Per què? Perquè entenc que el vi és una pràctica corporal, que és amb tot el cos i amb tota l'ànima que bevem el vi, que coneixem el món. Hi ha aquesta qüestió quasi de ecopoètica del terrer, del terroir, que diuen els francesos, que alguns volen definir. I, en canvi, per un lloc, no entenc que s'hagi de definir, sinó és alguna manera de ser, alguna manera de comportar-se, alguna manera de viure d'una perspectiva totalment polisensorial. Ell parla d'una visió hàptica del vi, que s'ha de tocar amb les mans. I no és que l'hagis de tocar físicament, sinó que no hi pots anar només amb la vista, ni pots anar només amb el nas. Per cert, que tinc el nas completament destrotat perquè el Covid me'l va deixar desballestat. Però tinc un paladar, i el paladar fa una funció, ha suplert les funcions del nas. Vull dir que no se trata d'una visió tècnica del vi, sinó que se trata d'aquesta idea de qui no beu el vi no entén la civilització humana. I fins i tot la natura forma part d'un concepte de la civilització. Això és Follner. A vegades ningú no recorda qui ho cita, però és Follner, que quan beus vi, veus la civilització.
1: Ai, és que ara ho has explicat tan bé. Tota aquesta part final, creieu-me que és el llibre, i fer aquest recorregut. Hi ha tants autors, tants llibres, jo m'he fet tota una llista, però ara tenia una curiositat, quan venia cap aquí abans de l'entrevista, que pensava, quin és, i ara tu que parlaves, no, que hi ha hagut un moment en què vas començar a llegir llibres que tenien a veure amb el vi, no? Com una mica per suplir aquesta separació que havíeu tingut. Però recordes quin va ser el primer llibre?
2: No, perquè vull dir, pensa que són lectures molt diverses. Vull dir, pensa que aquest llibre només agafa del XVIII. I tenim el vi dels clàssics grecs, llatins, la Bíblia, els asiàtics, els orientals. Vull dir, i tenim una quantitat d'autors que aquí no hi són i que se pressuposen perquè d'alguna manera el XVIII recull tota la tradició necreòntica, tota la tradició del consum del vi, que implica una certa meravella que va més enllà. Mai he estat favorable a pensar amb el top 10 de lectures que hauries de fer sobre el vi. Ni un llibre que fos... No tenc, vull dir, tenc un comportament fan molt complicat. Perquè m'agrada la biblioteca. Per què he de triar un llibre si en puc tenir molts? Si els puc tenir, no tots, o quasi tots. La biblioteca m'interessa molt més que no un llibre. No tenc llibres de capçalera. No en vull tenir, de llibres de capçalera. I quan algú s'ho comporta d'aquesta manera, el decanto una mica i ja tornaràs. Però ara te'n vas. Perquè, vull dir, a mi m'agrada la biblioteca, l'illa. No m'enduré un llibre ni m'enduré 10. Vull dur la biblioteca. Convertir la biblioteca en l'illa és allò que necessitava. I, per tant, no hi ha un autor primer, però si m'obligaves...
1: Que seria l'última cosa que voldria fer és obligar-te.
2: Si m'obligaves a dir un nom perquè pugui anar avant i enrere, perquè del seu nom se dispari un eco que vagi fins als orígens de la civilització i un altre eco que arribi fins a l'actualitat i cap al futur, jo diria Baudelaire. Jo diria Baudelaire, perquè diu tot allò que ja s'ha dit i ens inventa mots per allò que encara no sabien que passaria i que som nosaltres. I jo crec que sí, Baudelaire, per ventura.
1: Nosaltres ens quedarem amb Baudelaire, ens quedarem amb la copa de vi i jo em quedaré amb en Sebastià una estona més perquè crec que li faria mil preguntes, però nosaltres tenim el temps que tenim en ràdio. No m'agradaria, que he començat i al final no ho he dit, parlar d'aquesta primera cita inicial que ja t'enganxa a la lectura, que és l'home deu al vi el fet d'ésser l'únic animal que veu sense set del nostre estimat Plini el Vell, el llibre Història Natural.
2: Sí, vull dir, d'aquí ve el títol, de Plini el Vell, perquè vull dir, sí que som els animals, diuen que bevem sense set, els únics. De totes maneres, vull dir, ja que hi som, ho podíem complicar un poquet més.
1: Compliquem-ho, m'encanta.
2: I anem al segle XVIII, final del XVIII, principis del XIX, i estem parlant de Beaumarchais. I Beaumarchais va dir i va citar Plini el Vell, però no va dir que fos l'única cosa l'animal que bou sense set és l'home, però també els que, el que no, el que practica sexe sense aturall. Això ho diu el Fígaro. I, per tant, crec que aquesta, aquest component, vull dir, una miqueta més eròtic i més sensual de Beaumarchais, i ja que estem a principis del segle XVIII, vull dir, seria una situació fantasma que hauria de ser aquí i no és.
1: Però que ens l'ha regalada per l'entrevista.
2: Clar que sí.
1: Però tens un tros d'entrevista, no només pel llibre, per moltíssimes coses, eh?
2: Ah, estic encantat que t'hagi anat bé. Vull dir, del vi, fins i tot, beure'n és alguna cosa que s'ha de fer, que es pot fer. Fins i tot, recordar que la paraula sobrietat implica una realitat anterior. Eh? Vull dir, la paraula sobrietat implica la preexistència del vi, d'allò que no has de beure. Per tant, el vi és previ a la sobrietat. No? Vull dir, ara que estan tan de moda les noves sobrietats, vull dir, podríem parlar d'aquesta qüestió. Però, fins i tot, les noves sobrietats, que se poden convertir en ebrietats, pensa en els règims contemporanis només alimentaris, i veuràs si hi ha gent que ha perdut el corbam i el cap i tot. No? Vull dir que hi ha un excés en la sobrietat contemporània. Ens diu alguna cosa que ja venia des d'aquest títol. La idea de que, per ventura, no podem viure sense intentar saltar la barrera.
1: No ho podeu fer, això. Salteu la barrera, ompliu-vos les copes de vi, llegiu, llegiu molt. I llegiu abans de la copa de vi i llegiu, Sebastià, després
2: de la copa de vi. Sí, llegiu, sobretot llegiu.
1: Llegiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Jo recordo Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, publicat a Vivop, a la col·lecció En vinats d'en Sebastià Perelló. Però també us aconsello, als que no el conegueu, recupereu les seves obres anteriors, perquè ja veieu quantes coses ha dit i té per dir.
2: Sí, llegiu sobretot. Si no llegiu Sebastià Perelló, és igual, però llegiu.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
3: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
4: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
5: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socias.
1: La setmana passada vam compartir amb vosaltres entrevistes i recomanacions des del Festival Riu de Lletres. Però no pas totes. Avui ho arrodonim i començarem amb el poeta Jordi Llavina abans de la presentació del poemari El test de la flor malva. Arribem tard, però acabem arribant perquè sabeu que sempre tenim molta feina. Però ara tinc la sort que a Riu de Lletres m'he trobat amb en Jordi Llavina. Ell fa un gest, però dic, sí, tinc sort, perquè en persona no havíem coincidit mai amb en Jordi. I el Jordi Llavina és parlar de poesia. I ja sabeu que si una debilitat tinc jo és precisament la poesia. I picaré pedra fins al final, fins que tots els meus oients acabin llegint poesia. Jordi, benvingut, gràcies.
6: Moltes gràcies a tu. Sí, sí.
1: Anem contra rellotge perquè ara tens presentació.
6: Sí, ara dos quarts, però vaja, vull dir, no passa res, sempre és agradable parlar amb tu. Sí, tenim uns minuts.
1: Jordi, el test de la flor malva, tota una vida de poesia.
6: Sí, o pràcticament tota una vida, són de fet 20 anys, però sí que és veritat que jo des dels 14 anys i en tinc 58, he sabut que la poesia era el meu gènere i que era el meu refugi. Aleshores, sí, aquesta, de fet, és una autoantologia perquè és una col·lecció de l'editorial Pagès, que els mateixos autors, és a dir, els mateixos poetes, trien sobre l'obra publicada. Llavors, doncs, el que fan és triar en aquell moment, perquè això és, depèn una mica també dels moments, segurament d'aquí un any jo hauria triat alguns altres poemes o no hauria coincidit exactament, no? Però ara com ara jo crec que és una bona selecció del que he anat publicant. Més un poema inèdit que llegiré en record de l'Àlex Susana, que és l'últim poema, que és l'únic inèdit que conté l'antologia.
1: Que és, bé, un in memoriam, no?, d'algú que també va ser una persona excepcional, un literat excepcional, a més a més.
6: Sí, sí, sens dubte. A més, ens vam conèixer fa molts anys, l'any 87 o 88, i amb l'Àlex teníem una amistat, vam treballar junts a l'editorial Columna, final dels 80,

0: vida i de la tria que fas en certs moments. Però clar, per fer l'antologia has hagut de revisar, rememorar, recordar, i això també és un exercici personal intens.
1: Sens dubte, és... per mi la poesia, quan ho explico als meus alumnes, la literatura, però en especial la poesia, és l'espinada, és el pal de paller de la meva vida. És l'únic que, diguem, molt abans de tenir fills, i els meus fills ja tenen 30 anys, jo ja sabia que... Jo ja llegia poesia i ja sabia que aquest era una mica el meu objectiu o la meva llar, no? Per tant, sí, quan llegeixes, malgrat que el primer llibre va arribar relativament tard, perquè em sembla que era el 2006, ja feia gairebé 20 anys que en llegia i que n'escrivia, malgrat això, sí, sempre hi ha hagut la poesia en la meva vida, sempre ha estat el fil de continuïtat de la meva vida, no? I, per tant, el fet de revisar 10 llibres publicats en els últims 20 anys vol dir, efectivament, encarar-te a la teva pròpia vida, tots els processos, totes les etapes, tot allò que ha passat, perquè hi ha molta correspondència, òbviament, entre la poesia i la vida i l'existència. I sí, té un punt molt bonic també, sí, i també en algun moment, no diria dolorós, però d'una certa melanconia.
0: És que aquesta és la gràcia, no? Mm. I després, fins i tot et diria, ara has fet una tria i has fet aquesta antologia, però podries fer-ne una altra en una altra etapa de la teva vida i segurament tots els poemes serien absolutament diferents. Tu planteges això, de fer-ho?
1: No m'ho plantejo, però seria així, efectivament, seria tal com ho dius, no? No m'ho plantejo perquè, bé, això ha vingut donat per la proposta de l'editorial, de l'Àngels Marzo, de Pagès Editors, però, efectivament, podria fer una tria molt diferent de la que he fet. És una tria, per exemple, en aquesta hi ha molts poemes d'amor o de desamor, no? Podria fer una tria, tot i que aquest és un tema important en la meva producció poètica, però podria parlar d'altres coses, o podria triar poemes que no tenen tant a veure amb això, sinó amb altres circumstàncies de la vida, amb altres pretextos, no? Però aquesta és la gràcia, no? Que la poesia justament fa una mica de balanç o d'inventari, si vols simbòlic, si vols més abstracte, del que ha estat també el pòsit que ha anat deixant la vida en tu mateix.
0: I quantes persones s'hi trobaran identificades? Perquè, a més, jo sempre ho dic, són bombonets. Cada poema és un bombonet que, abans d'anar a dormir, tens aquells petits minuts i endur-te'l amb tu al coixí.
1: L'Àlex Susana sempre ho deia, això, que calia consumir una dosi petita de poesia cada dia, però fer-ho constantment, no? I molt sovint era rellegir poemes que ja coneixíem i que sabíem que ens agradaven i que, com que són poemes i són poemes bons, sempre ens acaben dient coses noves i sempre acaben... i acabem trobant significats que en una primera lectura, segona, tercera, potser ens havien passat per malla. Per tant, efectivament, sí, sí, la imatge dels bombonets, que recorda aquella pel·lícula no, del Forrest Gump, és molt bona, sí, sí, són bombonets. Just.
0: És que són una delícia i jo des d'aquí us aconsello... Bé, nosaltres el tindrem amb més profunditat, ara el deixarem marxar, moltes perquè l'espera l'escenari, però gràcies, Jordi, per
1: a
0: aquesta
1: tu,
0: estona.
1: A tu i pel teu programa.
0: Comencem amb les recomanacions i ho fem amb una editorial que ens ha acompanyat moltes vegades al programa, Bibop, amb Montse Serra al capdavant.
2: Un dels últims llibres que hem publicat a Bibop Edicions, dins de la col·lecció Envinats, que ja sabeu que és una col·lecció que té el vi com a fil conductor, que vincula el vi amb les arts i la creació, doncs el número 32 d'aquesta col·lecció de llibres de petit format es diu La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, i és escrita per Joan Gómez Pallarès. Francament, és un llibre molt inspirat, molt necessari en els moments que vivim, i us diré per què. El Joan Gómez Pallarès és un home, és un llatinista, és un home que ve dels clàssics i que en un moment donat, fa més de 20 anys, va tenir una epifania i es va quedar atrapat pel món del vi. I els vins amb els que va connectar, que va entendre que eren els vins que ell entenia, eren un tipus de vins sense naturals, no? Sense sulfits afegits. Bé, a La vida bona el que ell fa és com una mena de síntesi del per què ell, de com ell entén el vi i per què ell estima el vi de la manera que l'estima, no? I aleshores el que ell fa és això, és dir, un assaig ple de referències literàries, ple de referències de gent que ha escrit al voltant de la natura, com Toró, perquè ens fem una idea. I què fa Joan Gómez Pallarès? Doncs ens explica com, a través de la vinya i el vi, ell ha reconnectat amb la natura i entén la natura d'una determinada manera. I aleshores hi ha una frase molt

0: molt bonica, diu, perquè estimo la naturalesa, no puc beure qualsevol tipus de vi, no? Seria una mica això. I després hi ha una altra, que si vol, si podem afegir, però perquè entengueu aquesta manera de viure el vi, no? Del Joan, diu, cal treballar amb la natura, no servir-nos-en, cal viure-hi, no només viure-n, cal respectar-la perquè ens respecti, cal parlar amb ella en un llenguatge comú, no en el que nosaltres vulguem imposar-li. Cal cuidar-la, cal escoltar i mirar, cal comprendre. Cal ser conseqüents amb tot plegat, també quan mengem i bevem. De fet, tenir aquesta actitud pot ser un dels gestos avui més íntimament revolucionaris si volem respectar la natura.
1: Des d'Andana Editorial ens arriba una recomanació amb una gran protagonista.
2: Hola, bona tarda, sóc Josep Tormiralles i avui us vull recomanar la meva trilogia sobre Ermessenda de Carcassona. Ermessenda de Carcassona és un personatge capdalt per conèixer la història de Catalunya. És una dona que sembla que estigui desconeguda i, per tant, doncs, el que intento és divulgar aquest personatge a tota la gent que estigui interessada en la nostra història. És una persona que va viure 85 anys, que va governar més de 65, que va governar al costat del seu marit, que va governar al costat del seu fill, que va governar al costat del seu net. Va ser una dona que va tindre la força i la valentia d'envoltar-se de consellers amb una gran personalitat, com podrien ser el famós Oliba o bisbe de Vic, estaríem parlant de Gombau de Besora, estaríem parlant de Pere Girona, també bisbe de Girona, estaríem parlant d'Alderic Doris, uns personatges que en aquell moment, evidentment, no podem parlar encara de Catalunya, però sí que podem parlar dels comtats de la Marca. És una persona que, si no hagués estat al capdavant del Casal de Barcelona, avui en dia podríem entendre una Catalunya diferent, ni millor ni pitjor, però segurament una Catalunya diferent, i podria estaríem parlant de que la capital, que ara és Barcelona, doncs estaríem parlant de la Seu d'Urgell o estaríem parlant d'un altre espai. Per tant, jo penso el que us vull recomanar és aquesta història o aquesta, a la vida d'aquest personatge, perquè realment ens mostra com era la Catalunya de la Marca, la Catalunya que encara no era, i com hem arribat avui en dia.
1: Raó i cor són els protagonistes de la següent proposta.
3: Soc Miquel Florido, l'autor de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima i també l'editor de Crisol Edicions, i us recomano aquest volum integral dels meus dos primers llibres. El primer era Et faré ballar la ment i el segon era Et faré dansar l'ànima. En el fons, els dos llibres sempre havien format part d'un sol univers, hi ha personatges, hi ha situacions que s'entrellacen, per tant, el lector el que farà és anar descobrint referències i veure com s'entrellacen les històries a mesura que avança. I el primer tractava més de temes de dilemes, perquè hi ha molta reflexió, dilemes racionals i de caire moral, mentre que els segons són més sentimentals, més vinguts del cor. I en el fons, com he dit, els dos llibres sempre han fet un de sol. Hi ha il·lustracions i en la reedició tots els textos van ser revisats, repassats, corregits un altre cop, i les il·lustracions també. Per tant, us convido al meu món literari a través de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima.
1: Una altra de les nostres editorials de capçalera és Edicions Sidillà. I la seva proposta ens toca molt de prop. Mercè Rodoreda, una de les protagonistes del podcast Veus Indispensables.
4: Des d'Edicions Sidillà volem recomanar el llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les Amigues Retrobades, de la Catalunya Republicana a Romanyà, que és un llibre que recull 170 cartes que Mercè Rodoreda i les seves amigues es van intercanviar. Les amigues són la Julieta Franquesa, la Susi Ramat i la Carme Manrubia. Es van conèixer durant la guerra al comissariat de propaganda i es van retrobar als anys 60. Aleshores, clar, havien passat aquests anys d'exili, la duresa del final de la guerra, s'havien fet dones, havien passat de ser jovenetes alegres a ser dones madures, que havien viscut una vida, moltes d'elles, molt complicades. Llavors, aquestes cartes són el mateix que escriuríem nosaltres a les amigues. Llavors, la Rodoreda i elles s'expliquen coses molt quotidianes. La Mercè, la Rodoreda, va preparant el seu retorn a Catalunya, està ja triomfant com a escriptora, està traduint a moltes llengües, estan a punt de fer la pel·lícula, i tot això és el que comenta amb les seves amigues, no? Coses molt pràctiques, de no li agradaven les entrevistes, per exemple, posava molt nerviosa, perquè ella sobretot el que volia era estar sola i escriure, que és una cosa que passa a la gent que li agrada escriure, no? I al final, clar, és la construcció de la casa dels seus somnis a Romanyà, que és una casa, doncs, que tenia un balcó obert a totes les gavarres, i aquesta és la història que s'explica en aquest llibre, que eren tot de cartes inèdites, on veus una Rodoreda que toca molt de peus a terra, que és molt de carn i ossos, que com tots té els seus dubtes, té les seves angúnies, té els seus moments bons, els seus moments dolents, però com les amigues comparteix la seva creació literària, els seus neguits, i això és el que una mica vivim a partir de les cartes que hi ha en aquest llibre.
1: Des de Bolian Edicions, ens n'anem al 1877 per parlar de gramàtica.
5: Jo avui us recomano El País de la Gramàtica, de M.L. Nesbitt, que és un llibre que es va publicar el 1877 a Nova York. Evidentment, el Nesbitt segurament estava pensant a ajudar d'una manera divertida l'ensenyament de l'anglès, no? Però ara, a iniciativa d'una professora d'anglès, l'ha traduït al català i l'ha adaptat al català, perquè, clar, hi ha algunes coses que no coincideix ben bé la llengua catalana amb l'anglès i ella ha fet l'adaptació. Es tracta de que les categories gramaticals convertides amb persones humanes, no? Molt divertides, es barallen entre elles sobre quina és la seva posició, la importància, etc. I el jutge gramàtica posa seny i posa pau i bueno, va fent de jutge, no? I bé, vull dir, és un llibre que serveix molt per als adults enamorats de la llengua per passar una estona divertida i inclús també jo penso que per als alumnes d'ESO podria ser una bona lectura que el refrescaria d'una manera divertida el que són les categories gramaticals.
1: I acabarem amb en Melcio Comas i Carlota Gurt.
6: Bé, idò, hem vengut aquí al Riu de Lletres a parlar dels nostres llibres, no? L'últim que hem publicat es diu L'home que va vendre el món, que va sortir a l'editorial Pro, va sortir el setembre passat. I, bueno, jo crec que és una novel·la d'intriga, de misteri, gira entorn d'una campanya política per les eleccions a Barcelona. És un llibre protagonitzat per un publicista que es dedica, doncs, una mica a embatumar o distreure o crear eslògans, no? És algú que ensuma el món contemporani per saber de quina manera les coses poden quallar o no quallar des del punt de vista doncs, retòric, publicístic, informatiu, no? I com que tenim unes idees tan brillants i ha aconseguit sempre fer les coses tan bé, comença a treballar per una campanya política d'unes opcions polítiques que no li agraden gens, però que, bueno, per obligacions professionals s'ha obligat a entrar en contacte amb un seguit de gent una mica preocupant, una mica estrafolària i una mica populista, per dir-ho ras i curt, no? És una novel·la de com algú, doncs, no, s'ha obligat a treballar per unes coses que no li interessen, que van contra les seves pròpies conviccions. És la novel·la d'algú que comença a boicotejar aquell projecte que hauria de ser el seu somni, s'acaba convertint en el seu malson i comença a investigar i a gratar i a buscar coses que envolten aquests personatges i que no acaben de ser clares, no? Novel·la d'intriga, de misteri, feta amb molt d'humor, amb molta acidesa, amb moltes ganes de fer crítica social i política del món en què vivim. I, bueno, jo crec que ha quedat un llibre entretingut i endavant.
7: Bueno, doncs avui he vingut aquí al Riu de Lletres a parlar dels Erms, que és la meva última novel·la. És un premi Anagrama del 2026. És una novel·la que n'estic especialment orgullosa. Suposo que sempre has d'estar especialment orgullós de l'últim llibre que surt, perquè em sembla que, bueno, que era ambiciós en diversos aspectes i crec que me n'he sortit. És una novel·la que parla sobre les il·lusions, sobre quan no tenim il·lusió, on l'anem a buscar, no? Com ens ho fem per tenir il·lusions, que és una cosa bastant difícil. I d'alguna manera ve a defensar la tesi que al final les il·lusions són una cosa que està a dins del nostre cap. I que, per tant, si vols tenir il·lusió, el que has de fer és inventar-te-la, no? És com una reivindicació del poder de la imaginació, amb una reflexió sobre moltes coses del món, del món en què vivim, des de la Barcelona dels expats fins al declivi lingüístic, i amb una mica d'humor, perquè si no tot queda una mica massa solemne.
8: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar el 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
2: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
3: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
1: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia de Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge han quedat en llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, dos ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: English Center patrocina aquest programa.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Benvinguts tots i totes a Cinera FM!
1: Sí, que emocionant fer un altre programa.
2: I avui de què parlarem?
3: Doncs avui parlarem de Santa Cecília.
1: Que divertit, m'encanta la música i d'això tracta Santa Cecília.
4: Sí, a mi també m'agrada molt la música.
5: I a mi? Ei, però Santa Cecília ja ha passat, no?
3: És igual, Noa. Santa Cecília és molt important i per això cal fer un programa.
2: Cert, i què seria un programa dedicat a Santa Cecília sense música? Doncs ja us ho dic jo mateixa. Un contrasentit total. Així doncs, Juan i tu, que comenci l'homenatge a la patrona de la música.

0: sap qui era Santa Cecília?
1: Sí. Santa Cecília és una santa cristiana de Roma que estimava tant la música que la van fer patrona de la música i dels músics.
2: Ah, sí? Doncs jo tampoc ho sabia.
3: Jo sí que ho sabia, però el que no m'ha quedat clar és que celebra exactament.
4: Però, Ainhoa, si acaba de dir Ainhoa.
1: Ainhoa, has d'escoltar molt més. T'ho repeteixo. És la patrona de la música i dels músics, i per això celebrem l'importància de la música.
2: És que la música és vital per a la nostra vida.
1: Sí, d'això també en parlarem en aquest programa d'avui.
3: Però primer us explicarem com va celebrar Santa Cecília a l'escola.
0: Sí, tot just després d'aquesta cançó. Som-hi, Juanito. Juanito.

0: Santa Cecília es celebra cada 22 de novembre. Com que aquest any el 22 era dissabte, ho vam celebrar el divendres 21.
1: Durant el matí, tots aquells pares, mares o familiars dels alumnes que van voler van tenir la possibilitat de venir a tocar instruments per als més petits de l'escola.
0: I a la tarda, tots aquells nens i nenes de primària que canten o bé que toquen alguns instruments van actuar al gimnàs de l'escola.
1: Ala, que súper, molt xulo!
2: Sí, moltíssim. Va ser molt bonic poder veure les qualitats musicals de molts companys de l'escola.
3: Jo me'n vaig endur alguna sorpresa i tot.
2: Sí, tots aquells que van voler participar els van comunicar a les mestres de música i elles van organitzar totes les actuacions.
4: Apa, quina feinada!
3: Sí, però va valer molt la pena.
2: Va ser un gran homenatge a la gran patrona de la música.

0: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Ei, i si fem una entrevista a l'alumnat que va participar en el concert de Santa Cecília perquè ens expliqui la seva experiència?
2: Super!
3: De fet, en Gerard i l'Abril ja s'han anticipat. Han parlat amb ells i veuré l'entrevista tan xula que els hi han fet.

0: tenim amb el Roure, l'Arlet, l'Enzo, el Nabil i l'Helena. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Teníeu molts nervis abans de pujar a l'escenari per actuar de Santa Cecília?
1: Sí, una mica.
2: No.
5: Molts.
4: Una mica.
5: Uns quants.
6: Què és el primer que us ve al cap quan pugeu a l'escenari?
1: Fer-ho bé i que tothom s'ho passi molt bé.
2: Que no m'equivoqui.
3: Que no m'equivoqui i fer-ho tot perfecte.
4: No sé.
5: Fer-ho molt bé i divertir-me tocant.
0: Us agrada tocar, cantar, etc. per Santa Cecília?
1: Sí, molt.
2: Un montón.
5: Molt.
4: Sí.
5: Molt.
6: Doncs ja estem. Moltes gràcies a tots i a totes per participar a l'entrevista.
0: Adeu!
7: Adeu!
0: Ara estem amb l'Ilona, l'Amanda i la Coral.
6: Hola, noies, com esteu?
8: Bé.
4: Bé.
5: Bé.
6: Què us va motivar per apuntar-vos a participar al concert de Santa Cecília?
8: No sé, ja vaig tocar l'any passat i em feia il·lusió.
4: Bueno, cantava algunes cançons amb les meves amigues i van dir, i per què no participem? I vam participar i em van animar.
5: Jo, doncs, des de petita que he estat fent el concert de Cecília i llavors pues, aquest any he volgut tornar-ho a fer.
0: És la primera vegada que toqueu per Santa Cecília?
8: Com ja he dit abans, no, ja vaig tocar l'any passat.
4: No, jo també vaig tocar, bueno, vaig cantar l'any passat amb unes amigues també.
5: Doncs jo, com he dit ja abans, pues sempre he tocat, llavors, pues mira.
6: I us agrada tocar?
8: A mi sí, encara que m'ha donat una mica de respecte a veure tanta gent.
4: Sí, a mi també, em va fer una mica de respecte, però m'ho vaig passar molt bé.
5: A mi m'ha agradat molt perquè sempre toco i tota la meva família ha tocat alguna vegada i pues jo també volia tocar.
0: Us ha fet vergonya pujar a l'escenari i veure tanta gent?
8: Doncs sí, perquè encara no me la sabia bé de memòria i el dia anterior quasi perdo les partitures.
4: Sí, perquè havíem pensat que hi hauria bastanta gent, però no havíem assimilat la gent en general, tot mirant-nos fixament.
5: A mi m'ha fet bastanta vergonya, però com que ja ho he fet moltes vegades, doncs ho he pogut fer bé i m'he equivocat una mica, però no passa res.
6: Moltes gràcies per participar en l'entrevista i fins la pròxima.

0: Cinera FM.
1: Ryan Little.
2: Una pregunta, nois. Vosaltres sabeu quan i com es va inventar la música?
3: Jo sí que ho sé.
2: Ah, sí?
3: Clar, un pare i el seu fill Pachín viatjaven en un tren del recorregut. En això, que en aproximar-se al seu destí, el fill pregunta al pare, pararà papa, pararà Pachín, però el nen era molt insistent i no parava de preguntar, així que pararà papa, pararà Pachín.
4: Pararà papa, pararà Pachín.
2: Que malo.
5: Que dolent.
2: Ara de debò. Sabeu com i quan es va inventar la música o no?
6: Doncs jo sé que va començar la prehistòria.
3: No suposo.
7: I sabeu quin va ser el primer instrument?
5: Un tambor.
7: Fred.
5: Una guitarra.
7: Ui, congelat.
5: Un piano.
7: Mort per hipotèrmia. No.
5: Doncs quin instrument?
7: Doncs una flauta d'ous durs.
5: Apa.
6: No m'ho pensava pas.
7: Mira que interessant.
3: Sí, és molt interessant.
7: És que veu que el primer exemplar que en van trobar té més de 42.000 anys.
0: Uau!
7: Sí, tanmateix, abans de les flautes és probable que els primers instruments fossin objectes de percussió, com ara pedres, fusta o pells d'animals que s'usaven per crear sons.
3: Que interessant!
2: Sí, això us ha semblat interessant, en la següent secció flipareu, perquè parlarem de com la música pot afectar el nostre estat d'ànim. Així que no us desconnecteu perquè després d'aquesta cançó us ho expliquem tot.
5: Vale!

0: Noa, què fas amb els cascos?
1: És que estic escoltant música.
2: Doncs sembla que t'encanta el que estàs escoltant, perquè estàs molt content.
1: Sí, m'encanta. És una de les meves cançons preferides.
3: Quina cançó és?
1: És Sort de tu, d'Oques Grasses.
0: A mi m'encanta.
2: A mi no m'acaba d'agradar molt. Trobo que és una mica avorrida.
4: No hi sabeu que la música ens transmet emocions?
3: Doncs jo no en tenia ni idea.
1: Jo tampoc.
0: A mi la meva mare em va explicar que quan estàs trist busques cançons tristes i quan estàs feliç busques cançons alegres.
4: De debò, no ho havia pensat mai.
2: El meu pare és terapèutic i fa servir molt la música perquè diu que la musicoteràpia va bé per reduir l'estrès, disminuir l'ansietat i millorar l'estat d'ànim.
1: És veritat, quan estic cansat em poso música, relaxant per relaxar-me i em va molt bé.
3: També la música va molt bé per la memòria i la concentració.
0: No en tenia ni idea.
4: Doncs a partir d'ara escoltaré més música relaxant per recordar-me més de les coses.
1: A veure si és veritat.
2: Doncs la veritat és que t'anirà molt bé perquè, Imra, això de la memòria no ho portes gaire bé.
4: Ei, que de la majoria de coses me'n recordo.
0: Però què t'inventes? Si l'altre dia t'acabàvem de dir que hi havia de per dinar i al cap de 2 segons ja ens vas tornar a preguntar.
3: Serà millor que deixem el tema aquí, que us veig una mica crispats. Però mireu, jo us tinc una recomanació. Escolliu músiques que us agradin i feu-se una llista de cançons que us generin bon rotllo.
1: Ah, doncs és un bon pla.
0: Doncs ja en tinc una altra. Escoltar cançons positives amb lletra bonica.
4: M'agrada aquesta.
2: Doncs jo tinc una altra per si el que necessites és relaxar-te, que és triar músiques suaus i tranquil·les.
1: Ostres, doncs sí que és important la música.
0: Sí, molt.

0: ara ja sabem una mica sobre música, però a mi m'agradaria parlar amb algú que en sàpiga una mica més.
1: Com que amb algú que sàpiga més?
0: Doncs això, amb alguna mestra, per exemple, que a l'escola en tenim tres.
2: Ah, bona idea.
3: Mira, se m'acut que podríem parlar amb la Berna.
4: Sí, la Berna és molt bona idea, m'encanta.
0: Doncs ara connectarem amb l'Ona i la Naret, que li han fet una entrevista.
2: Som-hi!

0: Berna, moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista pel programa especial que hem fet dedicat a Santa Cecília.
1: Ai, gràcies a vosaltres. És un plaer parlar amb aquestes noies tan grans.
0: Sempre has volgut ser mestra de música?
1: Realment no. Jo quan anava a primària, com vosaltres, tenia claríssim que volia ser de tot menys mestra. Després vaig passar la meva època que volia ser arquitecta, però també me'n va passar i finalment vaig pensar que em dedicava a la música. I la vida és complicada perquè guanyar-se la vida de músic és molt difícil i després se'm va donar l'oportunitat de ser mestra de música i estic encantada, o sigui que encara bo que no és fàcil guanyar-se la vida amb la música perquè així estic amb vosaltres i aprenent cada dia.
2: Per què et vas decidir dedicar-te a això?
1: Doncs suposo que tot és una mica, no? Que necessites un sou fixe perquè comences a veure que et vas fent gran i que un bolo de trompeta cada dos mesos no pots viure, però després vas veient que el millor és estar en contacte amb nens i nenes perquè t'ajuden a veure el món amb il·lusió i amb alegria i ajudar-los a créixer és una cosa magnífica.
2: Què és el que més t'agrada d'aquesta professió?
1: Doncs això, veure que tots naixem amb possibilitats i que aquestes possibilitats s'han d'anar educant amb esforç, amb constància, amb ajuda de les famílies, amb ajuda dels mestres que ens ajuden a veure les coses més completes, més obrir la ment, no? I aprendre. Aprendre, conèixer les coses ens ajuda a ser feliços.
0: Toques algun instrument?
1: Sí, jo vaig començar amb el piano i després, allò, l'etapa aquesta preadolescent que vols fer coses per enfadar els teus pares, vaig dir, doncs ara no tocaré el piano, tocaré la trompeta. I el meu pare em deia, no, que t'acabaràs al metro allà demanant i vaig acabar la carrera de trompeta, que em va encantar, però el que dic, no, que guanyar-se la vida de música avui en dia és per quatre professionals i vaig acabar sent mestra i la trompeta encara la toco a la banda de l'escola de música, que és molt guai, ens ho passem molt bé, però sense ser professionals.
0: Des de quan fa que toques aquests instruments?
1: Doncs mira, a la trompeta em sembla vaig començar als 18 o 19 anys, o sigui, fa bastants, i el piano més petitona, als 7 o 8 anys ja vaig començar.
2: Per què creus que és important ensenyar música a l'escola?
1: Perquè la música és com el batec del cor, no? Sense el batec del cor que pum, pum, pum, pum, no hi ha res. Si no hi ha música, als nens els hi costa més parlar, els hi costa més caminar, els hi costa més ser pacients a l'hora d'aprendre, no? No ho sabeu vosaltres, quan comencem un llibre no s'acaba en dos minuts. La paciència aquesta de la constància i de tornar-hi, la música és el que ens ensenya, de que escoltar és molt important per entendre l'altre, per entendre el món, i la música és imprescindible.
0: Què significa la música per tu?
1: Doncs això, la música és el llevar-se cada dia content, sense música, no? El soroll dels arbres, una cançó que et canta algú, la música teva preferida, que en moments tristos en tens alguna, en moments alegres una altra, i doncs és això, ajudar-nos a viure.
2: Podries entendre un món sense música?
1: Jo no, però crec que de fet ens anem adaptant, no? Primer ens imaginàvem un món sense pantalles i quan van aparèixer les pantalles ens imaginàvem que seríem més feliços i aprendríem moltes coses i ara veiem que, no, que tots vosaltres esteu tan dependents de pantalles i que és perillosíssim. Entendre el món sense música vol dir que estem preparats per escoltar. Entendre el món sense respectar-nos el puc entendre, jo no. Si la gent fos més amic de la música, no hi haurien tantes guerres.
0: Gràcies per respondre's les nostres preguntes.
1: No, gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. La Naret i la Ona, quines noies més meravelloses. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adeu.
2: Adeu.

0: Doncs ha arribat el moment de fer un Kahoot. Què et sembla, Marta?
1: Em sembla una idea meravellosa.
0: Anem a fer un Kahoot amb els nostres periodistes del Cinera que tenim aquí i que, bé, jo crec que abans de començar, jo crec que els tornem a presentar perquè doncs, aquí tenim el públic que els vol aplaudir i anem-los a presentar. Tenim aquí Noa. Noa, què tal? Com estàs?
2: Bé, estic molt bé.
0: Un aplaudiment, sisplau, per al Noa. L'Imran, com estàs?
3: Muy bien.
0: Tenim a l'Ainoa, com estàs?
4: Molt bé.
0: A la Paula, què tal?
5: Bé.
0: I a la Marina, com anem?
6: Bé, genial.
0: Doncs vinga, comencem amb el concurs d'avui.
2: Okay.
0: A veure quin sap més de música. Avui anem a fer un Kahoot, com que estem fent el programa de Santa Cecília, arriba el moment doncs, de fer un Kahoot sobre aquest tema.
1: Molt bé.
0: A veure, cada pregunta té 4 opcions i només hi ha una resposta correcta, val? Llavors, a veure la primera pregunta. Atenció, que aixequi la mà qui la sap, val? Primera pregunta, a veure. Qui és Santa Cecília? 1, la patrona dels pintors. B, la patrona dels músics. C, una compositora famosa. O D, una ballarina romana. A veure, Noa, que has aixecat tu la mà.
2: La B.
0: La B, la patrona dels músics. Esteu d'acord?
7: Sí.
0: Vale, d'acord. Sí. Aquesta era fàcil, eh? Vinga, per començar.
1: Per començar una mica faceta.
0: Vinga, a veure. Atenció. Bueno, segona pregunta. Quin instrument té cordes? A, el tambor. B, la flauta.

0: secretaria. A veure, tenim una maixacada. A què?
1: El Noah.
0: El Noah, a veure...
2: La tuba, perquè és una de les coses... De... És un tipus de trompeta.
0: Molt bé, correcte.
3: Molt bé.
0: A veure... Vinga, seguim. Pregunta número 4. Què és el ritme?
1: Ui!
0: A. Una col·lecció de cançons. B. La velocitat d'una cançó. O D. L'ordre i la repetició dels sons en el temps. A veure, qui ho sap,
1: ostres,
0: això?
1: Ostres, tu.
0: A veure, va, vinga, va. Imran, va, a veure.
4: L'última.
0: La D, no estàs d'acord?
1: Sí. A veure, torna a repetir la D.
0: L'ordre i la repetició dels sons en el temps.
2: Sí.
1: El ritme.
0: Doncs és correcte, enhorabona.
1: Molt bé, tu.
3: Molt bé.
1: Li haurem de passar aquestes respostes correctes a la profe de música.
0: Sí, per favor. A veure, i ara anem a una altra pregunta. A veure, i per això, mira, anem a posar una música que ens posi una mica en situació, que jo no sé si la sabeu qui és aquesta cantant. Que és aquesta que sona ara. Aquesta pregunta té trampa. Bueno, la cantant és Rosalía, la Rosalía, eh? Però no, aquesta no és la pregunta.
1: Ah, vale.
0: No. Aquesta és la Rosalía amb el seu últim disc, que canta aquest Bergain, que és aquesta cançó que va treure fa poquet. I la pregunta número 5 és... Quin d'aquests compositors és clàssic? A. Rosalía. B. Mozart. C. Shakira. O D. Elton John. A veure, quin d'aquests compositors és clàssic?
1: Imran.
0: A veure, Imran.
4: La D.
0: La?
4: D.
0: La D.
1: Elton John.
0: A veure.
1: Tothom està d'acord?
0: Esteu d'acord?
4: No.
1: No.
0: A veure.
2: Jo crec que és Mozart.
0: És Mozart.
1: I les noies
0: I la
1: que
0: resta
1: diuen...
0: què dieu?
4: Sí, és Mozart.
1: Mozart.
0: Correcte, clar. Sí.
2: Molt bé, no.
0: Perquè la Rosalía utilitza... la música clàssica, però clar, no és una compositora d'aquella època, lògicament.
1: Després d'aquesta secció, Juanito, podríem punxar una d'Elton John
0: perquè
1: coneguin Elton John.
0: Elton John, sisplau, mita.
1: La
0: Rosalía.
1: No?
0: Sí.
1: Vinga, va.
0: La Rosalía...
1: Que llenço la proposta.
0: Vinga, va. Vinga, anem per la pregunta número 6. A veure... 6. Què celebrem el dia de Santa Cecília? El dia dels dibuixants, el dia internacional de la pau, C, el dia de la música, o D, el dia dels esports? Va, Marina, a veure.
4: És la C, el dia de la música.
0: Aquesta era fàcil. Molt bé.
2: Marina.
0: Vale.
4: Gràcies.
2: El dia de la música.
0: I anem a la pregunta número 7, en queden dues, en farem 8. Diu, quin d'aquests instruments és de percussió? A, el clarinet. B, el tambor. C, l'oboè. O D, l'arpa. A veure, qui tenim per allà? L'Ainhoa?
1: Sí.
0: Ainhoa.
4: B, el tambor.
0: El tambor, correcte.
1: Molt bé,
3: Ainhoa.
0: A veure, i ara... Anem a l'última, que també doncs és una mica complicada, però home, jo crec que ho sabreu. Vinga, va. Última, vinga, The Last One. Quina família d'instruments fa el so bufant aire a dins? A, instruments de corda. B, instruments de metall. C, instruments de percussió. O D, instruments electrònic.

0: Amics. A veure, quina família d'instruments fa el so bufant a dins?
1: Eh?
0: A veure. Vinga, a veure, qui ho sap?
1: Te torno a repetir les opcions.
0: A, instruments de corda. B, instruments de metall, de percussió o electrònics. Quina família d'instruments fa el so? Fa so bufant, quan bufem aire dins.
2: Crec que és la...
0: A veure.
1: A veure.
0: Atenció.
1: Noa, què dius tu?
0: Noa.
3: Els de metall.
0: Seran els de metall?
1: Seran els de metall? Jo no. Esperava una altra opció.
0: Doncs mira. Doncs són els de metall, correcte.
1: Molt bé.
4: Molt bé, Noa.
3: Perquè estan fetes, perquè les trompetes estan fetes de metall.
0: Correcte.
1: Però jo esperava l'opció instruments de vent.
0: Doncs mira, doncs no. No. No hi és.
3: Jo també l'esperava.
1: Per tant,
0: escolteu-me, felicitats, enhorabona, un aplaudiment per tots vosaltres.
1: Molt bé.

0: Doncs, nois i noies, m'ha agradat molt parlar de Santa Cecília.
1: Sí, ha sigut molt xulo.
2: A mi també, m'ha encantat.
3: Quin dia més divertit.
4: Ja, jo he après moltes coses de la música.
0: A mi m'han fet moltes ganes de donar... A mi m'han fet moltes ganes de tocar algun instrument. A vosaltres, no?
3: Tens raó, no. A mi sí.
1: Doncs ara m'apropo a l'escola de música a veure si tenen places.
4: Ei, per mi també.
0: I jo també.
3: No us oblideu de mi.
2: Ni de mi, que jo també vull anar.
1: Doncs tots i totes cap a l'escola de música.
4: Ei, però primer haurem d'acomiadar-nos, no?
0: Home, és clar.
3: Doncs fins la setmana vinent.
2: Ens tornarem a trobar aquí, dimarts a les 6, al...
5: Cinera FM! A veure!

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Escoltant Ràdio Arenys.
7: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
8: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia per delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
9: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
7: Protecció Civil envia un SLR al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per intensitat de pluja aquesta tarda.
8: Hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre-nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara dues persones desaparegudes i dos morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
7: Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
11: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
7: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
8: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es valide el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
12: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
7: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpción Bastida en la nova temporada.
8: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nascente és el director del Museu del Disseny i cap de programes al D-Hub.
13: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
7: I en esports, Toni Castro, de dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
14: El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup a 7:45 a Fontajau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea el Joventut a la Champions. Els verdinegres rebran el Benei Erzlia d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo al Sabadell. Debuta a la Champions masculina a Montenegro. Ara mateix Jadran 8, Sabadell 7. I en handbol el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Obrim un dia més plena de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb un nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
16: Bona tarda. Efectivament, ha plogut ara durant la darrera hora, hora i mitja, amb força a certes zones de les comarques tarragonines, i aquestes pluges efectivament han afectat a la xarxa viària. Mira, tenim algunes vies tallades per inundacions. La C12 a la zona de Xerta, la A7, la variant de la Nacional 340 a la zona de Miami Platja, aquesta via només tallada de moment en sentit sud. També tallada una carretera local propera a Benifallet o també una carretera local propera a la població dels Reguers. A més, deixem recordar-te que, per cert, continua tallada la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. Pel que fa a retencions, aquí la cosa està més tranquil·la, en el sentit que hi ha aturades, però són les habituals. Per tant, parlem de retencions habituals, àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, i també força carregada als punts habituals de la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
8: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, s'hi ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
7: De seguida anirem a concretar què és el que ha dit l'expresident Carles Puigdemont, però qui també ha valorat aquesta sentència del Constitucional és el secretari general de Junts, Jordi Turull. Content i emocionat, ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
17: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat, segurament, és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
7: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
8: A la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat en unes eleccions.
18: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
7: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
19: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
8: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
20: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
7: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
21: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
7: I ho dèiem en portada, Carles Puigdemont ha evitat aquesta tarda aclarir quan serà el seu retorn de l'exili, després que avui el jutge Pablo Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció. El president assegura, però ha assegurat des de Waterloo, en una compareixença extraordinària, que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
9: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
7: I un apunt més encara en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
8: Decisió que el tribunal pren després que l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: I en alerta novament per un nou episodi de pluges que ja ha començat a les Terres de l'Ebre i que a aquesta hora va avançant cap a Tarragona, però que s'espera que afecti de nou tot el litoral i prelitoral. De fet, Protecció Civil ja ha enviat alertes primer a l'Ebre i en aquests moments també al centre, al litoral central.
8: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
22: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
8: I és que, a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
7: I ho dèiem ara també, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil hi ha enviat aquesta tarda una nova alerta per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Anem cap allà, Canal Terres de l'Ebre. Dani Camacho, bona tarda.
23: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
7: Moltíssimes gràcies, Dani. Ho dèiem ara fa uns instants. Protecció Civil ha enviat una altra alerta al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf i al Gironès, també al Maresme i la Selva, amb previsió de pluges torrencials fins les 2 de la matinada. Demanen extremar precaucions a la mobilitat i no acostar-se a les zones inundades. Plou, doncs, de nou en aquesta zona i, el més important, plou sobre mullat. Té zones on ja ahir van patir l'episodi de pluges, un nou episodi de pluges fortes. En qualsevol cas, anem a veure què és el que ens espera aquestes properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
0: Bona tarda. Molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya Central. N'estem pendents a la xarxa.
7: Gràcies, Lluís Mi. I a Granollers, on ahir van rebre de valent, l'Ajuntament ha tancat de nou els equipaments municipals i suspès totes les activitats culturals i esportives per l'alerta d'aquestes noves pluges. Ahir, com dèiem, va ser un dels municipis més afectats, amb un nou desaparegut que encara continuen buscant. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
11: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
1: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
7: I justament avui el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades.
8: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
20: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
8: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
7: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
8: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
7: Carina Bellbé.
2: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
19: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
2: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
7: I en relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica.
8: Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
4: Ahir van tenir dues realitats ben evidents, que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària, participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
8: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Més coses. El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell.
5: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
6: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
5: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
7: En successos, presó provisional per als 3 detinguts per ferir a trets 2 guàrdies civils a Terrassa.
8: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als 3 detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous després que els agents detectessin un vehicle sospitós a la P7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard, el van localitzar al barri de Can Parellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
7: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten a Ràdio Arenys i Ràdio Vitamènia.
10: Arenys de Mar ha presentat les 31enes jornades gastronòmiques del Calamarenys, un certamen que creix però manté la mateixa essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors. Estanis Forç és l'alcalde d'Arenys.
24: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el Calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
10: La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar el dia 23, la subhasta de peix serà l'acte
12: gairebé final el dia 7 de novembre.
13: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses del Circric oferirà una programació oberta al públic amb pallasses i artistes de diferents orígens i generacions. La directora del festival, Montserrat Trias, ha parlat de com el festival ajuda les pallasses a créixer.
14: En aquests 15 anys han crescut, moltes pallasses estan fent festivals per tot arreu. Havien plantat com una llavor que ara dona fruits.
13: L'edició d'enguany comptarà amb tres estrenes, Yo no he dicho eso, de la Xugaiba and Company, Tal vez, de la companyia Artrópodo, i Vivellesa, de la Clara del Ruste.
7: I en cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador Andrés Ricari, la modista Asunción Bastida, en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
15: Andrés Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
16: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials sensibles molt, molt interessants.
15: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
3: Notícies en xarxa. Esports.
7: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
25: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
26: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
25: També té cita europea el Joventut en la segona jornada de la Champions de bàsquet. Els verdinegres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 9:15 al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
27: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia en atac i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
25: Competició europea de bàsquet i també competició europea de waterpolo a la Champions. Primera jornada, el Club Natació Sabadell debuta a aquesta hora, en aquests moments, a la piscina del Jadran de Montenegro. Ara mateix, empat al marcador, Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Fracking Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rebrà el Busau de Romania al Palau d'Esports després de perdre en l'estrena contra el Flensburg. Els ballesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. I per últim, l'Ali en hoquei patins. Avui és jornada de l'Hoquei Lliga Catalana a 9:15, Lloret-Barça. I quan passin 10 minuts de les 9 de la nit, es juga el Caldes-Calafell.
7: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: la xarxa de comunicació local.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
17: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
18: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
17: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
18: Dilluns, dia de descans.
17: Telèfon 93 792 35 46.
18: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
21: Finques Blaumar.
22: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
21: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
22: 93 792 0440.
21: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
22: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
23: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
28: Com pot ser, si sempre feu fotos?
23: Sí, però no són de veritat.
28: I si li regalem un reportatge?
23: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
28: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
29: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
30: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
29: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
31: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
8: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia pel delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
32: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
7: Protecció Civil envia un SOS al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i també al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva per intensitat de pluja aquesta tarda vespre.
8: A hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara dues persones desaparegudes i dos morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
7: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
8: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
1: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
7: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
8: La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes del The Hub.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
7: I en esports, Toni Castro, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
25: I en Girona debuta la FIBA Europe Cup a 7:45. Per tant, d'aquí pocs minuts, a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea la penya, el Joventut de la Champions. Els verd i negres rebran el Benei Herzliya d'Israel a 9:15 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo. El Natació Sabadell debuta la Champions masculina a Montenegro. De moment, partit en l'últim quart amb empat a 13. Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Fracking Balomano Granollers busca a 9:15 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Obrim, com sempre, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions per aquesta nova tanda, aquest nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, Dalí. Doncs comencem repassant aquestes vies afectades per aquestes darreres pluges. De moment, bàsicament, parlem de comarques tarragonines, una zona bastant localitzada. Tenim tallades per inundacions la C12 a Xerta, la A7, és la variant de la Nacional 340 a Miami Platja, aquesta A7 tallada en sentit sud, i dues carreteres locals, una propera a Benifallet i l'altra propera a la població dels Reguers. A més, també tenim tallada per esllavissades la C43 a Benifallet. I també recordar que continua tallada des de ja fa uns quants dies, també per inundacions, la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. Afortunadament, pel que fa a retencions o pel que fa al trànsit, parlem d'aturades, o hem parlat d'aturades bàsicament habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara ja baixa aquest volum de trànsit. Encara podríem trobar algunes retencions puntuals en aquesta àrea metropolitana, també a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
8: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, sí que ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
7: David Amador.
6: Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
32: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
6: Durant el breu discurs, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
7: Doncs el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha estat content i emocionat i ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
9: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I per tant el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat, segurament, és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
7: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
8: A la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat a unes eleccions.
10: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
7: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de la culminació de l'agenda del retrobament.
1: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
8: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa. I Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
11: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
7: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
12: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
7: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
8: Decisió que el Tribunal pren després que de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: 12 comarques de nou en risc molt alt de pluges torrencials que ja deixen inundacions i carreteres tallades. Protecció Civil demana prudència i ha enviat ja 3 és alert al llarg de la tarda per avisar del nou episodi de pluges amb afectacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, la Costa Central i la Costa Brava.
8: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
13: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
8: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
14: I noves afectacions que s'estan produint aquesta tarda mateix. Ho dèiem també ara, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil ja hi ha enviat aquesta tarda una nova S-alert per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho, bona tarda.
15: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C-12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
14: Gràcies, Dani. Una tempesta que ara també dirigeix el seu punt més àlgid cap a les terres de Tarragona. Anem cap allà, a Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bona tarda.
16: Bona tarda. Després de les 7 s'ha rebut a la ciutat de Tarragona el missatge d'alerta als mòbils de Protecció Civil. De fet, ha començat a ploure amb intensitat sobre 6:45 aproximadament, o continua fent hores d'ara. En el missatge de Protecció Civil s'avisava de la possibilitat de pluges torrencials en la propera hora. És el tercer episodi de precipitacions intenses que registra avui a la ciutat. Aquest matí, després de les 11 i també al migdia, s'han recollit 30 litres en 30 minuts a la comarca del Tarragonès. Fins ara els bombers han rebut 29 avisos de la zona, però la majoria per inundacions de baixos. 14 han arribat des de la ciutat de Tarragona, on la tempesta és elèctrica i va acompanyada de llamps i trons. L'aigua que baixa pels carrers comença a ser considerable. Els centres i espais municipals han optat per tancar portes aquest vespre. Així, per exemple, han deixat de funcionar els centres cívics o, per exemple, l'escola d'adults ha deixat de fer les seves activitats. A més, l'Ajuntament de Tarragona ha activat la

0: en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya Central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Moltíssimes gràcies, Luismi. Doncs justament el govern ha aprovat avui un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades pels darrers episodis.
2: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
3: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
2: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
2: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
4: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
4: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: I mentrestant continua la mobilització al carrer, la plataforma Pirineu Viu porta la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge en coordinació amb el sindicat de llogateres. Les dues concentracions es faran aquest dijous al vespre. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
7: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també el lloguers de temporada. Llavors, convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
6: El col·lectiu considera que les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En territori, a Olot, l'associació Les Preses 2020-2030 diuen que els impulsors dels contenciosos contra la variant són gent de no fiar. Critiquen Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas perquè creuen que ja hi ha hagut temps per acordar el traçat de la futura carretera. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
9: L'associació Les Preses 2020-2030, favorable a la

0: Variant ha criticat durament Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per haver presentat contenciosos administratius en contra del projecte de la Variant d'Olot i les Preses. Pau Tarradellas és membre de l'Associació Les Preses 2020-2030.
1: Nosaltres volem demostrar la nostra decepció i el nostre rebuig per haver portat a la justícia el projecte aprovat ja per la Generalitat de Catalunya. S'ha vist clar que els impulsors del contenciós no s'han de fiar i que finalment tornen a la postura de no volem la Variant, igual que van fer amb el túnel de Bracons. Volen allargar encara més d'aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, amb 3.000 camions, amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres travessies.
0: Des de l'associació plantegen tres accions que executaran en els pròxims dies i setmanes. El dia 12 d'octubre, al pati de Ca les Monges, faran una exposició per explicar com es planteja la Variant. També han assegurat que contractaran serveis jurídics i es preveu, tot i que sense dates concretes a hores d'ara, que facin talls a la travessera per reivindicar la Variant. Els membres de l'associació presenca diuen que ja s'han fet prou matisos i que ara és hora d'executar l'obra.
2: I situació complicada la que es viu amb la recollida de residus al Vendrell. Des de fa uns dies, moltes illes de contenidors estan totalment desbordades i les deixalles arriben a ocupar voreres senceres. Els veïns asseguren que en algunes zones des de divendres no es fa la recollida. L'Ajuntament ha llançat un ultimàtum a l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas perquè resolgui la situació en 24 hores. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
3: Diferents illes de contenidors estan desbordades des de fa dies al municipi del Vendrell, amb els residus acumulant-se a la vorera. Una situació que ha empitjorat molt des d'aquest passat cap de setmana i que genera una gran indignació entre el veïnat.
4: Divendres ja estava bastant ple, però com que xata de festa i mitja festa, i vam dir, bueno, la festa potser no es recull, però és que estem a dimarts. És que bueno.
5: Yo nunca llevo 19 años aquí en esta calle y no he visto nunca esto como ahora, nunca.
3: Aquest dimarts l'Ajuntament ha emès un comunicat definint la situació dels darrers dies com una vergonya inacceptable i admetent que el servei actual és insuficient. L'alcalde Kenneth Martínez ha instat l'empresa i el Consell Comarcal a fer una revisió del contracte per incrementar la freqüència de la recollida selectiva i eliminar els desbordaments. A més, ha donat 24 hores a l'empresa per solucionar els greus problemes, afegint que, en cas contrari, s'activaran totes les vies penals i administratives per garantir la correcta prestació del servei. Pel Batlle, la situació actual és una falta de respecte cap als ciutadans i ha anunciat la convocatòria d'una junta de portaveus per traslladar als grups municipals la necessitat de donar una resposta unitària.
2: En cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
6: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà com a explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
7: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
6: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dia històric al Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental contra el Dinamo de Bucarest de Fontajau. Arrencat ara fa 5 minuts al partit, ara mateix victòria dels gironins 8-4. Per tant, Girona 8, Dinamo de Bucarest 4. I també té cita europea el Joventut. En la segona jornada de la Champions, els verd i negres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45, d'aquí poc més, a mitja hora al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
3: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional, i si no és doncs, un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
2: Pendents a la competició europea de bàsquet i també la competició europea de waterpolo. De fet, demà debuta el vigent campió, el Zodiac Atlètic Barceloneta, i avui debuta el Natació Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro. Un partit que tot just acaba de finalitzar amb victòria del Sabadell per 16-17. Per tant, remuntada de l'equip sabadellenc a la segona meitat. Victòria 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro. I més competició europea, en aquest cas, en handbol, el Fraikim Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rep el Busau de Romania al Palau d'Esports després de perdre l'estrena contra el Flensburg. Els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. Escoltem l'entrenador dels vallesans, Antonio Rama.
4: És un equip defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius. Un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En hoquei patins, avui és jornada a l'Hoquei Lliga Catalana a 8:45, Lloret-Barça, i quan passin 10 minuts de les 9 de la nit està programat Alcaldes-Calafell. En futbol, la selecció espanyola masculina juga a Croàcia, serà a 8:45 en una nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que va jugar a terres croates durant 5 anys. Un partit on es preveu una vegada més que Lamine Yamal sigui titular. I a la Copa del Rei de Futbol Sala, per ser l'Ali, aquest vespre la Unió i el Club Natació Sabadell juguen la primera eliminatòria d'aquesta competició.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un nou SLR als telèfons mòbils situats al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva, amb la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. Es demana extremar les precaucions. Hem de dir que hi ha 11 comarques en aquest moment que estan en perill de pluges torrencials i estem pendents d'una compareixença d'Interior per veure com està la situació, perquè a més els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua al municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després, precisament, que Protecció Civil hagués enviat un SLR per alertar de pluges localment molt intenses en aquesta comarca i també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En total, el cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 per acumulació d'aigua. La majoria, com us dèiem, a Xerta, però també a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Atenció, perquè a hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja, en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i, per esllavissades, la C-43 a Benifallet. Dir també que aquestes pluges dels darrers dies, no solament les d'ahir, no solament les d'avui i les del cap de setmana, han deixat al descobert les costures, podríem dir, del territori, en especial a rius, carreteres i vies fèrries. A la xarxa hem parlat amb el secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Norberto Larriba, que ha dit que hi ha zones en què s'ha construït durant anys que hauran de prendre a hores d'ara decisions.
2: També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi hauran urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer.
1: Estarem molt atents a veure com evoluciona les properes hores. Dir-vos que ja tenim dates per l'accés a la Universitat a les Pau, les properes, l'any vinent, 1, 2 i 3 de juny, mentre que l'extraordinària serà el 6, el 7 i el 8 de juliol. Recordem que l'any vinent ja no es faran el mes de setembre, sinó que es faran el mes de juliol. I el Design Hub reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Batista en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà una altra fita amb aquest centre que treballa per renovar-se.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
6: Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
7: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant una setmana més. Gràcies per obrir-nos a la vostra llar, per poder-nos escoltar. Avui, al Punt de l'Interrogant, ens plantegem quin estereotip sobre la nostra edat ens molesta més. Avui farem possible aquest programa el Rubén Anaia. Què tal, Rubén?
8: Molt bé, molt benvingut.
7: Gràcies. I a la Dolors Casellas, també.
9: Molt contenta de ser aquí.
7: Molt bé. El Joaquim Palomar.
10: Encantat i bona hora a tothom.
7: Gràcies per venir. També el Joan Ripoll. Què tal?
11: Hola, bona nit.
7: Perfecte.
11: Retreu.
7: El Jordi Saragossa. Què tal, Jordi?
12: Encantat.
7: Perfecte. I també, que avui s'estrena amb nosaltres, el Carles Ubà. Què tal, Carles?
13: Doncs moltes gràcies per l'oportunitat que m'has donat de venir a expressar doncs, una opinió i aprendre de vosaltres.
7: Molt bé. Un plaer serà escoltar-te i escoltar-nos entre tots plegats. Avui doncs farem possible aquest programa. Quin estereotip sobre la nostra edat ens molesta més? Doncs qui us parla, doncs el Francesc Coll. Farem aquesta manera de moderar el programa també, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys el Joan Bosch, que pues, gràcies a ell també fa que tot arribi bé, i també doncs, ens grava amb el YouTube i per al Facebook, o sigui que ens podeu seguir a totes les xarxes socials en aquest sentit. Però avui ara ens interessa que el programa amb la ràdio, el 91.2 de la freqüència modulada, surti bé. Ens presenta avui el guió el Rubén Anaia, que pots començar quan vulguis.
8: Així és. El punt de l'interrogant d'avui porta dues paraules que freqüentment el nostre imaginari popular i en el dia a dia van de la mà. L'edat i la molèstia. Segur que més d'un o una ja sap què vull dir. Qui no ha sentit mai dir allò de quina nosa fer-se gran? Tan gran et semblo? No diria que tens la teva edat. No m'agrada o em molesta que em preguntin l'edat. Bé, una cosa, oients, és clara. Tant se val si sou dels optimistes o pessimistes. L'edat ens ubica al món. És una variable que forma part de la nostra identitat i, per tant, de com percebem les coses que ens envolten, el nostre entorn. Alhora, cal preguntar-se què succeeix quan, en lloc d'observar, som observats. I aquí és on la cosa es complica. No és el mateix mirar que ser mirat. Quan som nosaltres els observats, apareixen els prejudicis. Els nostres propis, per suposat, que sovint apliquem sense adonar-nos-en perquè veiem el món des de la nostra edat, el nostre gènere, el nostre origen, i els que la societat ens imposa des de fora. L'edat, en aquest sentit, no és només un número. És una etiqueta que altres persones fan servir per decidir què esperen de tu, què et permeten fer o què et permeten dir. Des de la sonada etiqueta que diu que els joves d'avui som la generació de vidre, massa sensibles, incapaços d'aguantar la mínima frustració, fins a la idea que, un cop arribes a l'edat de jubilar-te, ja no serveixes per a res d'útil, dos estereotips que, deixeu-me dir que mirats bé, diuen el mateix, que hi ha una edat, entre cometes, productiva i vàlida, i tota la resta és un problema o una càrrega. Als joves, està clar, se'ns exigeix fortalesa i resistència com si fóssim adults ja fets, i com si les circumstàncies en què ens desenvolupem no fossin prou difícils, sobre formació d'estudis requerits, accés a la vivenda, canvi climàtic, hiperconnexió digital, i a la gent gran, per altra banda, se'ls treu de cop tota la utilitat social, com si la vàlua d'una persona caduqués amb la jubilació. I no cal anar gaire lluny per veure com de fals és això últim. Quantes persones jubilades continuen sent voluntàries, cuidant nets, portant negocis, al capdavant d'associacions, o fins i tot reinventant-se en projectes nous? La utilitat no s'acaba amb un contracte laboral. L'edat no és només una qüestió de naturalesa filosòfica o personal, sinó que cada vegada més té un pes demogràfic, perquè la població que pot patir aquests estereotips no para de créixer. I és que, segons Nacions Unides, cap al 2070, el nombre de persones de 65 anys o més arribarà als 2.200 milions arreu del món. Imagineu-vos, superant per primer cop els menors de 18 anys. I ja, a mitjans dels anys 2030, ahir al voltant del 2035, hi haurà més gent de més de 80 anys que infants. Som, doncs, davant d'un canvi de mirada obligat. No podem seguir tractant la vellesa, ni cap altra edat, amb els mateixos prejudicis de sempre, quan cada cop seran més les persones afectades. I ara, Us la llanço a vosaltres, col·laboradores i col·laboradors, i, per què no, oients també. Quin prejudici d'edat heu patit alguna vegada, per massa joves o per massa grans, potser, que us ha semblat massa injust? I, sent sincers, quin prejudici cap a una altra edat detecteu en vosaltres mateixos?
7: Molt bé, Rubén. Moltes gràcies, eh?
8: A vosaltres.
7: El Rubén és un noi jove que també fa programa aquí a Ràdio Arenys.
8: Així és. Un programa de cultura que s'anomena Plec i Drames. Encara no hem començat temporada, per tant, m'estreno de la teva mà.
7: Molt bé.
8: I estic molt agraït per l'oportunitat.
7: Un plaer que ja vinguis en el nostre programa, puguis participar. Des del primer dia que també em vas dir que volies participar-hi, doncs et vaig acceptar de seguida, perquè ens convé també un pensament nou, per rejuvenir una mica el programa, eh?
9: Baixar la mitjana.
13: Això és un estereotip?
7: Bé, Carles Ubach, què ressaltaries d'aquest guió que ens ha fet el Rubén i què hi afegiries?
13: Bueno, jo diria que és un guió fet per la persona més jove d'aquesta taula.
7: Sí,
13: que serà contestada per la persona més gran d'aquesta taula.
7: Perfecte.
13: D'acord? Hi ha una gran diferència d'edat i, per tant, vol dir d'experiència. Què he trobat, el que deies, i ho dius, tot i que ets molt jove, ho dius molt bé. A la gent gran, o la gent que es fa gran, ells mateixos a vegades es consideren que no tenen sortida. Ja tinc 45 anys, ja tinc 50 anys. I jo sempre els he dit, esteu equivocats, no és una qüestió d'edat, sinó que és una qüestió d'aportació de valor. Si tu ets capaç de fer coses que aporten valor a la societat, i valor es pot definir de moltes maneres, no? Jo, com a enginyer, doncs, vull dir, el valor doncs, és solucionar problemes, llavors pots fer sempre i pots treballar sempre. I us deia, jo porto, he cotitzat 52 anys a la Seguretat Social, pagant, i aportant valor. I, per tant, jo animo aquesta gent que a vegades pot estar una mica desanimada i ara què faré? Doncs ara què faré? Que es reinventi, que estudiï i que busqui nous projectes, que també ho has dit. I no vull dir res més, de moment, perquè sou vosaltres
7: Perfecte.
13: Els que també doncs, teniu que complementar-ho. Gràcies.
7: Molt bé, molt agraït. Ens apuntem el que acabes de dir, també, eh? Dolors, què afegiries, què ressaltaries?
9: A mi, evidentment, que l'últim m'ha agradat que ha fet una anàlisi molt real del que passa, no? Tot i que jo hi afegiria una petita cosa, la salut. Si tenim salut, és una història, si no en tenim, n'és una altra. A partir d'aquí, jo diria, doncs, m'he jubilat, he tingut la sort també de poder-me jubilar, i no paro, o sigui, he pogut fer tot el que no podia fer mentre treballava, no? Doncs, si m'agrada anar a teatre, doncs, si m'agrada anar al cine, doncs, si m'agrada anar a passejar un nen per la riera, tot això que jo havia viscut 42 anys doncs, en una empresa tancada en un despatx moltes hores, tot això ho estic disfrutant plenament i al màxim. Per què? Perquè tinc salut. Per tant, coses que m'hagin frenat, de moment cap. No em frena res. Faig el canvi, el temps, l'altre dia ens va frenar el temps per anar a teatre, no? Però, pues, si no, pues, anem, fem i faig, i faig, i faig, i faig i mentre em trobi, ho faré. Després vindrà una altra etapa, sí. que és una altra etapa, per tant...
7: Sí, sí, la salut ens condiciona...
9: Per mi és molt important, sí.
7: Sí. Molt bé. Jordi, què afegiries, què ressaltes?
10: Jo diria que el guió que ens ha preparat en Rubén està molt treballat.
9: Moltes gràcies.
10: I conté afirmacions que em semblen realment interessants. Però el primer que penso és que el guió corre el risc de convertir qualsevol consideració sobre l'edat en un cliché, en un estereotip. Està massa encorsetat. Jo tinc 77 anys i sí, aquest número em lliga amb l'etiqueta que la societat ha definit. Però l'edat és la que sent qualsevol. Són els temps viscuts, les experiències acumulades, les limitacions de salut que poden aparèixer i també una determinada manera de mirar les coses. I això passa a totes les edats. però això no estic segur que sigui correcte posar al mateix nivell que els joves són generació de vidre i pensar que una persona jubilada ja no és útil. Són dos estereotips, sí, i no es poden convertir en una condena. Com que tens aquesta edat, ets així. També hi ha, Rubén, una afirmació que m'ha fet pensar. Quan defenses que una persona gran continua sent útil, automàticament solem posar com a exemple que cuida els nens, que fa voluntariat, que fa coses, que ajuda el negoci. Però jo em pregunto, per què hem de demostrar que encara som útils? Una persona no hauria de justificar el seu valor. Potser l'estereotip més errat, per mi, és aquest. Pensar que el valor d'una persona depèn de la seva utilitat. I, finalment, em sembla especialment interessant l'estereotip que ens imposem nosaltres mateixos. Potser no sempre la societat que ens diu això ja no és per tu. A vegades som nosaltres els primers que ho pensem.
7: Ens excloem, a vegades.
10: Per tant, jo faria aquesta distinció. Tenir 77 anys, parlant de mi, és una realitat. Pensar que tinc 77 anys és una sentència i un cliché. I això sí que és un estereotip.
7: Mm. Molt bé, gràcies, molt Jordi. Sí. Quim, què afegiries i què ressaltaries?
12: Bueno, una de les, qüestions és que diu que això ens afecta a la nostra identitat i a la percepció de les coses. I és veritat, en cert punt, i aquest és el punt que a mi m'agradaria discutir d'aquests estereotips. Per mi és impossible no pensar a partir d'estereotips, de classificacions, perquè hem de pensar l'engròs, però hem de tenir en compte que això no valida ni defineix una persona concreta. És un núvol indefinit per fer-nos una idea. Podem parlar dels arbres, dels pins, dels joves, el que sigui, però no podem definir-los amb una sèrie de valors i pensar que tots compliran amb aquests valors. Mm. El problema ve quan nosaltres, aquests valors afegits que circulen amb culturalment associats a una edat, ens els creiem i ens limiten o ens estigmatitzen. I estic d'acord amb el Carles i el Jordi, és a dir, no tenim per què ser útils, però sí que hem de ser conscients que podem aportar valor, que podem aprendre, que tenim ganes de viure. Mm. És a dir, per mi el problema és fins a quin punt ens creiem o ens penetren aquests pensaments, aquestes categories amb els seus valors de forma inconscient i ens els creiem. Aquest és un problema. Però si som capaços de tenir una mirada crítica, no tenim per què veure'ns influenciats per aquests.
7: Mm. D'acord. Falta el Joan Ripoll. Joan, què afegiries, què destacaries?
14: Doncs mira, afegiria, a mi m'ha semblat, és una qüestió purament formal, o no, però en el guió vas barrejar la idea del prejudici i de l'estereotip. I per mi són dues coses diferents. Uh-huh. I, de fet, posats a fer, afegiria la discriminació que resulta d'haver creat aquest estereotip i d'haver generat un prejudici. Uh-huh. Vull dir, és una línia contínua. I en el teu guió, són dues idees, la del prejudici i la de l'estereotip, les has barrejat. Uh-huh. Ara, m'ha agradat, i de fet, m'alegro que tant el Carles com el Jordi com el Quim n'hagin parlat, la idea de que una cosa és aquest estereotip que és fora de nosaltres, que es refereix a altres grups, a altres persones, fins i tot a vegades també ens inclou a nosaltres, però després nosaltres també ens fem botxins d'aquest estereotip sobre nosaltres mateixos. El també heu comentat tant el Carles com el Jordi com el Quim. Mm-hmm. I sobre això jo no afegiria res més, ho han dit molt bé. Si ens ho creiem, doncs ja hem begut oli.
7: Clar.
10: Mm. Sí.
7: Perfecte. Per la part meva, Rubén, jo ressalto aquest tros del teu guió que poses que l'edat ens ubica al món, però poses un punt. I llavors diu, és una variable que forma part de la nostra identitat i, per tant, de com percebem les coses que ens envolten, el nostre entorn. O sigui, a vegades ens influencia molt el nostre entorn, eh? I llavors jo afegiria que tot depèn de la nostra mirada. De la nostra mirada interna, eh? No de la mirada... sinó la nostra mirada interna de cadascú. L'edat és una manera de comptar el temps que vivim, però en realitat estem en no res del temps de l'univers. O sigui, el que estem visquent és un segon de la Terra en la nostra edat, i que, a més, aquest segon, no t'ho perdis, el contem un any, dos anys, amb una ansietat que ens limita, i tots ho heu dit una mica, eh? A vegades, doncs, tenim uns, nosaltres mateixos som els mateixos botxins d'aquest temps, ens discriminem i tot plegat, no? Doncs ressaltaria això. Tu digues ara que has agafat molts apunts a Rubén.
15: Sí, he agafat notes, sí.
7: I després en Carles.
13: Sí, perquè he pensat una cosa.
15: Jo penso que totes les aportacions són molt vàlides i molt riques. M'han fet pensar moltíssim i, de fet, si ara hagués de fer el guió, el faria plenament diferent, no? Però sí que és cert que penso que hi ha un punt que hem deixat una mica de banda, i potser és el que justament tu has resaltat, Francesc, que l'edat és una variable. I jo sí que és veritat que he posat molta atenció en això, i quan jo dic que forma part de la nostra identitat i, per tant, de com percebem les coses que ens envolten, vull fer també... vull parar atenció al que seria l'edat com a fenomen extern, no tant intrínsec, no tant el que em suggereix o que em limita o com em veig a mi mateix, sinó al final l'edat també ve construïda d'un punt que és on tu neixes, o sigui, un punt ubicat a la història, on esdevenen uns fets culturals, un esdeveniment cultural que no és el mateix haver viscut les Olimpiades que no haver-les viscut, no, aquí a Barcelona. Aleshores, per exemple, no és el mateix escoltar Rosalia i entendre-la que no escoltar-la. I en els, per exemple, en els esdeveniments o productes culturals també es va generant el que anomenem imaginari popular. I l'imaginari popular és on conviuen molts d'aquests estereotips. Per tant, quan jo dic que l'edat també ens ubica al món, em refereixo a aquestes percepcions culturals, sobretot, o aquests gustos estètics o musicals o artístics, que també penso que formen part, en gran mesura, de com viure al llarg de la teva vida, no? I això sí que forma part d'un temps. I, per tant, aquesta recerca intrínseca que es plantejava en primer terme aquí al programa de l'edat o de més filosòfica, crec que és correcta, però que no hem d'oblidar les condicions, no sé com dir-ho, més palpables d'un temps, no? d'haver viscut un temps o no haver-lo viscut.
7: Molt bé. Carles.
13: Sí, sí, jo tinc una frase que faig servir, doncs, sovint, que dic, si no em miro al mirall... no sé l'edat que tinc. I ho dic de veritat.
7: Exacte, sí, sí.
13: Si no em miro al mirall, Francesc, no sé l'edat que tinc. Dit això, sí que és veritat, Dolors, que l'edat ens va, diguéssim, deteriorant, entre cometes. I quan doncs, tenim els sopars amb el Jordi Saragossa i companyia, a vegades ens expliquem quantes pastilles prens tu i quantes em prenc jo. Entens? Entenc, sí, sí. També, eh?
9: Sí,
13: però
9: sí.
13: Ens tenim que anar acostumant,
9: sí, sí,
13: a viure amb la malaltia i que per molts anys puguem, sí, estar tan malalts com avui.
9: Exacte.
13: Perquè avui és el dia més important de la nostra vida.
7: Sí, sí. Aquest moment.
13: Aquest moment.
7: Exacte. Sí,
13: sí. Aquest moment, no?
9: Tinc claríssim.
13: I dit això, i per acabar amb aquesta petita intervenció que no estava prevista, també he començat a aprendre per què serveixen els bancs que hi ha a la Riera.
7: Ah, molt bé. Home, val la pena.
13: Sí, ahir per això.
7: Perquè seure és dir, el temps és meu i en disposo com jo vull. Joaquim.
12: Sí, faré servir l'experiència personal arran del comentari del Carles. El meu pare està amb Alzheimer, ja fa molt de temps, i ara ja té un procés avançat. I ell no sap l'edat que té, no se la sap reconèixer. Li ensenyes una foto i no es reconeix, no sap qui és.
13: No té consciència.
12: I a mi em veu i pensa que sóc el seu pare, o el seu germà, o... saps? És un tret cultural, una paraula, que deixa de tenir sentit quan tu perds una mica... El sentit de l'edat, i perds una mica el sentit identitari, també.
13: Sí, sí. Sí, sí.
12: És molt curiós, aquesta... M'ha fet pensar que és de les primeres coses que ha perdut, el sentit de l'edat que tenia. I per tant també del que pot fer, de... ja no sap ni qui som nosaltres, però sí, el tema de l'edat fa molt de temps que l'ha perdut.
7: Dolors.
9: No, això que estàs explicant és potser el que més pot fer de fer-te vell, no? Si un dia no saps ni qui cordons ets, no? Vull dir que aquesta sensació que has d'aprofitar el moment actual, que dius, tinc energia, em trobo bé, tinc la capacitat cognitiva molt bé, per tant, vaig a disfrutar-ho, perquè això passa volant. I és un minut. Per tant, disfruto al màxim. A vegades em diu... hi ha gent que em diu, però fas tantes coses. Collons, perquè em trobo bé parlant en plata, no?
12: Perquè no em pots fer més.
9: Exacte. I em trobo bé i puc disfrutar-ho. El dia que no pugui, no ho faré. I punt. No hi ha més.
7: Joan.
14: Sí.
9: Em sembla,
7: sí, Dolors.
14: Ara, m'ha semblat que has estat tu, Quim, que has introduït el tema de l'edat com a variable. Jo diria, per sortir-nos precisament de l'estereotip de l'edat, que ni l'edat ni podria ser la salut, no són variables. El que per mi és la variable és l'actitud vital, que és el que estem demostrant algunes persones d'aquesta taula en aquest moment. Independentment, i en aquesta forma trenquem l'estereotip. Si som capaços de mantenir una actitud vital, cadascú la seva, una vida activa, en el sentit que sigui, físicament, mentalment, espiritualment, no hi ha no hi ha categoria amb això, cadascú, però i sempre en funció de les teves possibilitats, perquè pots estar allitat, pots estar, no diré entubat, perquè llavors no podries, estaries inconscient, però sedat, vaja, però m'entens, vull dir, en el pitjor dels casos, finalment és com tu afrontes aquella situació. Si decideixes que allò et converteixi realment en un model d'estereotip, o dius, no, jo tinc 77 anys, però em sento capaç...
16: 78.
14: O 78, no ho diria ningú, eh? Bé, doncs tampoc és per dir... perquè està de moda, perquè toca, perquè llavors ens estem forçant a nosaltres mateixos, i això és un altre tema. Però simplement és, si tens una actitud... Jo he vist persones de 20 anys velles.
9: Evidentment.
14: Sí. Ja està. Sí. No cal, no. Jo les he vist i he parat amb elles. I dius, no vas bé, però ja t'ho faràs, ja ho trobaràs, espero, més endavant. I he vist gent de 78 anys, i he vist gent de 78 anys i de 80 i de 90 que no tenen cap problema, que continuen actius mentre el seu cos funciona. A vegades el cos no funciona, però la ment sí que funciona. M'enteneu? Aquesta correcció sobre el tema de l'edat com a variable. Trenquem l'estereotip i esborrem l'edat, l'actitud vital.
7: El Rubén vol parlar.
15: A mi em fa gràcia, perquè crec que van sortint coses que s'han esmenat abans de manera lleu o de manera així una mica de passada. Hi havia una diferència que puntualitzava, ara no me'n recordo qui, entre valor i utilitat, i ara estem parlant una mica del lliure albir, no? Que al final l'edat és una mica com tu t'ho prenguis, però realment jo crec que l'edat sí és una variable. Que hem de conciliar amb ella, siguis jove o siguis gran, és igual, la tens i has de conviure, i sí, és una limitació. Jo, per exemple, ara sempre al cap la casa de Bernarda Alba. Hi ha un personatge que la tenen per boja, que és la mare de la Bernarda. I aquesta dona surt i diu les veritats. I per dir les veritats la tenen tancada a una torre i no la deixen sortir. I diu les veritats perquè és la més gran, és vella. I ja tot li és igual. Els primers minuts del programa, a vosaltres us vaig parlar d'una manera molt desinhibida, perquè ja veniu de tornada de segons quines coses i teniu molta més experiència que jo. I si entenem que l'edat no és una variable, jo us haig de dir que sí que ho és, perquè jo com a jove sí que em sento una mica més restringit, potser és la meva manera de ser o l'educació que m'han donat. Evidentment, aquestes variables també entren, no només hi és l'edat, però sí que hi ha unes certes expectatives que com a jove, quan entres a un lloc, sembla que has de complir, i que penso que vosaltres, a mesura que us feu més grans, deixeu una mica més de banda i teniu més clar per què voleu estar a un lloc o per què voleu viure o a qui li deveu explicacions i a qui no, no? I quan ets més jove sí que estem més sotmesos a voler impressionar, a, no sé, a aquestes coses que són al final condicionants del nostre dia a dia. Mm. Al final tu pots ser una persona extrovertida, però l'edat hi és. Mm. I el que s'exigeix també a una persona jove no és igual que el que s'exigeix a una persona, jo penso, que ja és més gran. Com a societat, o societat així ja a un termini ampli, o en situacions més individuals, com ara un programa de ràdio, que és el que estem fent ara, eh? Mm.
7: Penso, i ho hem dit una mica, i en Joan ha tret la paraula esperit, no?, de la persona. O sigui, penso, i ho he dit al començament, que tot depèn de la mirada interna de cada persona, perquè en Joan ho ha dit, no? I a vegades parles amb gent jove que semblen molt grans, no? Mm. I llavors dius, bueno, si fos un noi jove amb una intel·ligència i una saviesa de gran, dius, d'acord, però és que hi ha gent jove que dius, bueno, l'expressió que tu has dit, no, ja t'ho faràs perquè ja t'ho trobaràs, no? I, és clar, també en la vida, probablement tots ens hi hem trobat amb aquesta frase que ens han fet, que diuen, de gran, quan sigui gran vull ser com tu, no? Bueno, sí. Escolta,
12: ens, pot ser-ho ara, no?
7: Ens ho hem treballat ara, ens ho hem treballat també tots plegats, no? Sí. I llavors aquesta frase, que pot ser una cosa, un estereotip també, d'una frase feta, però sí. És que cadascú s'ha de currar allò que vol. I és veritat, la salut ajuda molt a poder desenvolupar una cosa o una altra. Però... si tens un esperit intern, una mirada interna constructiva, positiva, doncs resilient, doncs costa molt...
10: Sí.
7: Digues, Jordi, digues.
10: Ah, no, bueno, sí, vale, jo tenia... No, jo volia això de l'edat. Eh? Tinc dos punts per tocar. Un d'ells, un amic, bueno, és un amic comú, que té 78 anys, ho aclareixo, que va amb bicicleta, eh? Mm-hmm. I parla bicicleta. Va, parla bicicleta. Mm-hmm. I ve un amb un patinet, eh? I el quasi l'empaita. I l'expressió que li fa aquest del patinet diu, fuera, viejo de mierda.
13: Mm. Que era castellà, aquest noi.
10: Home, sembla.
12: Ara potser diu, té que veure amb l'expressió de la frase i sona millor en castellà.
10: Eh? Em diu l'amic, diu, a mi aquesta frase em va impressionar. Eh? Mm. Diu, no em va dir ni senyor, ni a partis, ni tan sols velles seques. Em va dir, viejo de mierda. Eh? Mm. Com si tingués una certa edat, fos motiu de parar-me allà, fos motiu de perdre el dret a ocupar un espai públic. Això és un estereotip de veritat. Mm. Parlant del programa, un segon.
7: Sí,
10: parlant
7: no.
10: del programa, perquè l'he comentat, jo sí que anem gent, diguéssim, de la multiplicació, doncs, d'això, del 10x7, doncs, em diu un, diu, jo anava pel carrer dels Jonis i caminant, i ve una senyora i un nen. I, bueno, era fàcil baixar, el coneixem tots, era fàcil baixar de l'acera. I el nen no baixa de l'acera, al contrari, es posa la banda dintre de la paret i li dona un espant a aquest senyor. Lògicament, el que passava aquest senyor per la força del nen, doncs el senyor no es va bellugar. El que es va rebotir va ser el nen que va anar contra la paret. I la senyora li va dir, no ve que és un niño? O sigui, va fer tota una espècie, diguéssim, de contrasentit, sí. Una cosa que tocava del dret va acabar sent del revés. Eh?
7: Sí.
10: El que deia el meu pare, hi ha gent que dels efectes en fan virtuts. Mm. Un altre estereotip, m'entens? Mm. I per acabar, Francesc, només vull dir una cosa. L'edat és important perquè abans les noies es havien de casar amb una edat. Els nois havien de fer la mili amb una edat. La gent havia de tenir els fills amb una edat. Havies de ser aprenent amb una edat. Havies de ser oficial amb una edat. Havia de fer les coses amb una edat. Per tant, l'edat, en aquell moment, marcava l'escala de valors que tu havies d'anar seguint.
7: El Rubén, que contesta, i després sí, el Carles, sí, i anirem a la publicitat.
15: Em fa gràcia perquè això que has dit tu és el que jo intentava explicar, que és per això que jo penso que tampoc és del tot vàlid pensar que l'edat és una cosa de lliure albir i d'una una noció interna del teu esperit. Com tu ben has dit, l'edat és tangible a l'intercanvi social, i l'intercanvi social construeix la nostra vida. I encara que avui la societat no és tan ferma ni tan ortodoxa en com has de fer les coses ni a quina edat, entre altres coses perquè no hi ha medis socials possibles, tant de bo jo ara tingués l'edat per estar un pis emancipat dels meus pares, però no, tot i tenir-la no puc fer-ho, penso que s'ha de tenir en compte aquesta realitat, que encara així l'edat, tot i que el nostre pensament potser pot ser més liberal i més místic, l'edat és tangible i, com bé dius tu, l'intercanvi social hi és i s'ha de tenir en compte.
7: També l'emancipació també és un estereotip que, mira, si mires anys enrere, potser els que tenen més edat vivien a casa fins als 35 anys o 40, que és quan es casaven.
10: Casats, casats.
7: I casats.
13: Això a l'època, sí, no.
10: Casat. El meu germà va viure a casa, casat. Sí. Fins a no sé quants anys.
15: Sí, sí. Però no és tan comú com ara. Ara és la tònica general.
13: Sí. Jo tinc dues coses. Una, pels joves. La meva frase, quan donava classes de postgraus a la Politècnica, a la Fundació Politècnica, els deia als alumnes, si no sabeu on teniu que anar, cap camí us hi portarà. Joves d'avui. Si no sabeu on teniu que anar, No teniu res a fer, i com deia el Joan. I ell ha dit una altra cosa important que m'havia apuntat. A mi m'agrada molt el Clint Eastwood, m'agrada, l'admiro, el veig que és una persona gran, però amb tanta qualitat, que crec que és una qüestió d'actitud. Tu has dit actitud vital, jo em quedo amb l'actitud. I com diu el Clint Eastwood, no deixeu entrar el vell a casa nostra. Inclús hi ha una cançó, aquí hi ha una cançó, que diu Don't Let the Old Man In, que l'he escoltat abans de venir al programa. I m'ha anat molt bé, Joan, a la reflexió que has fet, perquè doncs crec que no permetem que el vell entri a casa nostra.
7: Quin estereotip sobre la nostra edat ens molesta més? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem en el programa El Punt de l'Interrogant. Estem fent possible aquest programa avui el Quim Palomar, la Dolors Caselles, el Joan Ripoll, el Jordi Saragossa, el Carles Ubach, el Rubén Anaya, un servidor qui us parla, el Francesc Collia, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Com cada setmana, el nostre guionista ens prepara una cançó i que ens dirà quina és per poder-la escoltar.
15: Home, sí, doncs he preparat una cançó dels Manel. Justament va sobre fer anys, perquè estàvem dient que és molt important fer-los, i saber celebrar-los també. Per tant, espero que us agradi.
7: Escoltem-nos.

els teus ulls que balcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava

0: estereotip sobre la nostra edat ens molesta més? Aquest és l'interrogant que avui estem fent possible els que estem aquí a Ràdio Arenys, en el 91.2 de la freqüència modulada. Sapigueu que és molt agradable estar avui aquí i suposo que vosaltres que ens escolteu també és agradable escoltar aquesta conversa. L'estem fent possible avui nosaltres, el Joan Ripoll, la Dolors Caselles, el Rubén Anaia, el Quim Palomar, el Jordi Saragossa i en Carles Ubach, i un servidor que us parla, el Francesc Coll, juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys. Quin estereotip sobre la nostra edat ens molesta més? Bueno, això n'hi ha molt per parlar, veritat, Robert?
1: Sí, i tant.
0: És qüestió... bueno, la sanitat, la salut, és un aspecte molt a tenir en compte, perquè des de petits, si ja tenim bona salut, doncs també s'agafa la vida des d'una altra manera. Això és com un camp de cultiu. El camp de cultiu, si dona bons fruits des del començament, doncs aquella terra serà una terra productiva. Hem de mirar d'això, em sembla, no? I em sembla que també nosaltres, en aquest sentit que val la pena plantejar-nos aquest tema, també estem en una societat que s'empastilla molt. És a dir... bueno, no vull ofendre ningú, però interpreteu-me bé, perquè és del que va també al punt de l'interrogant. Aquesta paraula empastillar no vol dir de les pastilles, que també alguns fan mal ús, l'altre dia van fer una conferència a vegades, doncs, però
1: una indirecta més i marx, no?
0: no, però el sentit de que es busquen altres alternatives que són purament evasió, i després acabem en esclavitzant-nos amb aquestes maneres de voler fer, no? Per exemple, un estereotip molt, molt recent. Molta gent mira els canals de YouTube, d'Instagram, i perden hores i hores i hores, i llavors diuen, no tinc temps. Bueno, no tens temps, i, un estereotip, no? No tinc temps. De què no tens temps? Home, quantes hores has perdut mirant xarxes socials, i quantes hores has estat en lloc de...
2: Per comptes de veure sortir el sol.
3: Jo no sé si això és un estereotip.
0: Bueno, seria qüestió de... Home, a vegades...
3: Un estereotip és acció-reacció. O sigui, aquella persona és gran, viejo de mierda. Això és un estereotip.
0: Sí.
3: Una persona que mira allò,
0: bueno, però et dirà, no tinc temps. Saps? O sigui, no. Bueno, doncs no miris això, perquè el teu temps en què l'inverteixes, no?
4: Mira, jo aprofitant això, només vull fer un petit incís, perquè ho he comentat al principi del programa, una breu. Per això deia que barrejar estereotip i prejudici no em semblava correcte. L'estereotip abarca... Totes dues coses són simplificacions. L'estereotip abarca a un grup. Val? Totes les persones grans...
3: Són grans.
4: Què sé jo, són lentes.
3: Lentes, això ho volia dir-ho jo.
4: Aquest és l'estereotip.
3: Clar, això és el que volia dir jo.
4: Això és un pensament que un té. I normalment és compartit per molta gent. El prejudici ja és una cosa personal, que està relacionat amb l'estereotip previ. Però quan tu veus un vell, el prejudici és pensar què és lent. Encara no, ni has parlat amb ell, ni l'has vist moure, està assegut en un banc. Però tu veus una persona gran, i a partir de l'estereotip de que totes les persones grans són lentes, tu veus una persona gran asseguda en un banc, s'aixeca i penses, anirà lent. I encara no hi res, ni n'ha fet un pas. I d'aquí apareix la discriminació. Perquè sense haver-lo vist caminar, ja prens decisions sobre com l'has de tractar, i si et molesta o no et molesta, o el vols apartar. I aquí ve, vull dir, per això deia que és una sèrie de conceptes que un porta a l'altre, però no són exactament el mateix. Però la discriminació, sí, tots porten a la discriminació, en principi. Però es refereixen de dues formes diferents. El prejudici és previ, l'estereotip és previ i el prejudici és posterior.
1: De fet, amb això que deies de les xarxes socials, hi ha un estereotip, un prejudici, amb dues coses, amb la gent jove. O sigui, es parla molt de la nostra addicció a les xarxes socials, però bé, després del confinament hi ha una cosa que es diu escletxa digital, que evidentment és un organigrama polític, eh? No som tan lliures com ens fan creure, tot això i són restriccions que ens han fet fer un salt al món digital.

0: També patim aquestes situacions. No és per això que l'edat és tan interessant i dona per parlar-ne tant aquí a taula, perquè realment és bidireccional.
1: Sí, sí. Com també és una cosa... Jo... Digues.
2: No, jo volia dir que...
1: Amb en Joan,
2: no enllaçant amb ell, perquè jo tenia aquest punt com a cosa interessant, que és que el nostre cos acaba parlant per nosaltres mateixos. O sigui que està clar.
1: Clar. I
2: tu veus amb una persona que està caminant, o que està sentada, però no se senta igual ell que jo. Entens? Perquè jo m'he trobat, per exemple, que he anat a banyar. Em banyo i ara he de vigilar bastant, aquest any he tingut de vigilar bastant, no banyar-me. Quan soc a dintre no passa res.
3: Sortir. La línia de vida.
2: Llavors jo tinc unes línies estructurades on em vaig a banyar d'aquesta manera i tal qual. I he tingut d'ajudar a senyores, jo, he tingut d'ajudar a senyores a sortir, perquè jo sabia que hi havia un problema a sortir quan hi havia una quantitat de gent allà a la sorra mirant a la senyora que patia, però que feia el màxim possible per no demostrar que patia, entens? I jo em vaig tenir que dir, escolti, senyora, no es preocupi, agafis amb mi que sortirem tots dos, que jo també em costa molt sortir, m'entens? I ja està. Però vull dir que el nostre cos parla per nosaltres, I això no deixis important. De totes maneres, jo, el cos té una edat, però la curiositat no en té d'edat, I llavors la curiositat és el que ens ha de donar la immortalitat,
1: Molt bé. Perfecte, un bon tema aquest també. Sí. Joaquim, sí. I a la Dolors.
4: No, estic completament d'acord en que hi ha una edat que ens afecta, que és real, i que això modifica el nostre cos. I el nostre cos modifica la nostra manera de percebre i de pensar. I a més, aquí hem d'afegir l'experiència de cadascú, que sempre és diferent, i com l'aprofitem. Hi ha gent que no l'aprofita, que passa per la vida com si n'és un teatre, i hi ha qui en treu suc de cada experiència de vida. Però no sempre la bellesa significa saviesa, ni la joventut, aquesta inexperiència no li treu valor perquè es pot atrevir a fer coses que els altres no, perquè els altres han assimilat conceptes culturals que els limitaven. El jove està disposat a trencar aquests motlles. És a dir, cada edat té la seva gràcia. I sí que és veritat, en Joan parlava d'aquests vells de 20 anys, jo en conec, tinc a la família, que no diré qui són, i també conec alguns, quasi diria, no adolescents, sinó quasi preadolescents de 70 anys, amics, que estan disposats a fer de tot i a saltar, i saltar d'un pont i fer qualsevol cosa. És a dir, l'edat és una realitat, però també és un concepte après. I hem de saber que tenim un marge per decidir què és el que volem que ens afecti i el que no. I el que no tenim per què perdre és aquesta curiositat de viure.
1: Completament.
4: Aquest esperit, aquest propòsit, no?
1: Perfecte, Dolors.
5: Jo aquesta tarda tenia una conversa amb dues amigues, justament, que deien, aniràs al punt de l'interrogant, i parlaven, no?, i parlaven d'un estereotip que elles es troben, i jo no puc dir que no m'hi hagi trobat, però que no sabem, per exemple, informàtica, o no sabem fer anar coses, no?, que no sabem fer coses a nivell informàtic o d'aquestes coses, no? Jo no tinc problemes. Si hi ha una cosa que no sé fer, busco el de 15 o el de... que sigui, que m'ajudi i m'ho tregui. Per què? Perquè ells, els seus dits, van més ràpid que els meus. I no tinc manies, no? Però sí que és un prejudici que patim, que no en sabem, no? En principi se'ns posa el títol de que no en sabem, no? Després ja ens ho canviaran, no? I elles m'explicaven això, no? Que era una cosa que els molestava, que sempre es donés per entès que elles no en sabíem i que... Digues,
1: Carles.
2: Jo, de veritat, estic sorprès per el nivell que està tinguent aquest programa.
1: Bueno, portem 24 anys, Carles.
2: Com poso aquí, l'experiència s'acumula.
1: Clar, sí.
2: Però el que tu acabes de dir, em permeto donar-te una petita solució

0: d'ara que et servirà per tota la vida. I això és, aprofita la palanca de la intel·ligència artificial.
1: Sí, sí.
0: Aprofita, jo faig servir dos, l'OpenAI i el chat, ja diem, ChatGPT i el Claude. I com programo, abans programava doncs, anàlisis de dades amb un llenguatge que es diu en Python de manera molt complexa, i ara gràcies a l'OpenAI i al Claude doncs ho faig de manera molt més ràpida. Faig coses impossibles. Si jo faig coses impossibles, tu i les teves amigues podreu fer coses possibles. Possibles. Però possibles tan fàcils que demà al dematí quedaràs dient, però com és possible que jo estigui fent això? Recorda't, apunta't i apoya't amb la palanca d'això. I volia acabar, només si em permets. M'he permès portar dues revistes que m'han acompanyat tota la meva vida. Una és el Scientific American, que abans es deia Investigación y Ciencia aquí a Espanya, però ja amb 16 anys ja el feia servir. I aquí, clar, els americans són més llestos que nosaltres.
2: Igual.
0: No entrem. El que saben fer és que fan les coses d'una manera molt metodològica i amb més coneixement que nosaltres. Mentre ells tinguin el Scientific American, mentre ells tinguin la Harvard Business Review, o mentre ells tinguin doncs el New York Times, que jo estic subscrit, també a l'agenda d'Arenys, l'agenda d'Arenys i el New York Times. Vulguis o no vulguis, tens coneixements i aprens, I no fa falta estudiar-se al New York Times tots els dies, Dolorosa. Però sobretot, si et puc transmetre això a les teves amigues i a tots que ens escolten. La tecnologia, que és veritat, que és complexa, i us ho diu un que ha portat 52 anys treballant en tecnologia en grans empreses multinacionals, ara, gràcies a la intel·ligència artificial, tant com el ChatGPT com el Claude, es fa tot molt fàcil. I si hi arribes, si plau, truca'm.
3: Sí. Sobretot si se sap el que es busca, que és el que també a dintre del programa ho hem dit, perquè penso i pot ser un estereotip que una societat productiva, massa productiva, també és una societat decadent si no es cultiva, sobretot amb el que abans ha dit el Jordi, en el respecte, si no es cultiva en la intel·ligència, si no es cultiva en la saviesa, perquè si no sabem el que busquem, ho has dit tu abans,
0: cap camí t'hi portarà,
3: cap camí t'hi portarà. Per tant, aquests programes és una reflexió no de solucions, sinó que d'aportació en el pensament humà del que ens està escoltant en la cadira i ens pugui pugui dir, ostres, no hi havia pensat en això i, per tant, ara em toca donar aquesta sortida, no? Rubén, que tu volies dir
4: No, jo estava pensant.
5: Volia dir una cosa.
3: Sí, per
5: això. Un estereotip. Vull parlar d'un estereotip. Que val estereotips. Quan una persona de més de 60 anys, per exemple, que fan el relleu de la Lluïa Dolors, fa coses que no s'esperen d'ella, això, utilitza la intel·ligència artificial, escriu, estudia, viatja, pinta, s'enamora, o simplement té curiositat, sovint el seu entorn acostuma a dir que bé, per la seva edat està molt bé, Clar, sembla un elogi, això, ho sembla, però no és, té una trampa, Perquè per la seva edat, aquesta expressió, vol dir que en el fons consideren que aquella activitat no correspon a aquelles persones. Hi ha uns que no volen ser una excepció i n'hi ha uns que estan a dintre d'aquesta situació. Jo penso que això és important, això. O sigui, l'estereotip fa això. Et posa tu què et toca fer. T'agradi o no t'agradi. I llavors hi ha una cosa que és fonamental per mi, que és que jo deia l'Ortega i Gasset, és l'home i la circumstància. Si no tens una circumstància que t'envolta en funció del que tu ets, si tota la teva circumstància està plegada d'estereotips que no et quadren amb tu, tu el que estàs fent és pujant una muntanya molt difícil. T'estàs enfrontant amb tots els teus enemics que has lluitat durant tota la teva vida, que és el teu entorn.
3: quin estereotip sobre la nostra edat ens molesta més? Aquest és l'interrogant que avui ha donat de sí, però segurament que se us ha quedat una cosa per dir i se us ha quedat en el tinter. Carles, què se t'ha quedat? Breument, 20 segons per cadascú.
0: A vegades agafo les paraules de la Dolors, no? Que no és aplicable a mi, perquè quan ho explico no és possible. Però és veritat que pensen que la gent gran són incapaços d'aprendre coses. Uh-huh. I això traieu-ho del cap. Uh-huh. Ens costarà una miqueta més o una miqueta menys. Però, gent gran, sou capaços de tot el que voleu fer si ho feu.
1: Sí, sí.
0: Amb curiositat i amb il·lusió. I no tinc res més que dir. Gràcies, Francesc.
3: I amb la comprensió. Gràcies a tu.
0: Gràcies.
3: Jordi, què se t'ha quedat en el tinter? 20 segons.
5: Bueno, no, moltes coses m'han quedat en el tinter, però més igual. O sigui que jo penso que tothom coneix els seus estereotips que té el seu entorn i tothom cada dia doncs va contra aquests estereotips o hi va a favor. Això és com va la vela i va al mar.
3: Molt bé, d'acord. Joan, què se t'ha quedat en el tinter?
2: Doncs mira, ara un consell, que diuen que els consells són molt fàcils de donar i difícils de
3: complir.
2: De complir. Cada cop que us sentiu discriminats per un prejudici que estarà basat en un estereotip previ que possiblement nosaltres també hem assumit, feu l'exercici de mirar-vos més endins, d'estimar-vos i decidir si hi ha veritat o no en allò.
3: Perfecte. Moltes gràcies, Joan. A Quim, què se t'ha quedat per dir?
6: Bueno, moltes coses com a tothom. El que remarcaria és que el que diem, que no deixem entrar els estereotips que siguin limitants a la nostra vida. Com deia el Carles, parafrasejant el clínic, no deixem entrar el vell dintre nostra.
3: Molt bé. Ja serà la mateixa vida qui ens jubilarà, en tot cas. No? Però mentre tinguem... Dolors, digues, què se t'ha quedat?
1: Mentre tinguem salut, disfruteu de cada minut i de cada segon intensament. No hi ha més, per mi.
3: Perfecte. Rubén, a tu com a guionista toca la part final de tancar una mica ja el programa. Què se t'ha quedat per dir?
7: A mi se m'han quedat moltes coses per dir. Crec, mira, l'altre dia estava parlant amb una dona de 68 anys i va sortir el tema del sexe. I ella, bueno, si haguéssim sortit aquí a parlar del sexe, hagués estat un meló. Perquè també què entenem per sexe? Ella enfatitzava que hi ha diferents paradigmes i que ara nosaltres, per exemple, com a generació, hem obert moltes portes que potser ja estaven explorades, però les experimentem de manera desinhibida. És una possibilitat que ella, quan era jove, no havia tingut ni tan sols d'experimentar. Per tant, si a ella li preguntessin ara si ha estimat el seu home o si és heterosexual, diria que sí, però també per una qüestió cultural que, com hem dit i hem vist, està subjecte a la seva experiència de vida i, per tant, a la seva edat. Això no vol dir que mai sigui tard i que aquesta dona no pugui experimentar als 70 o als 80. Però la cosa és certa. Els paradigmes van canviant amb les generacions i crec que això és el que és important dir. No significa que siguin inamovibles, significa que sempre ens podrem retrobar els uns amb els altres a través de la curiositat i també, per què no dir-ho, a través de la comunitat. Per tant, molta intel·ligència artificial està molt bé, però l'intercanvi és essencial.
3: Molt bé, gràcies, Rubén. Gràcies a tots vosaltres. Avui hem parlat de quin estereotip sobre la nostra edat ens molesta més. Hem fet possible el programa avui. El Carles Obac, moltes gràcies. Fins la propera. Vale. Gràcies, Jordi. Fins
5: gràcies
3: la propera.
5: Gràcies.
3: Joan, fins la propera. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Quim, moltes gràcies.
6: Encantat.
3: Fins la propera.
6: Gràcies a tots i als
3: fins la propera.
1: Moltes gràcies, molt contenta de ser aquí.
3: Rubén, molt agraït pel teu guió. I gràcies. Fins la propera també, eh? Conto propera. Que també vinguis un dia com a convidat, eh?
7: Estaré encantat.
3: Val, d'acord. Un servidor, Francesc Coll, juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve. Tingueu un bona nit i, sobretot, sigueu feliços.
8: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.
9: Notícies en xarxa. Bona nit, són les 9, us parla Mercè Reura. Protecció Civil enviarà un SOS a Granollers per la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada en zones molt afectades per les darreres precipitacions. El missatge es demana que s'extremin les precaucions en la mobilitat i que la ciutadania no s'acosti a zones inundables. Avui l'Ajuntament ja ha tancat equipaments municipals i ha suspès activitats culturals i esportives per l'alerta de noves pluges. I és que hi ha 11 comarques afectades, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà.
10: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
9: I la consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passar la mitjanit i ha demanat a la població evitar les zones inundables i avançar la seva mobilitat en cas del que sigui possible, justificant les alertes a bona part de comarques del litoral, insistint que hi ha previsió de pluges intenses. A més, ha dit que a partir de demà plourà, però que ja no serà pluja torrencial.
11: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
9: Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, la carretera C12, aquesta tarda. Els serveis s'han produït després de que Protecció Civil hagi enviat un SOS per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 amb Xerta, com us dèiem, a Jesús, a Roquetes, a Benifallet, al Fara de Carles i al Dur. A hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la C7 a Miami Platja en sentit sud, la T302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades també la C43 a Benifallet. Molt atents al cel i a la previsió de pluges.
12: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
13: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Imperfectes.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes. Passen uns 8 minuts de les 9 del vespre i com sempre us expliquem, com comencem el programa sempre? Que avui és dimarts, que esteu escoltant Radio Arenys, que són les 9 del vespre, doncs és el moment de les imperfectes. Les imperfectes que arribem per acompanyar-vos fins que siguin les 10 per parlar avui amb una convidada especial que ens ha d'explicar moltes coses, però també doncs, per saber com esteu, com us ha anat la setmana. Si ens esteu escoltant a través de la ràdio, sabeu que ens podeu trucar al 93 795 7912. I si ens esteu veient a través de radioarenys.cat o a través de les xarxes socials, doncs ens podeu fer arribar els vostres comentaris i estarem encantades de respondre'ls. Avui, Sílvia Relats, benvinguda. Judit, oi, aquesta veueta no ha sortit, eh? Ai. No, no és el cable, és que s'ha menjat una llaminadura d'aquestes que ens porta a la comí
1: i... dolça i això
0: picant. I això picava. Però igualment vols que mogui el cable, oi? Igualment sí. Ah. Mou-te el cable, que si no, no ens en sortim. Perfecte. Judit Puig, benvinguda.
2: Benvinguda.
0: Ara la veu molt bé. Cristina Soler, benvinguda.
3: Gràcies.
0: Marta Manzans.
4: Benvinguda, gràcies.
0: Esther Comí.
5: Molt bona nit.
0: Ja ho estàs apuntant tot?
5: Sí.
0: Tenim el dia, qui les falta, baixes, qui no falta.
5: Exacte, perquè sí? No hem vingut.
0: Vas fent l'estadística, s'han justificat?
5: Què va? No, una no. Perquè...
0: Això és una sorpresa.
5: Sí, no? L'altra suposo que està en pijama.
2: No ho he posat. Jo crec que ens podem posar falta justificada, no? Sí, no siguem tan dures, de veritat.
0: La qüestió és que hi ha la falta.
5: No,
0: que
5: hi ha és...
2: No hi ha paper.
0: Bé, no sé, espero que hagi anat bé la setmana.
2: Sí, sí, molt bé, sí, molt bé.
0: Superada, al final cada dimarts ens anem veient i no, això
5: jo necessito una mica
4: una mica pesat, aquest gener.
0: Ara sabem si és bo que plogui tant o no plogui tant. També en parlarem. Sí. En parlarem amb la nostra convidada d'avui, que és la Carlota. Carlota, benvinguda.
6: Hola, bones a
0: totes. Ara parlarem amb ella, però això d'anar dient hola, i que, com que la gent ens veu a través de la pantalla, també pensa qui és que tenen aquí. Doncs tenen a la Carlota. I amb ella parlarem de cosmètica, de noves aventures... i de pluja, per què no? Perquè aquesta cosmètica que fa, ella cultiva la matèria primera d'aquesta cosmètica i, per tant, sabrem aquest any que ha plogut més que els últims 3 anys seguits, quan ella devia anar pensant que volia fer això, si realment està funcionant o no. Que, com anem de cosmètica, noies, vosaltres?
4: Bueno, que... no, no, no, si fem alguns consells, ja.
0: Estem a una edat...
2: Una cremeta per les pells joves.
5: No,
2: per pells madures ja serà més endavant, no? Ja ens arribarà, no?
0: Nosaltres, pell jove.
2: Pell jove.
0: Doncs va, escolta.
4: Per l'acné juvenil.
2: Bueno, estaríem entre la franja de... Ja l'hem deixat enrere, l'acné juvenil, però...
0: Molt bé. M'ha faltat dir una cosa molt important, que és que si ens esteu escoltant és gràcies a en Joan Bosch, eh? En Juanito, que tenim allà. Joan, que no em puc oblidar de tu, perquè si no nosaltres aquí ja podríem anar fent, que no ens sentiria ningú.
5: A menjar els xutxers.
0: També? Sí. Ja estàs caigut en la temptació de la comí, eh?
2: Bueno, perquè avui la comí, ho hem d'explicar, no?, que tenim xutxers cada dimarts, però sí, que hi ha dies que omple la bossa. Llavors avui és un dels dies... Avui és un dels dies que la bossa...
0: Jo, com que he arribat com molt justa, no ho acabo de veure, diguéssim, però...
2: I aprofitem que estem en antena per dir que no piquin les xutxes. A mi, que després, no, la Sílvia té dos...
0: Mira, ara... Per acidesa, no? O què?
5: Però a veure, el que menys aniré en el supermercat és anar mirant si hi ha llavors la Galècia. Mira, noies.
2: Déu ens farà bé.
5: Cada setmana porto xutxes. I a sobre...
2: No estem mai contents,
6: Són bons, em sembla.
2: Sí,
5: aquest és el porta
4: xutxes, però porta la prèvia... També.
5: Ah, també.
4: La prèvia és celebrer.
5: Quan quedem per acabar de lligar caps,
0: sí,
5: també porto el pica-pica, perquè és que les noies no s'ho
0: sabien. Ningú que ens cuidi tant com ella.
5: Ens moriríem.
4: Unes minipizzas, alguna cosa així celebrer.
5: Sí, sempre porto alguna cosa celebrer.
0: Vinga. Som-hi. Oi que sí?
5: Sí. Som-hi.
0: Som-hi. Perquè aquesta és que a vegades semblem unes lloques aquí que no acabaríem mai més. Carlota Masvella, benvinguda.
6: Sí.
0: Linares. Llegiré el que diu sobre tu el teu web.
6: Val.
0: El web que convidem a tothom que es connecti, que és a Can Catà Ponès. Uh-huh. Can Catà Essencials és la marca, i ens diu que darrere de Can Catà Essencials hi ha la Carlota, una jove de 27 anys amb una trajectòria poc convencional, però completament fidel a la seva manera d'entendre el benestar. Ballarina professional i formada en aromateràpia, va decidir donar vida a un projecte que unís dues de les seves grans passions, el moviment del cos i la saviesa de la natura. Després d'anys dedicats a la dansa, va sentir la necessitat de crear alguna cosa pròpia, més arrelada, que parlés des del cor. I així va néixer Can Catà, Essencials, una marca que connecta amb l'essència d'allò senzill, fet amb cura i amb un profund respecte pel ritme natural de la vida. Per ella, cada fórmula és com una coreografia, pensada, sentida i creada per aportar un benestar real. Can Catà no és només cosmètica, és un petit acte de connexió amb un mateix. És que l'he trobat tan genial, aquesta presentació. Per què m'he de treballar una presentació si ja la té feta? Jo soc molt d'aprofitar. Soc molt d'aprofitar. Carlota, què t'aporta... O sigui, què és Can Catà Essencials? Va, comencem pel començament. Què és Can Catà Essencials?
1: Sí, Can Catà Essencials jo crec que és una combinació de moltes coses. Al final, jo sobretot el que volia crear era un espai de cura. Era un espai on connectar amb la natura, perquè jo sempre he viscut a la finca familiar, que és on ha iniciat tot, d'on ha nascut el projecte. I ha sigut a partir d'allà del voler cuidar, del voler connectar també amb la gent, que és algo també molt intrínsec meu com a ballarina, no? Des del moviment, des del contacte, des del voler aprendre a connectar al final una persona amb l'altra, com crear aquest espai de parar una mica, que ara mateix realment és com que tot va superaccelerat, i estar presents i prendre cura de tot, de saber connectar amb una mateixa, de saber connectar amb la resta de gent i sobretot entrar en consciència amb el medi ambient, amb el que ens envolta, i ja està. I això seria com el més essencial dintre del projecte. Un projecte a part d'abarcar altres coses, no? Però sí.
0: I et va tirar el tema cap a la cosmètica. O sigui, vas trobar aquesta connexió de les cures i la natura a trobar, doncs, suposo que anem cap a herbes, les aromàtiques, medicinals... Suposo que tot aquest coneixement tampoc et deu venir del moment en què comences a pensar-ho.
1: Sí, o sigui, jo no vinc de família pagesa, o sigui, res. Res de res. O sigui, m'ha vingut tot de nou. Jo sí que tinc la sort de que la meva família tenia ja una línia de cosmètica convencional, i llavors em va fer per aquesta part senzilla. Igualment, el ser convencional no té res a veure amb la cosmètica natural. I tot va ser perquè, com que jo portava 4 anys fora i tenia com aquesta necessitat molt forta de tornar a casa i crear alguna cosa amb les mans, va ser a partir d'aquí que vaig començar a iniciar-me amb el tema de l'aromateràpia, no? D'entrar una mica de... Uf, necessito com tornar a aterrar, arrelar-me una mica el que és més conegut i el que em senta bé. I llavors vaig començar amb l'aromateràpia, olis essencials, i dic... Oh, vaig a cultivar plantes aromàtiques, a veure com puc fer-me jo els olis essencials. I no sé com he anat a parar aquí, que al final el projecte ha anat com arrencant i agafant esbranzida i ha anat abarcant com moltes més coses, però sí.
0: Aturem-nos un moment aquí, parla'ns una miqueta de res de tu. Dius que has estat fora, ets ballarina professional, maranyenca, suposo que tothom ho hem dit, perdonat. I què has fet, doncs, al llarg d'aquests últims... Tens 27 anys, doncs, en els últims 7 anys de la teva vida. Què has fet?
1: O sigui, jo vaig estudiar al Conservatori de Dansa de Barcelona i em vaig formant allà fins a graduar-me. Llavors, com fa tothom, com que aquí no hi ha tampoc moltes oportunitats, o si no, són molt poques, em vaig decidir marxar. Llavors vaig estar per Estats Units, a Nova York en concret, durant uns 2 anys i pico. L'únic que em va pillar la pandèmia i va ser una mica, complicat tirar-ho tot endavant. Llavors em va sortir l'oportunitat d'anar-me'n a treballar i estudiar també a Itàlia. I vaig estar allà també un any i pico, però era com que no acabava de trobar el quid de la qüestió. Llavors, molt estressada i amb un conflicte existencial de no saber què fer, vaig tornar aquí, vaig començar a donar classes de dansa, perquè la pedagogia sempre m'ha agradat molt. Pues, al final és una ment que aquesta manera de voler connectar amb la gent. I res, i a partir d'aquí va ser pues, això que us he explicat, no? Introduir-me a fer una mica de teràpia amb els olis, amb tornar amb mi, a saber-me escoltar, a entendre doncs, què podia fer amb tot el recorregut i amb les vivències que tenia per fer un projecte propi, que em feia molta il·lusió.
0: Des del moment en què penses... Això que ens acabes d'explicar, és a dir, necessito fer alguna cosa amb les mans, necessito arrelar-me, necessito dedicar un temps a cures fins que realment Can Catà Essencial neix. Quant de temps passa?
1: jo sóc una mica terremoto. Llavors, és com que sóc un cul inquiet. Llavors vaig arribar aquí i vaig començar a donar un munt de classes. I llavors el meu pare, que també és un cul inquiet i és empresari total, va dir, hem de fer alguna cosa els dos junts. I ell ja tenia aquesta idea de fer alguna cosa a la finca. I a part, us en recordeu que fa... O sigui, va venir el Covid i després va venir el Lòria. Mm-hmm. Llavors la finca familiar va quedar com un cromo, sí. Perquè es va quedar tota... Bueno, clar, s'havia anat deixant, i clar, no hi havia ningú que la gestionés. I els meus avis eren com, no, ja tenim prou amb el nostre dia a dia, nosaltres no... Sí, gestionar la finca se'ns fa un gran massa. I sí que havien hagut masovers, no sé si sabeu què són els masovers, masovers a la finca, però també es van anar deixant i al final, doncs, es va quedar com...
3: Estava deixada.
1: Sí, deixada. I res, llavors doncs, vaig començar-me a posar millor a veure com la podíem gestionar amb el meu pare. I com que ell diu, anava dient-me, i això de la cosmètica natural? I si mirem de fer això, tal qual. I jo que em vaig posar també amb el tema de l'aromateràpia, estudiar els olis essencials i tot això, pues, va ser com tot va anar fluint i es van encaixant sol. Però sí...
5: Quan estem a la ràdio i quan estem fent un programa sempre ens recorden allò, dius, no has donat per fet que ningú sap res.
1: Clar.
5: Què és un oli essencial?
1: Això. Doncs un oli essencial és l'essència que nosaltres extraiem de la planta aromàtica, val? Llavors és la part que jo li dic més pura de la planta, on trobes totes les propietats i característiques d'aquesta planta en estat pur. Llavors jo, per exemple, les destil·lacions, que és un procés igual que... Jo sóc molt vasta, però com fas verdures al vapor, no? Que poses la... Però ben fetes, allò de l'aigua, sí, separada de la verdura i vas coent. Doncs el mateix, jo tinc un alàmbic de coure, que a la pàgina web també surt alguna foto, i en allà doncs, el que faig és posar la planta, la recol·lecto sobretot en el seu moment òptim de floració per tenir el màxim de propietats possibles, llavors amb un sistema de rastre de l'aigua que va agafant totes aquestes partícules de l'oli, bueno, de les propietats de la planta, es converteix en dos productes. Tens l'oli essencial, que és la part oliosa, i després tens l'hidrolat, que és la part aquosa d'aquesta destil·lació, d'aquest producte que surt. Llavors jo treballo amb aquests dos, amb l'oli essencial i l'hidrolat. L'oli essencial és molt conegut perquè al final és un producte que s'ha anat com comercialitzant molt i cada cop més marques, no, de la cosmètica natural o fins i tot herbolaris en venen. Llavors, doncs, pues és més conegut. Però l'hidrolat també té moltes propietats, és molt més fàcil d'utilitzar i no té tantes complicacions a nivell tòpic, cutani, de precaucions. Llavors jo, doncs, és el producte estrella que jo extrec i és l'essència al final de la línia de cosmètica de Can Catà.
5: Clar, aquí hi ha com dues bandes, eh? Ara us deixaré preguntar a vosaltres.
1: Sí,
5: eh?
1: Sí, jo quan començo
5: tampoc paro. Aquí hi ha com dues bandes, perquè tu podries haver decidit fer cosmètica natural i llavors suposo que hauries trobat un proveïdor d'aquests olis essencials o d'aquesta hidrolàctica que deies, no?
1: Sí.
5: Però, en canvi, tu has decidit fer-ho tot, des de l'inici.
1: Sí, sí, sí.
5: Tot el procés, global.
1: Tot el procés.
5: Bueno, dius, si m'hi poso, m'hi poso
1: si
5: per tot,
1: poso,
5: no?
1: Bé. Bueno, jo crec que també era una necessitat, perquè és que, no sé si vosaltres també hi penseu el mateix, però és com que hi ha tanta saturació d'informació que al final... És com que t'intenten vendre la moto amb tot. O sigui, potser no, eh? No és així, però... com veure una marca que realment et pugui oferir transparència en tot el procés és molt difícil. I més ara amb el màrqueting i amb totes les maneres que tens de vendre un producte, no? Realment el que t'arriba a les mans és el que és o no. Llavors, no sé, era com també una manera honesta de portar el producte, que és al final un altre element que surt, no, d'aquest projecte, però amb transparència i amb també oferir alguna cosa que realment tingui un valor tant a nivell de territori com a nivell de, doncs, cosmètic, d'oferir també cosmètica d'alta qualitat i amb aquesta traçabilitat que a vegades costa tant d'aconseguir.
5: Perquè em sembla la idea, quin tipus de plantes cultives? Doncs... O és secret?
2: És com el calissari, això.
5: La recepta que no es pot saber. L'has de provar.
2: Es poden sentir algunes.
0: Sí. També és aquí amb molt d'espígol, per exemple. Tens unes fotos fantàstiques amb espígol, però segur que tens alguna coseta més.
1: O sigui, jo al final també... també per això, o sigui, tot està relacionat entre tot, no? Tot està connectat. I és que al final totes les plantes són mediterrànies, són d'aquí. Llavors, per mi no tenia res de coherència agafar plantes o olis essencials de plantes afrodisíaques si al final el producte que tenim aquí és molt bo. I tens les mateixes propietats, però només pel simple fet de que és farigola i tothom la coneix, dius... però no, o sigui, la farigola és antisèptica, té una quantitat de propietats immenses que potser són equiparables a una planta exòtica que té una olor espectacular, però al final, si estàs treballant en proximitat i en vendre, no, també un projecte sostenible, no tenia molt de sentit no anar a buscar fora quan aquí hi ha...
0: Si volies fer un quilòmetre zero, havies de fer un quilòmetre zero des de l'inici, no?
1: Sí, sí. O sigui, totes les plantes que trobeu les podeu trobar caminant per aquí. O sigui, romaní, farigola, la sàlvia, lavanda, també l'espígol. També plantes que s'han anat perdent, diferents tipologies d'orenga, gerani, de tot, una mica de tot.
0: Sí. Has hagut de recuperar, doncs, alguna cosa, també.
1: Sí. Bueno, una cosa que a mi em va encantar va ser les remeieres, que és tota aquesta cosa ancestral, no?, dels remeis que abans feien servir les nostres avantpassades, les nostres iaies, per curar, al final, i que aquest coneixement es anés transmitint des de generacions perquè al final també tenia un sentit, no?, que anéssim a buscar de la terra per curar.
0: Sí. Per tant, ja sabem què plantes, ja sabem com fas el procés, ho hem fet una mica a l'inrevés, perquè ens has explicat el procés de l'alambic i que tu mateixa també és qui destiles, sí, i qui fas. I després, això com acaba convertint-se en un producte? Que ara et preguntarem com podem comprar a través del web, evidentment, però com s'acaba? O sigui, quina fase ens falta d'aquest procés?
1: Clar, bueno, jo porto això, no? Porto el que seria el cultiu de plantes aromàtiques. Llavors, jo recol·lecto en els seus punts de floració, els destilo, i d'allà aquesta primera matèria va al laboratori que tenim a Barcelona. Llavors, el laboratori aquest és de la família, o sigui, tot es queda en família. I gràcies a ells, doncs, ho transformem, creem fórmules que facin servir aquests olis essencials i els transformem amb la línia de cosmètica. Llavors, tot queda a casa. Llavors allà ja vas directament a la pàgina web, ara estem, doncs, buscant punts de venda, no? Però sí. Doncs
0: t'hem vist aquest Nadal, no? En algun lloc, des de la Copa Negra, no sé si en algun altre lloc, intentant ensenyar, doncs, els teus productes i que la gent et conegui, però entenc que el web és un puntal també del que ha de ser això, per donar-te a conèixer, però també, doncs, per poder fer aquesta botiga online, no?
1: Sí, o sigui, al final és que tothom es mou per les xarxes socials i internet, però no és res equiparable en persona. Però...
0: a poder-ho explicar. Clar. Per això fas visites, també. Sí. Ofereixes visites si algú vol venir a conèixer de primera mà què és el que estàs fent.
1: Sí, sí, sí. O sigui, al final era aquesta la...
0: Podem anar. La de coses que surten aquí, el que passa que potser anar a veure la Carlota sí que ho podríem fer.
2: Sí,
0: hem d'anar i penses, no trobem el dia, però anar a veure la Carlota crec que sí que ho podríem
1: clar.
0: Fer.
1: Sí, no, i a part és preciosíssim. O sigui...
0: quan no plogui, ara et preguntaré
1: clar,
0: per la pluja.
1: Quan no plogui és millor. Tot i així, o sigui, jo, per exemple, aquests dies de pluja també és una fantasia. Al final, estar a la natura és, per mi és un moment de calma i baixar revolucions i estar almenys un moment, no, de tranquil·litat i presència. Però sí que a la que està florit, és que és una fantasia. Tots els colors... les abelles, els pol·linitzadors, bueno, al final tot floreix, és un moment on tot floreix, també l'energia de la gent, és com que tothom té moltes ganes de fer coses, de sortir a l'exterior.
2: Clar, la primavera.
1: Clar, la primavera, la sang altera.
2: És això, és el que estem esperant tot l'any. Canvi d'horari, que s'allarguin les receptes.
0: Que no plogui. La Carlota, que sàpigues que l'Anna Marín et saluda a través del Facebook. Ai, que diu fantàstica Anna. Carlota, i molts petons per tu.
1: Moltes gràcies.
0: Entre ballarines, no? Aquí sí, ja tenim entre ballarines, hi ha complicitat també.
1: Sí, sí.
0: Escolta, i ja faig l'última pregunta i us deixo, eh? Però quin tipus de cosmètic trobem, per exemple? O sigui, per què? Per, no sé, cremes hidratants, clar, no sé, què hi ha? Què
1: al
0: hi ha?
1: Final, com que els olis essencials són tan complets, és a dir, jo més que res, sí que el que volia era crear, doncs, que amb pocs productes pogués abarcar el màxim possible. Vale, que no t'haguessis de comprar, que t'has de comprar, no?, una rutina facial de 20 productes,
0: correcte,
1: no?
0: Exacte.
1: Per
2: volem una
1: per
2: cosa sentir, pràctica.
1: Sí. Que n'és pràctic, però que també en el moment en què tu t'ho anessis a posar fos també una mica ritual per tu. Perquè al final estem treballant amb olis essencials i no només actuen a nivell medicinal, sinó que també a nivell terapèutic. Llavors, que a part de que fes un acompanyament, no?, cutani, també fos un ritual per tu mateixa, no?, per baixar revolucions i també actuar a nivell terapèutic i emocional. Perquè al final, no és perquè estigui tot enfocat a les dones, però les dones són molt cícliques, llavors no estem sempre en el mateix estat, hi ha etapes de la vida molt diferents. Llavors la meva idea, que tenia molt posada des de que vaig iniciar, era com fer un acompanyament molt cíclic en tot aquests moments on anem, no?, fent onada i anem variant. Però sí, sí. Llavors, doncs, el que podeu trobar és... Ara, clar, just acabo de començar. Llavors, només tinc 9 productes, però sí que tens...
0: Només, només.
1: Bueno, però...
0: 9 ens va bé per poder triar.
5: Exacte. Som 8 nosaltres, bueno.
2: El projecte, des de quan es comença a coure i fins veu la llum? Quant de temps passa? O sigui, des que tu has tingut el producte a la mà,
0: perquè l'he preguntat, li he dit, soc molt terremoto, però no hem sabut
2: quan. Clar, vull dir que...
1: Pues, realment...
2: Perquè entenc que les plantes, des que fas el pas de plantar-les i decideixes tirar endavant, sí, no, això per molta pressa que
1: clar,
2: hi ha.
1: Sí, no, la natura marca el temps. Llavors, realment 3 anys.
2: Imagina't.
1: Val? Llavors, el primer any va ser com una mica pluja d'idees i que res era clar. Sí, però vull fer, no, classes a la natura, de dansa. Ostres, m'encanta. Bueno, però com ho gestiono? Vale, no acaba d'encaixar. Doncs vull, ara que m'he posat amb l'aromateràpia, fer una aromateràpia. Llavors és com que anaven sortint. Però realment, per materialitzar això, va ser un any, més o menys. Llavors, l'altre any, el segon any, ja va ser com per assentar i començar a cultivar i a fer un espai una mica de prova, que va ser la finca. I en allà vaig començar, doncs, això, a cultivar i a mirar com funcionava tot el món agrícola, que és un món que realment és molt extens i complicat, no és tan fàcil com sembla. I després hi ha aquest tercer any, diríem, que seria ja el llançament de la línia i tot el desenvolupament comercial i, bueno, tot el que implica, no?
2: Per tant, va ser emprenedora... amb 24 anys, no? I
1: sí,
2: això
1: sí.
2: Vull dir, fa una miqueta de por o et llances i penses... bueno, dic, perquè perquè no trobem molts de joves que amb 24 anys sinó que s'aventurin a emprendre un negoci, perquè, no? Vull dir, d'això n'has de viure, per tant, no deixa de ser...
1: Sí, jo crec que era una mica de desconeixença total. Jo crec que també gràcies a la dansa ha sigut com molt constant i impulsiva en el sentit de prendre decisions, les coses s'han de provar. O sigui, si no es proven, mai sabràs realment què és el que passarà, i jo no suporto els i si. I si hagués fet, i si... No, si vols fer-ho, prova-ho. Prefereixo rebre una patacada i aprendre d'allò, no? I a partir d'aquí créixer, que no quedar-me a les portes d'un si ho hagués fet, què hagués passat.
2: Que maco aquest missatge, no?
1: Sí.
2: A
1: veure, que és difícil, aplicar-ho. És a dir, no és fàcil, però bueno, són aquestes decisions que has de prendre i jo crec que et marquen un abans i un després i sempre al final acabes aprenent alguna cosa de tot allò.
0: I que deu ser complicat, perquè ara pensava, estàs arribant, ara m'has dit, arribo a les 9 a un punt perquè vinc de fer classe. Vull dir que realment Entenc que tota aquesta part de cultivar, d'aprendre a ser pagesa, de sí. fer tot el que has de fer, ho continues compaginant també amb tot. Amb tot.
5: Sí. Amb, tot el que, amb tot el que cal.
1: Les meves amigues diuen que sóc la Barbie. Saps? D'ara, doncs, veterinària, tal qual. Perquè és que, bueno, això, el meu dia és molt... molt boig.
0: I és molt llarg. És molt poden passar llarg. Moltes coses dins
1: sí,
0: el mateix dia.
1: Començo a les 8 i potser hi ha dies doncs, que vaig... Avui, per exemple, he anat a camp, he estat recollint doncs, plàstics, mirant doncs, plagues, tot el tema de la humitat que m'està portant mals de cap, per tot el tema de les pluges, que se m'han fet malbé algunes de les plantes i que, com ho farem per... No? Hem tornat a fer esqueixos, bueno, tota el que és la dinàmica i la gestió de camp, més la gestió empresari de l'empresa i després doncs, que don classes de dansa a Barcelona, també don classes a Arenys allà a Canet.
0: N'ha fet.
1: Per això deia que soc un cul inquiet.
0: El tema de la pluja t'està complicant, doncs, també, no? Perquè nosaltres dèiem, és per allà de ploure, que sempre diem que molt bé que plogui, que necessitem molt l'aigua, que molt bé, i que venim d'uns anys de sequera que havíem patit molt, però que realment necessitem una mica ja que pari. Però també els que us dediqueu a la terra també ho esteu gestionant com podeu, diguéssim, no? Perquè no estem acostumats tampoc a aquest tipus de pluja tan constant, no?
1: Sí.
0: I menys les... No sé per què, però penso que aguanten bé, suposo, aquest clima més sec, no? Justament les plantes amb què tu treballes.
1: Clar, jo la plantació ja la vaig fer, perquè fos el màxim de sostenible possible. O sigui, elegir un tipus de planta que necessités poca aigua, que anés per goteig... que es complementés una planta amb l'altra per tema plagues i tema també de planta en planta substrats. Però sí, igualment, clar, ara amb aquestes pluges a la cacau, clar, és que si cauen litres i litres, allò erosiona més que fa bé. Llavors, doncs, clar, ara estic tenint molts problemes d'humitats i fongs...
0: No. Clar, és un aprenentatge.
2: I el tema de les plagues, entenc que si no és una cosmètica, no? Vull que el cultiu també ha de ser ecològic, sense pesticides o sense... No?
1: Sí, l'agricultura que jo faig és totalment ecològica. Jo no tiro cap, ni cap pesticida ni cap químic. Amb el que trato són amb extractes de plantes, fins i tot amb els mateixos destil·lats a vegades he mirat a tractar alguna plaga, i després, doncs, això, es tracta d'ortiga o... Tota aquesta part, bueno, ecològica, sí, tractaments fitosanitaris ecològics. I ja està. I escoltar i cuidar molt la planta i entendre molt dels ecosistemes. És que és una passada. La veritat és que jo estic... Sí, clar, tot és nou, llavors... Entens que si hi ha marieta, llavors va bé per al pulgó, i clar, per exemple, aquest estiu ha sigut horrorós amb el pulgó, que és una plaga, un bitxito petitó, que, bueno, anava a les plantes, anava allà a acribillar-me-les, jo... No sé què fer, no sé què fer. I clar, entendre com amb altres insectes, no?, pots anar-la mirant de controlar sense haver de, doncs, tampoc abusar d'aquests fitosanitaris, perquè encara que siguin ecològics, no?, per altres insectes que puguin venir poden fer mal.
0: De fet, les marietes es deixen anar amb molts ajuntaments justament per controlar plagues. Sí, es deixen anar marietes i es fa com a tractament insecticida.
1: Totalment, totalment. Sí.
3: I tot aquest món t'has anat formant o ha sigut perquè t'ha agradat la curiositat i has anat aprenent tu pel teu compte?
1: Això. O sigui, ha sigut des de petita que jo deia... No ho deia, era volia ser ballarina. Jo volia ser aprenent grangera i pagesa. O sigui, era com el meu objectiu. Però sí, o sigui, va ser a partir d'aquí, del projecte que em vaig endinsar a treballar la terra. Fins en aquell moment ni havia ni plantes, saps, al jardí, res de res. Sí que era un món que em cridava molt l'atenció, però tampoc és com que vaig tenir el temps ni el moment com per... I també ho veia com algo, no? Si la dansa ja és complicada, no em complico més. I em poso amb tot el tema aquest agrari, però és que realment ha sigut tot una descoberta.
0: per qui ens estigui escoltant, que fa estona que estem dient quin tipus de producte, no? Doncs veig aquí, crema facial regeneradora, un pack de rutina facial completa, el pack frescor pur, el pack pell serena, el pack sempre viva. Tenies aquí un pack de Nadal,
1: sí,
0: de tònic de gerani, més concentrat per pells sensibles, més una infusió.
1: Sí, ecològica.
0: Ecològica, sí. El sèrum facial nutritiu regenerador, el bàlsam netejador nutritiu, el concentrat regulador per a pells acnèiques.
1: Sí,
0: el concentrat vitalitzant, well aging. Aquest fa la pinta que sé per nosaltres, no? Well aging, rotllo els ages, els anys, i well, i bé, que no passa res. El concentrat reparador per pells sensibles, el tònic actiu de menta, el tònic estimulant de romaní, el tònic floral revitalitzant de gerani... Perquè hi ha algun pack. Vinga, Cristina.
6: És que jo abans m'he quedat amb el que has dit, sí, de que tu prepares els productes com perquè sigui com una rutina per, suposo, per la dona, suposo que estan destinats a la dona, de tractament, de prendre's el seu moment, de prendre consciència. Clar, jo ara m'imagino que jo sempre va estar a dormir, que això, la famosa skincare que la fas en mig minut o un i pa, pa, pa, pa, pa, i te'n vas a dormir. Llavors, tu què és el que proposes amb aquests productes en aquest moment?
1: És bona pregunta. Més que res, és que no necessites més de 5 minuts. És a dir, clar que si em pots tenir-ne de molt més, no? tot això que t'endús al final, perquè al final t'estàs prenent cura de tu mateixa, t'estàs donant mimos en algun moment del dia, no? Que ja és necessari, però pel simple fet de poder parar un moment, 5 minuts a cuidar-te, a fer-te la rutina i olorar. Olorar els olis, o sigui, olorar els productes, perquè al final com que estàs treballant amb olis essencials directament van al teu sistema i actuen en tot aquest aparell emocional que tenim dintre. Llavors, segons el producte, ja he triat i he fet sinergies d'olis perquè vagin a enfocar sobretot a l'autoestima, a intentar pues, gestionar tota la gestió emocional, hormonal també, a connectar també amb la feminitat, sobretot perquè jo una de les meves plantes preferides és el gerani. Llavors m'encanta a nivell tant cutani, medicinal com terapèutic.
2: Jo desconeixia que el gerani era una planta medicinal. Vull dir que quan dius plantes jo pensava en això, la farigola, la sàlvia, l'orenga, ah, sí, però el gerani, però si el tinc a la terrassa no, per fer
3: vacuna,
2: no? Abans has dit de la, no, quan la Marta llegia i he pensat, a veure, el gerani no ho has entès bé.
1: Sí, sí.
2: Clar, perquè no, jo me'n recordo que quan tu a casa et trobaves malament, no, la meva àvia feia sopa de menta i farigola.
5: Exacte.
2: No?
5: Sí.
2: Pa i farigola, o sopa de menta, o els
5: mal de coll,
2: o eucaliptus, la camamilla per netejar els ulls, quan tenies infeccions als ulls. Venim d'un coneixement que les nostres àvies tenien en productes, però és veritat que la gerani jo no l'havia sentit mai.
1: Igual que el gesamí, l'azahar, que és la flor
2: del taronger.
1: El taronger, per exemple, és un també dels tops que a mi m'encanta utilitzar perquè pots treballar amb la fulla, pots treballar amb la flor, pots treballar també... les plantes medicinals tenen tants usos. Pots treballar tant amb la flor com... no amb totes, però amb el que seria la...
5: El pètal.
1: La fulla i després també l'arrel. O sigui, depenent de les propietats o de la planta, has de destil·lar una certa part o una altra i llavors obtens doncs, les seves propietats. Sí, sí, és tot un bon,
3: No, Déu-n'hi-do.
5: Ja, pare, pots fer un suc de taronja?
1: Clar.
5: Què més volem?
0: Ah, segur que l'han equilibrat amb una bona alimentació, o sigui, si ja entres, que és el que també n'hem parlat sovint, d'aquest quilòmetre zero, que vol dir això, al final, bon producte, utilitzat quan cal, en el moment en què cal... I justament la pregunta que venia ara és per què hem de fer servir cosmètica natural si tenim una cosmètica més barata, segur, no? Si et fan aquesta pregunta, dic molt bé, tot, però, clar, obvi que això té un preu, perquè ja sabem doncs, tot el que ha costat arribar fins aquí. què li dius a algú quan et pregunta això i et diu per què cosmètica natural?
1: Bueno, jo crec que...
0: No sé, potser no t'ho ha preguntat ningú, però...
1: No, sí,
0: l'única... O en converses, potser no t'ho pregunten directament, però en una tertúlia amb un no sé què, no? Perquè...
1: Sí, bueno, jo crec que la gent cada cop és més conscient, no?, del món en el que vivim i de la importància que és prendre cura del nostre entorn. I que al final també són productes que consumim, és a dir, igual que hi ha gent que no ho prefereix, i és igual de vàlida la seva opinió, però si tu tens tomàquets de Perú i tens tomàquets d'aquí de l'hort o del meu avi, què aniràs a escollir, no?
0: Això ja és el mateix.
1: Clar, és que jo crec que aquí ja va més acord als teus valors i a la manera que penses. Jo trobo que és un camí molt bonic i un camí que hem d'apostar, crec que és molt important, per apostar també pel nostre futur, que crec que és molt important, i perquè es necessiten projectes així que cuiden el territori, que cuiden l'agricultura i que també, doncs, en aquest cas, et cuidin a tu. Amb la cosmètica natural, al final és un altre producte, però tu saps, o sigui, tens la transparència, no, el que parlàvem abans, transparència de què és el que t'estàs posant a la pell. No t'estàs posant certs productes que potser a nivell extern et veus fabulosa de l'amor hermoso, però després dintre estàs adquirint uns químics que, igual que en el menjar, igual que en el nostre dia a dia, els sabons, clar, és que al final vas acumulant tanta cosa que després, no?
0: Ens hem anat una altra vegada cap a dins, és cert, i és molt interessant aquesta reflexió, però em quedo amb una miqueta abans, no?, que és aquesta part més de comunitat i de custòdia del territori. Entenc des del començament que has començat a explicar-nos el teu projecte i hem vist que hi havia també aquesta part, no?, de tenir cura de la terra, de connectar amb la terra, i per tant entenc que intentes transmetre-ho també, per exemple, a la gent que et ve a veure o a la gent que... I trobes canvis amb la gent del moment en què arribes o quan comences a explicar, o algú que ens hagi estat escoltant? No sé si algú que ens ha escoltat ha dit, doncs mira, té raó i vull fer això.
1: Totalment, és que l'energia que la gent ve, o sigui, quan entra a una visita, venen... que estan frenètics allà parlant, tal, qual... I jo paro i em quedo tranquil·la i espero que tothom caigui. L'energia baixa, llavors al final de la visita tothom està amb les revolucions baixes, aterrada al terra. Que s'ha pres un moment a escoltar, que si els ocells, que si l'altor, que és com que a vegades no anem així, caminant, no?, sense veure res, només focalitzats en fer. I quan et deixen un moment de poder obrir la mirada i poder observar altres maneres de fer, és com...
0: Per això parles d'experiències sensorials?
1: Sí, experiències sensorials, totalment. Al final també hi ha experiències sensorials i tallers, no? Al final també és el simple fet de parar a fer alguna cosa manual, no?, que també et connecta una mica amb el present, amb el saber estar fent aquella cosa. I més, doncs, això, que tots els tallers que ofereixo i tots les experiències sensorials tenen a veure amb fer una mica de divulgació de...

0: sí. et pot oferir sí, sí. la Carlota.
1: El dels mojitos.
2: I en aquesta hi és, també introdueixes dansa?
3: Sí, aquest, no?
2: Sí, és a dir...
3: Aquest de moviment conscient amb aromàtiques.
0: Entre plantes. Mm.
3: És que m'agrada.
4: En aquest just... bueno, jo a part també don classes de... Faig una barreja amb tot el que m'he anat nodrint. També vaig estudiar ioga i he fet molt de pilates. Llavors, doncs, amb tot el coneixement que tinc del cos, doncs faig sessions més d'estiraments, de moviments, sobretot per allargar, estirar, i ho combino doncs, amb olis essencials, hidrolats. La veritat és que...
3: Hem de fer això nosaltres.
2: Aquest, també.
4: Sí. No, i a part fer-ho allà, que estàs entremig del cultiu, i estàs, estem totes
2: connectades,
4: i la veritat és que...
0: Ens esperem, lligar, eh? També haurà d'esperar sí. que caiem, eh? Quan, per començar la visita.
3: Sí, sí.
2: Això és el que...
0: Jo ho he pensat, no, perquè no ens ha vist a nosaltres, perquè si no...
2: Però potser ens aniria bé. Està amb l'oreta callada.
0: Oh, sí, no aguantaria.
3: M'espero que callin, si no callem nosaltres.
0: Clar, per això dic que... Jo també ho he pensat, i dic, ui...
5: Recordeu, Can Catà Ponès i a les xarxes també, Can Catà Essencials i anar-ho explicant. Acabem. Hi ha alguna cosa més?
6: Bueno, no sé, Carlota, sí, si hi ha alguna cosa... Si hi ha
5: futur,
6: alguna,
5: no?
6: Futur, no? Dir, una miqueta allò de quines...
5: Dir, queden 10 minutets.
6: No, allò de...
5: De futur. Cap on t'imagines que anirà això?
4: Doncs la veritat és que està creixent molt ràpid. És una cosa que no he comentat, però... també està, bueno, estic fent una sinergia amb també una altra família que també aposta per la proximitat i en oferir un producte de molt bona qualitat. I és una finca que està just entre Canet i Arenys. En veritat està Arenys, o sigui que tot es queda en veritat Arenys. Però gràcies a això doncs estic també cultivant una hectàrea i mitja de plantes, o sigui... Penseu que la finca on estic jo no arriba a mitja hectàrea, el que tinc cultivat. Són tres feixes i és una cosa que realment és molt recollida, molt per fer tallers en petit comitè, no? Per connectar i anar també entre el bosc, i és molt acollidor. I l'altra té aquesta part més extensiva de veure tot de camps, florits, de connectar també just... en primícies, no les primeres, però m'ha arribat
6: a titular. Això
2: no t'agrada.
0: M'encanta. Demà tocarà amb bastet. Quan tenim una primícia, ja veuràs demà mateix.
4: Doncs m'ha arribat una alambic. O sigui, jo fins ara he estat destil·lant amb un alambic de 30 litres, que ha sigut realment una gestió bastant important per anar... O sigui, era destil·lar una destil·lació darrere l'altra. Però ara hem passat d'un de 30 a un de 500 litres.
2: Oh!
4: Sí, sí, d'acid inoxidable, també, doncs, al final, no?, per poder abarcar tot i doncs, poder créixer i també poder fer demostracions pedagògiques tant a nivell, no?, de públic, de gent que estigui interessada per l'aromateràpia, com gent que forma part del sector, no?, dels olis essencials i de, doncs, al final, comercialitzar amb aquest tipus de producte, doncs, no, fer aquestes... Al final és una mica fer xarxa, no? Tot aquest món dels olis essencials, de l'agricultura, que està involucrada de l'oci i dels oficis, no, fer una mica de recollida i doncs, crear una comunitat ben maca.
6: I nous productes, Carlota?
4: Sí, sí, és molt.
0: Ara no podies anar a fer un cafè perquè havies d'anar fent un darrere l'altre, ara podràs tranquil·lament.
4: Ara, litres i litres.
6: Sí, però sí. Això vol dir nous productes, ampliar la línia...
4: Clar, això vol dir tot el que significa tenir un alambic de 500 litres. Llavors, treure doncs, una línia de corporal, una línia capilar, que ja estem en procés, però clar... no tenim suficientment matèria prima com
0: per...
3: Necessites, o sigui, amb un alambic de 500, matèria prima que necessites ara és multiplicat per...
4: Però bueno, ja, clar, com que tinc... Sí, o sigui, realment per dedicar-me jo a ser productora d'olis essencials necessitaria hectàrees, hectàrees, hectàrees. Però bueno, tot anirà, o sigui,
2: més gent, no, suposo?
4: Clar, i més gent, sí, sí. Per ara ho porto jo i un noi... també jove de la meva edat, que es diu Víctor, té 27 anys, o sigui, jo portem ell i jo mano a mano. I llavors, doncs, sí que la família està darrere, a peu de canyó, ajudant-me amb tot, no em puc queixar, la veritat. I, bueno, i el suport de les amigues, amics, coneguts...
7: De les imperfectes,
0: emocionades... Si hem d'anar a recollir plantes, anem un dia.
6: Això...

0: Nosaltres vam començar el programa, ara fa 7 anys, dient, som imperfectes, hem de ser... Clar, vull dir, amb aquests olis potser ens acostaríem una mica més a la perfecció, no, jo crec. Bé, doncs, escolta, moltíssima sort. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir. És teu, el micro, eh?
1: Res, que moltes gràcies per haver-me acollit avui. La veritat és que feia massa il·lusió. Sí, sí.
2: És la primera? És la primera entrevista?
1: És la primera entrevista que...
2: Primícia.
1: Primícia de tot, eh?
0: Som especialistes a treure la gent de dins, diguéssim, eh?
3: A partir d'ara...
1: Sí!
4: Les ofertes et cauran per tot arreu.
0: Ara que plou, no, però en algun moment, llavors, quan estigui florit i estigui bonic, sí que anirem un dia.
1: Sí,
0: sí. Alguna cosa, sí.
1: Penseu
0: segur
1: que ara
0: sí,
1: ja es comencen a allargar els dies. Llavors, jo a finals de febrer, març, ja començo. Llavors començaré a introduir petits tallers, no, de saumeris, de plantes aromàtiques, això de les infusions, que potser encara fa una mica de fred, no, i ve més de gust. I després ja a la que comenci el bon temps, això serà... Bueno, ja ho anireu veient per xarxes,
0: un no parar,
1: sí.
0: I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Carlota, per haver vingut i gràcies i molta sort. I ja t'anirem seguint de prop. Pots venir sempre que vulguis explicar-nos les novetats,
5: I tant, i tant.
0: Ja t'ho tornarem a dir o el que sigui. Clar. Però dius, no, podria venir a explicar. Sí, doncs tu, benvinguda ets.
5: O una demostració del... Com li dieu? Del
0: skincare.
5: Què hem de fer abans d'anar a dormir, no? Aquests 5 minuts que has dit, que a mi m'han semblat...
0: A temps.
5: Bueno, he pensat 5 minuts.
0: S'ha de trobar el moment.
5: Jo sóc d'aigua i
0: la dutxa, no?
6: El tema és cuidar-se una mica més, que hem de prendre consciència una mica més de nosaltres i de donar-nos temps, que sempre anem.
5: Clar, però jo quan veig la gent molt maquillada penso, clar que has d'estar 5 minuts, perquè abans no treus totes aquelles capes, però jo que no em maquillo...
6: Bueno, ja per maquillar-se.
5: No, ja per maquillar-se. O sigui, no, impossible, no amb mi. Però vull que jo no que no porto res, no? Ah, l'aigua i sabó i ja està. Clar, jo sóc la de 15 segons. Quan has dit 5 minuts, he pensat...
3: Sabó? Ni una mica hidratant a la cara. Jo faig els mínims, però...
5: Bueno, hidratant, sí, però bé, que això són res. És així, tu.
0: Perquè nosaltres, a nostra edat, si surts a la dutxa, no et poses crema
3: hidratant. I el tacte, deu ser, deuen entrar-hi tots els sentits, no?
1: Clar,
0: tot el
1: o sigui,
0: moment.
1: Tota la... Bueno, vaig estar un any formulant i creant la línia. Llavors, al final el que volia crear és que fos supersensitiu i que fos molt ritual per tu i que al final, que si tens només un minut, i a part que els hidrolats no només serveixen, que et poden servir durant tot el dia, perquè al final també, al ser terapèutics, tu te l'apliques així, per exemple, a ma mare.
3: Oh, això m'ha agradat molt, això que has fet, eh?
1: No, però sí. Sí, és un parell d'esprais i a nivell emocional, per exemple, depenent del que agafis, si és tònic de romaní, de menta o gerani, per exemple, el de romaní aclara la ment. Aclarament i t'arrela, llavors.
0: Home, però necessitem.
1: Sí, necessitem.
4: Aquesta edat ja pues necessitem aclarar.
1: Una esprellada i vinga, ja estem.
2: Ja
1: i després, si per exemple, mia mare que li agafen aquestes pujades de temperatura de la menopàusia, per exemple...
5: Abans l'havíem de parlar. Estem un altre programa.
1: Doncs amb el de menta, per exemple, te l'apliques i és un moment de frescor i també a nivell de sistema hormonal baixa, llavors, que són moments que al final és això que... Només és un moment que tu et prenguis consciència de tu mateixa, de dir, necessito un moment per baixar, respirar...
2: Això t'ho pots portar molt
1: sui
2: tot?
1: Sí.
0: Estudiarem i et preguntarem coses més concretes.
1: Sí, un dia us portaré mostres per provar, perquè això s'ha de provar. Sí.
5: No, però ens ha agradat, eh?
1: Sí,
5: el concepte d'hidrolat no l'havia entès. I ara quan has fet així, he pensat, si és un espai.
1: Sí, l'hidrolat L'hidrolat és el tònic.
5: Sí. És el tònic. Ah, vale, clar.
0: Avui he après moltes coses. Sí.
2: A partir d'ara maquillaré.
4: Ara arribarà a casa.
5: Sí. No, ja sabeu que no.
4: Ja no m'he maquillat. Avui arribarà a casa i començarà a fer-se cosetes.
5: 45 segons avui al vespre.
2: Diràs, no, t'avalem, tinc 5 minuts per fer tot això.
0: Molt bé. Doncs escolta, la veritat, moltíssima sort en el projecte. Felicitats per l'empenta, ho ha dit la Judit. I felicitats a tu i per tenir també tot l'entorn doncs, que t'acompanya també doncs, amb ells. I tornem a parlar segur, eh?
2: Ah,
0: a parlar
2: sí,
0: seguríssim,
2: sí,
0: perquè ens ha encantat. Falten 2 minutets perquè siguin les 10 de la nit. Volies dir alguna cosa? Has dit abans? Volies acomiadar? Has dit parlarem de... No?
5: No, no.
2: I a partir del Barça va en novena classificació, els 8 primers ja estan classificats, per tant, demà tots els partits, com més, si guanyen, millor.
0: Han d'estar l'hora perquè de guanyar, no hi hagi temes.
2: El Barça ha de guanyar i quan més gols faci, millor, perquè així es salvaria i no haurien de fer un altre partit per classificar-se.
0: Sort que no és avui aquest partit, perquè no hauries estat present ni amb els olis de Sanciar.
2: No, hagués estat mirant així.
0: No.
2: Com vaig veure que era dimecres, vas pensar, que bé.
0: Molt bé, noies. Un minut perquè siguin les 10. Hem començat dient que us acompanyaríem fins a les 10. Gràcies a tothom per ser-hi, gràcies Joan, imperfectes, que tingueu molt bona setmana i ens trobem la setmana que ve, dimarts que ve, amb més temes que segur que seran molt interessants perquè portarem
2: alguna cosa interessant. I una mica de solet, va, que fins dilluns plourà.
0: Fins dilluns plourà,
2: a veure a partir de
0: dimarts, quan arribin les imperfectes.
5: Dilluns, falten 4 dies, eh?
2: Bueno, però suposo que hi ha un mes.
0: Dimarts, dilluns,
2: no
0: faran 4.
2: Potser hi ha algun dia intercalat que no plou.
0: Molt bé,
2: però això és com els 5 minuts aquests.
0: Volem veure el sol. Molt bé. Gràcies a tothom. Fins la setmana que ve.
5: Adéu.

0: imperfectes.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Albert Sabater. Alerta per pluges torrencials que afecta fins a 11 comarques, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
1: La consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passada la mitjanit i ha demanat a la població evitar zones inundables i avançar la seva mobilitat en el cas que sigui possible. Parlon ha explicat que a partir de demà ha de continuar la pluja, però ja no serà pluja torrencial.
3: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem. Durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
1: A hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 al Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C-43 a Benifallet. Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 durant aquesta tarda. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República a Waterloo i després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont considera que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular i retorça l'aplicació de l'amnistia. L'expresident ha assegurat que no va marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i el seu retorn serà de la mateixa manera. I els sindicats laborals preparen la vaga general pels salaris i l'habitatge anunciada aquest dilluns després de l'onada de protestes arran del cas Mari Carmen. I fins aquí el Notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltam amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de la Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Girona. Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona, és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs?
2: Pues
0: benvingut al programa
1: maco,
0: de nou. Escolta'm, a nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Som ja parellem.
0: Sí, sí.
2: Ah, té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, bueno, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
2: que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí, sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè
1: por
0: aquí
1: favor,
0: parlem de tot.
1: No tiene honor, la... no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo
0: d'elegància. Ha canviat.
1: Com però... aquesta cançó.
0: Home.
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu. Apa, aquí! Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem. Quan...
2: Sí, en exclusiva, perquè fins
0: al dia... Ei, el tenim
1: master.
0: A punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius? Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. Jo estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte,
1: eh?
2: Et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagava ni jo. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna
1: pues,
0: vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar,
0: no
1: et
0: va pagar tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia, bueno, era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el
1: vostre... I vam parar al cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Ja
0: ho veus, has vist?
1: Juntament els dos,
0: Has vist? El mundillo. És que el mundillo aquest
1: és... És
2: molt complicat, és complicat, és molt complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: Sí.
2: Encara
1: és molt.
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, sabeu, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistat fa mil anys, potser ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, el Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu sí que... i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Caramelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: El Jack... Ah, la Laura Simó és una crac.
1: Pues la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: bueno,
2: amb
1: ella. Bueno, era. Ei, no ho sé. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home,
1: ja
2: la Laura Simó és una...
1: És molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un, bueno, un conjunt, no? Que,
2: bueno, són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: aquí hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta.
1: Jo el conec de fa molt de temps. M'agrada
0: molt. I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'heu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, falta alguna cosa.
1: Canvi amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida, una veu que enganxa, una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: molt, molt. Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica més.

0: que no té cap pega, aquest sembla, assumpte.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per
1: no
0: favor.
1: Oblidem,
0: no us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi digues.
2: Sí, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè
2: no.
1: A vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89. Avui pujaré al 80. Caramba. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? Vull dir, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: Mira, per
2: ràbia.
0: Exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: està
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar perquè aquesta cançó,
1: és que la fan
0: eh?
1: La gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
1: Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Si poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No és
0: peloteo
1: coses. Ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: És que ens agrada.
1: Sí.
0: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
1: No li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Però quan m'ho va dir...
1: Que diu ell que no pot
0: el tema...
1: fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: Que està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
0: A Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
1: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors, aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs amb un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor.
2: Mm.
1: El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles. I no esperes que això ho entengui molta gent.
2: No, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, hi tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels... meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truco està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets.
0: És
2: una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però, per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Garner, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots. Clar. I acabes conformant un matís
2: una
1: que és només
2: que
1: teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pots resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva ànima, sí, sí. I la seva forma de ser, no?
0: Exacte, aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí. Jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí.
0: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això és dificilíssim, eh? És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer és meu, nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornant a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: gent el senyala, el critica a les espatlles, però això amb ell, com sempre, li importa un bledo. I ja sabeu qui és. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb ell, a veure què ens explica a través del nostre tele dels encants. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Ai, ai, això no, no el veig. Ara sembla que surt. Toni!
1: Què tal, amics de la Casa Tonta? Sóc en Toni Rovira, un cop més aquí amb vosaltres per parlar de la vida, dels artistes, del que passa en el plató. Mira, aquí m'has imprimit o no, això?
2: No.
1: I per què?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: Aquí el becari, el Mateo, que està preparant la informació del Christian Conde.
2: Exactament.
1: Totes les preguntes.
2: Totes, totes. No falta ni una.
1: Va, pues va, segueix. Ja m'ho tens que imprimir, eh? Qui no se'n recorda d'una cançó que va ser molt famosa, que es deia La Dolce Vita? Doncs mira quina coincidència, que aquí que tenim el Sergi Soler, el noi que fa les xarxes socials, resulta que el teu pare és el productor d'aquesta cançó, no?
3: Sí, que fort, eh? Que fort. I jo encara...
1: Et veig sense ànimos, avui.
3: Escolta, no, no, perquè estic escoltant el bé que parles, Toni. Em quedo en una edat. Escolta, no, que aquesta cançó, a més, la van fer que jo tenia 4 anys. Imagina't.
1: 4 anyets.
3: 4 anyets, i ara tinc 12.
1: Però si jo el Christian Conde el veig molt, molt, molt jove.
3: Està molt, jo crec que cada vegada va més jove. Sí, sí, a més està superàgil i tot. A veure si es puja en el trapeci avui, sí o no?
1: Bueno, no sé, és que aquest senyor també li van dir una vegada al Conde Draco, eh? Cuidado,
3: bueno, avui
1: eh?
3: Va amb unes fandilles, eh? Vull dir que a veure si es pot pujar o no, perquè a veure si tindrem un meme.

0: I was young, I never need you anyone. I make a love just for fun. Those days are gone, living alone. I think of all the friends I know. And when they dial the telephone, nobody's home.
1: Un aplaudiment per a la Núria, no? Una falta de respeto, que llegas tarde y estás hundiendo la actuación de ella. Mira, i el Christian Conde ensejant. Ensejant el Christian Conde. El sentiu, ensejant.
2: Intocable. Lo que pensaba de ti tan solo estaba en mí, para que sé que te dirás que me rompió las mentiras, que te dirás la verdad, que eso rompió la verdad, que ahora se trata de gozar.
1: Un aplaudiment per ell! Amics de la Caixa Tonta, això és la bogeria de Toni Rovira.
3: Déu-n'hi-do, Toni!
1: Adéu-siau, Catalunya, que us estimo. Adéu, Joan, ens tornem a trobar la setmana que ve.
3: Sens dubte, gràcies, com sempre, al Toni Rovira i al seu equip. I acabem la secció amb Christian Conde, Dolce Vita.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

Nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: preparados. El primero, durante...
1: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Cada nit és diferent. Mai saps com serà, però les recordem totes. Sobretot si sonen així de bé.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Durant la calorosa època de les vacances, els mesos de juliol i agost, els pagesos tenen molta feina al camp, maduren els cereals i pot recollir la collita, l'ordi, el sègol, el blat i la civada. Abans es segava amb la falç. Ara molts pagesos tenen moltes màquines de segar i fins i tot de batre. Seguen els cereals, treuen el gra de l'espiga i l'ensaquen. Tota l'hora, les tiges que s'obren es lliguen amb feixos i es premsen.

als arbres. Per les civilitzacions més antigues, l'arbre té una significació sagrada. Se'l venera com a símbol d'enllaç entre el cel i la terra. Els boscos és l'equilibri de la natura. Favoreixen les tempestes i paren el vent. Los años más verdes serás quien ya no está. Les arrels s'endinsen a les profunditats de la terra, mentre que les branques arriben al cel. A les mitologies, els boscos no sols estaven poblats per genis i divinitats. Les llegendes expliquen molta freqüència la transformació de persones en arbres.

Les arrels, les fulles i les flors de moltes plantes, des de fa segles, s'utilitzen per fer medicines. Es diu que són plantes medicinals. Molt sovint són plantes rares, que els metges i farmacèutics tenien moltes dificultats en trobar. Avui encara es fan servir. Algunes de les seves substàncies poden elaborar-se artificialment.

En alguns països, gran part de les plantes rares no es poden collir. Són plantes protegides. Les protegeixen els organismes que s'ocupen de la conservació de la natura. Són plantes com la genciana, l'edelweiss i el tintorell.

De la mateixa manera que hi ha bolets metginosos, també hi ha plantes que ho són. La belladona és especialment perillosa. Té el fruit gran i de color negre lluent i s'assembla a una cirera. És molt verinosa. No s'ha d'agafar per cap raó ni menjar-se-la mai.

Des de sempre, la gent ha utilitzat les plantes com a medicina. També avui hi ha molta gent que n'utilitza, fins i tot la gent que no hi creu. Em fa servir sense saber-ho, perquè la majoria dels medicaments s'obtenen de les plantes.

Moltes vegades es deixen ridícul els bruixots o els curanderos de tribus antigues. És cert que, de vegades, les seves pràctiques es basen en meres supersticions, però força sovint moltes d'aquestes persones tenien una gran saviesa.

Una de les virtuts més remarcables era que coneixien les plantes medicinals, sabien com utilitzar-les. Una de les seves facultats principals era conèixer i saber emprar les plantes medicinals. Totes les plantes contenen substàncies químiques diferents i entre aquestes algunes produeixen efectes curatius. Les plantes que contenen aquestes substàncies curatives les anomenem medicinals i et poden salvar la vida.

0: Diu Martí Domínguez en el llibre Bestiari, Olor de muntanya. El portell de Morella, un pastor, va explicar les virtuts inigualables de la camamirla. Jo no vaig mai a la botiga. Aquesta planta em dona tot el que jo necessito. I tot seguit em va mirar a mi, amb un punt d'impertinència, per veure si jo agafava la transcendència del seu discurs. Però a la vista, pels cucs del vespre, pel pit, és una herba remeiera. Fins per les tronades és bona. Molt millor que Santa Bàrbara. Aquí, quan cau l'hivern, m'hauries de veure. La neu cobreix el mas, però jo, amb la boja conillera camamirla, en guardo dels llamps. No menjo res més que camamilla i pa. But will Tarzan have
1: Jane? Stay tuned. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
0: La frigola, el tem, el timó, el timonet, el tomell, el tomello. Dins la Trinitat d'Alt, la farigola, romaní, espígol, nosaltres no sabríem triar l'herba preferida. Les estimem totes tres, la farigola, el romaní i l'espígol. Cadascuna té les seves virtuts. Cadascuna ens porta, amb la flaire pròpia, un record íntim i una sensació plaent. No hi ha cap essència de perfumeria que, per un olfacte verament delicat, pugui comparar-se amb l'olor d'aquestes tres herbes. Això ho diu l'Antoni Rovira i Virgili en el llibre Botànica i Zoologia, Teatre de la Natura, que es diu L'Espígol.
1: Pluja d'estels.

El ginkgo és un arbre mil·lenari, magnífic, que va sobreviure a Hiroshima. Allà el tenen com a monument. És un arbre mil·lenari. Quan Déu va crear els arbres i el món, diu la llegenda que va crear el ginkgo. És mil·lenari? No ha sofert cap transformació. Busqueu-lo. Se'n va cap al cel i sembla un temple xinès. Les seves fulles tenen lòbuls i són precioses. Serveix molt com a medicina. Busqueu els ginkgos. Són preciosos.

no ens moguem d'aquest lloc, que el temps ara transcorre dolçament, rere el marge dels teus anys i dels meus, i ja tot ens pertany molt més que abans.

blau, la llum que ens plou, finestra enllà d'aquest capvespre plàcid, per llegir-me en veu alta, que jo no puc, els versos que tu i jo més estimem.

0: Pluja d'estels.
1: De l'irradiador del port i les gavines, de Joan Salvà Papaseit, de Poema sense acabar, un fragment que diu: i els romanís, només desperts, escolten perquè demà al matí puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins l'hora de la sesta. La farigola se sol collir per Setmana Santa, el Dijous Sant. Farigolaire, farigoler, era persona que cull farigola per vendre la farigola en un poble ple de farigola. Només entres al poble i ja fa olor de farigola.

0: Pluja d'estels.
1: Una llegenda, la llegenda d'Apolo, de la mitologia. Jo crec que és tan veritat. Un cop a l'any es despertava la Terra. Aleshores, sortia vida de la Terra, en colors i perfums. Era la primavera. Apolo anava amb el seu carro pel cel i veu a Dafne. Era una noia solitària i havia jurat ella que no pertanyeria mai a cap baró.
0: Pluja d'estels.
1: Ella el veu i es posa a córrer. Diàfana corre transportada pels vents. Apolo, déu de la llum, ràpid arriba a agafar-la i somriu triomfant.

La toca amb la punta dels dits, sent el perfum dels seus cabells. Daphne no té on anar. Indefensa, demana ajuda a la terra. I la terra l'escolta. La seva pell comença a convertir-se en llaurer. Les ungles s'allarguen en fulles, els cabells en branques, i queda fixa en el lloc amb arrels a la terra, immòbil i silenciosa.

Apolo abraça molt trist l'arbre, que abans era una ninfa, i plorant declara que Dafne, que és llaurer, serà consagrada al cul de la triomfador de la voluntat, amb el deport i les guerres.

És preciós que el llaurer en si no té massa valor, simbolitza la glòria dels millors. Dafne s'ha petrificat, però segur que en l'escultura de Bernini de Galeries Borghese segueix corrent la sàvia pels troncs, perquè el llaurer Dafne sembla que tingui ànima.

Dafne s'ha petrificat, però si aneu a Roma, a Villa Borghese, veureu a Dafne i Apolo amb una escultura, per mi, és preciosíssima, de Bernini.

0: Pluja d'estels.
1: Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més n'hagis trobat. Un verd com d'aigua endins al món. És el verd de la fageda, profund i clar, la fageda d'en Jordà.

La concentració de valors monumentals més importants es troba aquí, a la ciutat d'Olot, i pot destacar-se l'església de Sant Esteve, amb valuoses peces. Es va crear l'anomenada Escola d'Olot de Paisatgistes i feu de la ciutat de primera magnitud, al qual s'afigien molts de literats catalans. Marxar, por un paso muy parcial, pisoteando el yerba y matorral.

La fageda d'en Jordà és un bosc de faig excepcional, perquè creix en un terreny planer. S'assenta damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu accidental amb abundoses prominències molt característiques que poden assolir més de 20 metres d'alçada i que reben el nom local de Tòsols.

Saps on és la fageda d'en Jordà? Pues creix excepcionalment a uns 500 metres d'altitud, una meravella botànica i paisatgística dins la qual val la pena perdre's. Tot gaudint d'un encís que el poeta Joan Maragall canta en un poema memorable que avui figura esculpit en un monòlit a l'entrada de la fageda. Saps on és la fageda d'en Jordà?

0: calla o ha d'ensenyar la turpa per estar molt millor. Ensenya la turpa. I això no ha funcionat.
1: Listo, bailas, papi.

0: Pluja d'estels.
1: Estem parlant d'arbres, però no podem deixar de parlar dels bolets. Aquests estranys fruits dels nostres boscos ens han fascinat a l'home, però de totes les èpoques. Sempre s'han envoltat d'un misteri encís, poder màgic i guaridor i fatals, i els bruixots se l'han fet servir per conjurs i apòssemes. Els bolets han constituït una rica font de contes i llegendes, relats històrics d'enverinaments, supersticions, prejudicis i falses creences. Fins al segle XIX no es van començar a descobrir el secret dels fongs, i un naturalista suec els va agrupar amb classes, famílies i gèneres. Hem comprovat que la part visible del fong és un cos fructífer que surt de l'interior del sòl d'un garbuix de finíssims filaments anomenat el miceli. Són rics en proteïna, sals minerals, perquè les calories estimulen la digestió. Són molt indicats per una dieta d'aprimament, també. Els bolets. La maison sous les arbres.

A Pallars Llussà encara es conserven rius d'aigües cristal·lines com el Noguera. Jacint Verdaguer, autor de l'obra èpica El Canigó, va rebre la seva inspiració en aquest indret pirenenc. El Montnegre, el Maresme, a Peles Mestres ens parla d'un gorg negre a Iscle de Vallalta. Allà es diu que les dones d'aigua estenen cada nit la bugada i si algú s'hi acosta s'ha pres per elles i se les enduen a dins de la cova on resideixen, a dins del gorg, al Montnegre, a Sant Iscle de Vallalta.

0: digo. Así que vente conmigo que echaremos agua.
1: Faig camins sense ruta, així de ni destí, i encalço estels que es perden per la roda que gira alta nit. Atrapo estels que proven de dur-me pels camins, però s'embrollen confosos perquè porten el dubte molt endins. Estels que a voltes ploren i volen córrer amb mi. Com s'equivoquen? M'estan i tan tremolen que no els goso dir. Canvio les certeses de temps acumulades sense profit per la fosca grandesa que em sospesa i amida i que ve de la nit.

ara parlem també una mica de fades, ja que som al bosc. El llatí fada, que significa destí, ja que les fades són una transposició de les moires gregues, unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir el seu futur. És un esperit de la natura que cuida de l'equilibri natural. Les fades apareixen en molts contes àrabs.

Les fades al front duen una estela de llum. Algunes estan dotades d'unes precioses ales de diversos colors que les fan ser encara més seductores.

Les dones d'aigua, també anomenades nimfes, simbolitzen la vida talment com l'aigua fa créixer les plantes i permet viure els homes. A Caldes va passar que va aparèixer una dona d'aigua i tothom tenia por d'ella. I ella es va enfadar i va començar a fer que les coses anessin malament. El poble, després de pensar molt i molt i molt, van pensar que calia fer i varen arribar a la conclusió que fora millor demanar consell a la dona d'aigua, no pas oposar-s'hi, i que visqués al poble. I tal dit i tal fet, van anar a demanar-li protecció. Ella els indicà que sota la població feia el transcurs un riu subterrani d'aigües medicinals i els digué el lloc exacte on podrien fer un gorg i es trobaria aigua. I fins ara hi ha aigua a Caldes.

Les fades són esperits molt petits o quasi invisibles i es tornen invisibles a voluntat. Certs genis de les obres de Shakespeare són fades. Els contes de fades són aquells que contenen elements meravellosos.

Les fades habiten els prats, altres els jardins coberts de fulles, i són molt amants del silenci i el moviment. Parlem dels anells de fada. Segons el folclore britànic, les fades fan uns anells amb zones circulars que apareixen marcades a les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta.

0: Segons el folclore britànic, aquests anells poden medir més de 60 metres de diàmetre. Si es formula un desig just al centre d'un anell de fada, en una nit de lluna plena, es farà realitat.
1: Pluja d'estels.
0: Però si un humà entra quan les fades són dins, quedarà obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar. L'única manera de sortir-se és que una altra persona, des de fora, estiri el cautiu amb força, mantenint el peu fora del cercle, i si cau dins del cercle, haurà quedat cautivat per les fades i la seva música, i no podrà sortir-ne mai més.
1: Pluja d'estels.

herba molt estimada per les hades és el pixallits, però es diu Taraxacum officinal. És una planta d'unes fulles de 50-40 centímetres de llargada reunides en una roseta arran de terra, molt dividides en segments triangulars o partits per gairebé arribant al nervi central. Té propietats diurètiques, de les quals li ve el nom. Virtuts remeieres, les fades les recomanen molt.

Des del romanticisme se les representa com una noia jove amb ales. Apareixen sovint als contes populars i sempre com a gent menuda, de gran bellesa i amb molt bon cor. A l'edat mitjana les pintaven com un esperit protector o sovint maliciós i per protegir-se d'elles la gent portava un amulet de ferro negre. Això és el folklore britànic, eh?

Les fades acostumen a ser molt delicades, sensibles i polides, i també són molt geloses. Les fades no són dolentes del tot, ni tampoc bones del tot. Són tan petites que no es caben dos sentiments a la vegada.

Us imagineu moltes fades juntes, aplaudint i ballant aquesta música? A la llum de la lluna, i les seves danses encisadores són d'una bellesa

I de Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó que parla de fades. Que bonica n'és la mar. Que bonica nit serena. De tant mirar l'ocel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna, les estrelles, i en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abresen. Tot l'escoltant infinit, sa dolça música apresa, i el mirall del cel, el cel de la terra. Ahir vespre la vaig veure, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena.

els coralers de Begur, coralant dins llur barqueta. Coralers, si en voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sóc, sóc una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me'n diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells treuen rams de coral. Jo, diu la fada, aquest ram de perles. Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó.

0: xarxa d'estels.
1: I una cosa molt important. Quan els arbres tenen de 25 a 70 anys, poden donar fusta bona. Per exemple, la utilització de vaixells es necessitaven grans quantitats de les millors fustes. Això va fer que, als segles XV i XVI, grans extensions, que abans foren boscos, quedessin despoblades. Per fer una nau de fusta es necessiten almenys 2.000 roures grans. La selva. Definició de la selva. Bosc extens, incult i desordenat. Molt poblat d'arbres.
0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: I com, si no, sabent-les i sentint-les, podria dir les coses que ara dic. No parlo pas de saviesa. Parlo de vida i de misteris. I els camins en són plens. Tot gira volta i ens arrossega. Ple de mi i de tot. Alço la copa i bec

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintas, Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria. I amb el nostre amic Joan Bosch, que ha posat unes músiques tan boniques. Gràcies, Joan. Un petó. I amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. Llegendes, fantasies, somiem. Somiem, que cal somiar una mica. Va bé, va bé. Segur que sí. Adeu, amics. Gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Arenys. La primera en informació. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: El calaix recorda el dramaturg i poeta Manel Dueso, que ens va deixar el passat 8 de setembre. Les entrevistes comencen amb en Carles Rivera, autor de L'home de la trompeta, publicat per La Campana. Una novel·la irònica amb un humor negre satíric que enllaça una trama on el periodisme, els tòpics i una desaparició ens faran anar de corcoll.
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent perquè no fes associacions d'idees i tot això. Però un cop decideixes que no, és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
2: Continuarem amb en Sebastià Perelló, autor de Veure sense set, publicat per l'editorial Bibop. Una delícia on la literatura sobre el vi n'és protagonista.
4: En un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. En parlàvem dels anys 90. En aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat.
2: I tal com us vam prometre, acabarem amb les recomanacions pendents del Festival Riu de Lletres.
0: Doncs ara ja podem dir oficialment que aquest és el primer programa de la tardor del 2026. Benvinguts en aquesta nova edició d'El Calaix. Fa uns instants, Mònica Socies us repassava els continguts d'aquesta edició que estem a punt d'estrenar i de compartir amb tu, allà on siguis, facis el que facis. El Calaix en aquesta edició número 361 de la temporada 8, capítol 5. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
5: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Carles Rivera i Rostollet és llicenciat en Història. L'any 1989 va començar a treballar en el sector de la premsa escrita, on, durant gairebé 30 anys, ha fet tots els papers de l'AUCA. Actualment treballa al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És autor de diversos llibres de recerca històrica, especialment sobre la Segona Guerra, la Guerra Civil i l'exili. Ha publicat com a coautor el llibre Cataquè amb Carles Puigdemont. Després de viure uns anys a Nova York, un periodista torna a Exília, una illa mediterrània que no surt als mapes. Es diu Louis Armstrong, però a ell no li agrada el jazz. El que li apassiona és escriure i observar. Col·laborarà al diari local i al costat de la cap de successos, de seguida cobrirà la notícia d'un incendi a l'illa. Es veurà immers en la investigació d'un crim i rebrà un encàrrec ben peculiar: aclarir la desaparició del rei d'Exília. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Si us penseu que us parlarem de Louis Armstrong, sí que ho farem, però un de molt diferent. Una trama irònica, sarcàstica, i que molts descobrireu en aquesta illa d'Exília. Alguns personatges i alguns moments històrics que us atraparan. Carles, benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu?
9: Ara ja, és la primera vegada que el tinc a cara a cara. Avui estem fora d'estudi, però sí que tinc el convidat al davant sense una pantalla. I ara t'ho observava i pensava, quin bon humor, quina ironia, quin saber fer, no?, per explicar segons quines coses, perquè parlem de gènere negre, però parlem molt de crítica i denúncia social. Sí que hi ha desaparició, sí que hi ha un assassinat i sí que hi ha una trama. Però quantes coses la vesteixen? Com ha estat crear una mica aquest món ficcionat?
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode, doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent, perquè no fes associacions d'idees i tot això. Però un cop decideixes que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar en qui quedaràs malament o en qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
9: Bé, això és el que diu l'autor, però nosaltres ho deixem als lectors que, quan hagin llegit el llibre, decideixin per ells mateixos. Una miqueta la base i la inspiració de la novel·la, quina va ser, Carla?
3: La base... Jo volia fer una història que tingués a veure amb el món del periodisme, no actual, sinó el periodisme dels anys 80-90, i crear aquesta història d'una redacció, de com era una redacció en aquells moments, i a partir d'aquí vestir, doncs, tota una trama que és misteri, però comèdia de misteri, no?, una mica, amb tota sèrie de personatges esbojarrats, bastant esbojarrats, tant a dins de la redacció com a fora. Hi ha uns personatges polítics i altres tipus de personatges que també tot és una mica esbojarrat. I llavors aquesta era la trama principal. I després hi ha una altra subtrama, que és una novel·la dins de la novel·la, no? Que això és una cosa, una novel·la negra purament, aquesta sí, que és el hard-boiled americà, diguéssim, està inspirat en això, que passa a dins d'aquesta novel·la. En realitat, a dins de la novel·la seria true crime, perquè explica una història que ha passat allà dins, però en realitat, com que no, també és ficció, és una novel·la negra inspirada en això, amb el Dashiell Hammett, amb tota aquesta gent dels anys 40-50 de la novel·la negra americana.
9: Bé, s'ha de dir que la música, el cinema, la literatura hi són presents, la cultura. No ens oblidem que tu ets periodista, que has treballat en molts espais, en molts llocs, que has cobert moltes notícies. Tot això també t'ha alimentat, perquè hi ha personatges que, ostres, jo me n'he enamorat d'alguns i d'altres els adoptaria i me'ls emportaria a casa, que sí.
3: Sí, he creat un univers periodístic de gent que són... Molta gent s'hi ha vist identificada, que un cop he presentat el llibre, però en realitat són personatges arquetípics. Hi ha el típic director de diari dels anys 80, que era un personatge que podia estar en el diari que vaig treballar jo, però també en el diari del costat, no? I llavors una periodista de successos, que també és molt arquetípica, no?
9: La burrassà.
3: Sí, sí. Doncs aquesta... també hi ha gent que diu, tu estàs parlant de la no sé què. No, sí i no, perquè, clar, jo he treballat en un ambient i he conegut unes persones, uns periodistes, diguéssim, no? Però no he creat els personatges, imatge i semblança exacta de tots. He anat agafant d'aquí i d'allà i m'han sortit uns Frankensteins, diguéssim.
10: Simpàtics.
9: I molt bons, eh? I després hi ha una cosa que a mi m'ha enamorat, perquè el context són els anys 80. Per tant, fora mòbils i visca les màquines d'escriure i les llibretes.
3: Sí, just estan l'any, a la frontera entre la màquina d'escriure i l'ordinador. De fet, hi ha un capítol que es presenten els ordinadors en el Consell d'Administració del diari, i els tios fan una cara, i els periodistes també el veuen, i es queden tots allà al voltant de l'ordinador, que és realment l'ordinador que descric, és l'ordinador amb el qual vaig començar a treballar jo en un diari. És el mateix model, sí. Llavors, és un moment... A mi m'interessava situar-ho en aquesta època, precisament per això, perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha correu electrònic, no hi ha Google, no hi ha telèfon mòbil, i era un altre tipus de periodisme, no dic ni millor ni pitjor. Tenia les seves parts positives i tenia les negatives. Jo crec que ara el periodisme, quant a tecnologia, és molt millor que el d'abans. Però el d'abans obligava a activar més la imaginació i passaven més coses dins el cervell que fora, no? Ara tens uns assistents que estan a fora del cervell.
9: No. Jo penso que hem tornat enrere, per mirar una mica com era, però tot això, que parlem de periodisme, dels anys 80, de totes aquestes revolucions, ara tornem en aquesta novel·la que hi ha dintre de la novel·la, que és fantàstica i meravellosa. No explicarem res de finals ni res, però heu d'estar molt atents, perquè penso que ens posa davant de la cara, no? Ens de cara a la realitat, no? Sí. Què seríem capaços de fer? I paga la pena segons quines coses que hem fet?
3: Sí.
9: Aquí fa reflexionar.
3: Aquí és una novel·la que explica una història de contradicció d'una persona que podria ser considerada un heroi, però també un criminal, no? Alhora, no? I és una mica la reflexió sobre si es poden ser les dues coses alhora, i a més, sense, en alguns casos sense saber-ho, no? Perquè a les circumstàncies en les que es produeix aquesta novel·la negra és un personatge que, això ja ho podem dir, jo crec, no durem, que mata per encàrrec, però no sap qui són les seves víctimes. I aquí es genera aquesta contradicció, dius.
9: Jo no he volgut dir res perquè he pensat, si algú ha de fer spoiler, que sigui...
3: No, fins aquí puc llegir.
9: No. Per tant, està molt bé endinsar-se en aquesta història, no?, de dir què passa. I alhora, doncs, es barreja amb l'altra trama. Sí. Hem de dir...
3: No, perquè a més passen en dues èpoques diferents. Una passa als anys 80, a finals dels anys 80, com bé has dit, i la novel·la aquesta que s'escriu dins la novel·la passa a finals dels anys 40, és a dir, 40 anys abans. Llavors són dues èpoques diferents. Una està redactada, o sigui, la part que passa als anys 80 està redactada amb un narrador omniscient, en tercera persona. La part de la novel·la dels anys 40 és en primera persona, que això també em va semblar que li donava una força. Són com unes memòries d'un criminal, no?
9: Sí, sí, perquè criminalitat n'hi ha. Hi ha una desaparició, hi ha un assassinat, hi ha la Borrassà, que té un nas enorme i fantàstic, però tota una societat en contra, no tot un sistema en contra. Després tenim un rei i una república absolutament divertits.
3: Sí, això forma part de la trama humorística. Se'm va acudir fer doncs, una, que fos una república monàrquica, és a dir, és un sistema republicà, però per fer-se més els importants en aquest país doncs, decideixen que hi hagi un rei. Ara, com que no tenen família real, doncs el rei es tria per sorteig, un sorteig televisat que la gent s'hi apunta quan es mor el rei anterior i treuen una boleta i aquella persona és rei fins que es mor, no?
9: Bueno, jo penso que aquí hi ha un contrapunt, no? Entre la part més dura i la part més sarcàstica, irònica, perquè així vas dansant en la novel·la. Jo penso que està molt bé també pel lector.
3: Sí, en el fons no, hi ha la part més dura crec que queda bastant amorosida per la part més còmica, diguéssim. És una novel·la una mica moral, diguéssim, i passen coses molt, molt greus, però en la mateixa novel·la la gent fa broma dels assassins, d'un assassinat d'una noia i la gent... O sigui, que això també reflecteix el que són una mica les redaccions de diaris, que la gent preguntada si tu ets periodista de successos i cada dia et trobes amb un mort o amb una violació o amb un atracament, si no hi poses una mica de distància i t'ho agafes en sentit de l'humor, al cap de 20 anys de fer la professió acabes malament, no? Com els metges, una mica, també fan molt d'humor negre sobre la seva professió, no? És una mica aquestes professions que toquen amb coses dures, doncs han de fer una mica d'ironia o d'humor per sortir-se'n, no?
9: És una primera novel·la i ja per acabar l'entrevista sí que m'agradaria que em diguessis com ha estat endinsar-te en aquest món de la novel·la, de la ficció, per tu.
3: Bé, ha sigut... Durant molts anys m'hauria agradat escriure novel·les, però no... És a dir, treballant de periodista, escrivia altres coses. Vaig fer de periodista durant 30 anys i no vaig deixar d'escriure ni un minut durant els 30 anys aquests. I suposo que ara tinc una feina que no està relacionada directament amb el periodisme escrit, i el deixar d'escriure, doncs em van venir ganes d'escriure una altra cosa, no? I em vaig posar... Va, proves a escriure una novel·la i bueno, i va sortir, la veritat és que em va sortir més ràpid del que em pensava. I continua, vull dir que m'anasso amb continuar.
9: Per tant, hi haurà més saga de ficció.
3: Sí, els lectors volen i l'editorial vol, ja tinc preparats més lliuraments d'aquestes aventures del Louis Armstrong, que és el nom del periodista, protagonista i companyia, sí.
9: No, és que sàpigues que m'encanta, perquè això de tornar als anys 80 ha estat una gran experiència, i ara no sé si faig un petit spoiler, però com... He fet memòria recordant quan traiem el Radio Caset i el posàvem a sota del cotxe quan aparcàvem. Això.
3: Sí, això hi ha un capítol que passa, que ells en concret se l'endun, sembla que és, ara no me'n recordo ja. Però sí, s'havia d'extreure el Radio Caset perquè no el robessin, sí.
9: És meravellós fer una mica d'exercici de nostàlgia i de memòria, ha estat molt divertit. Carles, moltíssimes gràcies i bueno, que vagi molt bé i molts èxits.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Sebastià Perelló va estudiar Filosofia i Lletres. Ha publicat, entre altres, Exercicis de Desaparició, Premi Bern de Narrativa, Veus al Ras, Premi de la Crítica Catalana de Narrativa i els poemaris Les Set i Talls d'Ombra. És autor d'alguns treballs de crítica literària sobre diversos temes, entre altres, la literatura de viatges. Beure sense set parla del vi a la literatura contemporània, sobre les seves reconfiguracions i mutacions des de finals del segle XVIII, de com n'hem reinventat els sentits que s'estiren des de l'antiguitat grecollatina, l'edat mitjana i l'època moderna. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs nosaltres avui no tenim set, però sí que veurem, perquè estem tan ben acompanyats d'aquest beure sense set i acompanyats, evidentment, d'en Sebastià Perelló, que per mi, ja sabeu com sóc, els meus oients ja em coneixen, Sebastià, que quan a mi m'emociona un llibre, a mi se'm nota molt. I en aquest cas m'ha encantat, m'he emocionat i he pensat, quantes coses aprendré.
2: Molt bé, gràcies. Que t'hagi agradat ja és una meravella.
1: Jo penso que és un llibre amb molta base que uneix, no, aquesta literatura amb la història, i amb el vi, no? Des del segle XVIII parlàvem fins a l'actualitat i hi ha tantes coses que he pensat, com poden cabre en un cervell tantes i tantes coses?
2: Mira, no és en el cervell que hi cap, vull dir, no és una qüestió de cervell, és una qüestió de biblioteca, una qüestió de biblioteca. Fa molt d'anys que és una obsessió el vi a la lectura, el vi a la lectura literària, bàsicament. Per què? Primer de tot perquè el meu pare feia vi i jo mai vaig fer res en relació a aquest vi que feia el meu pare. No era professional, era familiar, però jo me'n vaig desfer molt, molt, molt ràpidament i no hi vaig participar quasi mai. Supos que, com a compensació, en un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90, en aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat. I que, a més, tot aquest present arrossega tanmateix tot el que són les grans tradicions de la vertebració entre el vi, l'imaginari del vi i la literatura.
1: Aquí tenim de tot, eh? Des del vi com el gran pecat fins al vi com a alliberació i aquesta estructura del vi, que també surt al llibre, que és trobar aquest equilibri, no? Però hi ha grans frases, hi ha grans autors, hi ha poemes, hi ha narrativa, hi ha assaig, hi ha tant de...
2: Perquè, d'alguna manera, no se tracta d'un llibre sobre vi. D'entrada, perquè a mi el que m'interessa és la literatura. No és literatura del vi, sinó literatura amb vi.
1: Canvia, eh? Dir-ho d'una manera o dir-ho d'una altra.
2: Canvia molt.
1: Un sol mot.
2: Canvia molt.
1: Ho modifica tot.
2: Sí. En aquest sentit, per això és tan divers. Per això se formula des del 18, des del vi efusiu del desig eròtic, rococó, el vi revolucionari de la revolució, de la taverna, el vi de l'embranzida romàntica, el vi de l'èxtasi, de l'embriaguesa baudelariana, el vi d'entreguerres, de la necessitat d'oblit que provoca el vi, de les noves ebrietats després de la Segona Guerra Mundial, a el vi de les noves sobrietats, que és allò que convocaries cap a final del segle XX, principis del XXI. En tot això és un ventall, vull dir, per mi ha estat magnífic poder anar llegint i fent una trama que proposàs una antologia. No el vi, sinó els vins. No una literatura, ni una sola proposta de literatura, sinó tota aquesta trama de veus molt diverses, que d'alguna manera és el que m'interessava, des de l'infern, des de l'ebrietat heroica, falocèntrica, per cert, quasi sempre, fins al segle XX, que canvia, no sé si amb tanta sort o no, però canvia, també des de els dimonis més sòrdids que convoca, fins a el que diuen aquella abrietat maîtrisée, que diuen els francesos.
1: Que bé que ho dius.
2: Maîtrisée. Vull dir que no és exactament controlada, però sí amb una certa moderació, no? I que no és només, no és que aquí ens decantem per una o per l'altra, sinó per totes, totes les bous. A mi el que he tramat de bous infinites, a Mallorca parlant d'esmolar la garroba, quan se trata de que a la llarga allò que importa és la conversa, i el vi destrava la llengua. I com que el vi destrava la llengua, vull dir, aquí hi ha tot aquest procés. De com la llengua, vull dir, fa trama i ordit amb la paraula.
1: És molt bonic perquè hi ha molta diversitat de mirades. Hi ha, jo comentava, des de poemes fins a narrativa. Ens proporciones material, que diguéssim, si ara jo volgués endinsar-m'hi, ja tinc material aquí. Molta curiositat. Parlem de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, de Neruda... O sigui, i ara tu parlaves dels escriptors i parlaves de la literatura. Però aquí hi ha un punt que també m'ha cridat molt l'atenció, que he descobert i no sabia, és aquest estudi també, no, dels escriptors que veuen. I això m'ha resultat curiós.
2: Sí, i només hauria de ser una curiositat. Perquè, vull dir... Per ventura se n'ha parlat fins i tot massa. D'aquí que jo, en molt de casos, és alguna cosa que he tocat, perquè forma part de la biblioteca, però no he insistit. A mi m'interessa el vi que convoca la literatura, no el vi que han begut els autors. Tot i que sí que n'hi ha molt que han begut, però vull dir, en molt de casos, els grans bevedors tampoc no han convocat el vi a la seva literatura. I, en canvi, gent que no bevia, el vi és molt present a la seva literatura. En aquest sentit, jo em decant més per la banda que va encaminada a fer un seguiment del vi en el marc de la biblioteca, no en el marc de la vida personal i particular i veure si la Duràs bevia més del compte o no bevia més del compte. Això és una cosa que allà es forma part del mite, dels imaginaris del vi i de la literatura, i per això és aquí. Però no és allò que, d'alguna manera, hauria d'agafar una importància que no té, perquè precisament és allò que tu has dit. És una curiositat.
1: És una curiositat, sí, que jo no que t'hi he pensat. Dic, no sabia ni que algú s'hagués dedicat en això, amb la de coses que hi ha per fer, però mira, llavors, clar, m'ha resultat curiós. Hi ha una frase que també m'ha agradat molt i que, mira, també hi estic d'acord. Qui no veu vi no coneix la humanitat ni la natura. I al final pensava, el vi és terra. Clar, la imatge que tenim ara del vi, Sebastià, és molt diferent si tirem temps enrere, no? Ara el vi es veu sofisticat, anem a fer un vi, tot agafat com un aire més glamurós. Però abans tampoc no ho era, i al final és fruit de la terra.
2: Perquè hi ha una imatge del vi que és múltiple, que és multisensorial i que, a més, afecta la memòria, afecta la història, afecta la geografia, afecta la poètica, l'ecopoètica, afecta a totes les mirades que impliquen un sentit del vi que s'elabora des de perspectives molt diverses. Aquí només agafava la literatura, però podríem agafar l'art, o podríem agafar altres formes que convoquen el consum del vi humà. Aquest llibre trama tots aquests sentits, no? Tots aquests sentits. I no cerca donar una resposta, ni fer una antologia definitiva. És un recorregut, un simple recorregut, a través de tres segles que pretenen entendre el vi més enllà d'alguna formulació tècnica. Aquí no se tracta del tast, aquí no se tracta del vi com a negoci, aquí no se tracta del vi des del consum. Aquí se tracta de com la literatura escriu el vi i com el tracta. Eh? En aquest sentit, no, qui no beu vi no coneix ni l'home ni la natura, està molt relacionat amb aquesta idea. Mira, en el llibre se cita un Nicolà Perullo, que s'ha inventat una paraula, que és epistenologia, que és una nova manera d'entendre el vi i que defuig els tecnicismes del tast, defuig les pràctiques tecnificades i professionals del vi, i fins i tot segons quin tipus de sofisticacions. del vi. Per què? Perquè entenc que el vi és una pràctica corporal, que és amb tot el cos i amb tota l'ànima que bevem el vi, que coneixem el món. Hi ha aquesta qüestió quasi de ecopoètica del terrer, del terroir, que diuen els francesos, que alguns volen definir. I, en canvi, per un lloc, no entenc que s'hagi de definir, sinó és alguna manera de ser, alguna manera de comportar-se, alguna manera de viure d'una perspectiva totalment polisensorial. Ell parla d'una visió hàptica del vi, que s'ha de tocar amb les mans. I no és que l'hagis de tocar físicament, sinó que no hi pots anar només amb la vista, ni pots anar només amb el nas. Per cert, que tinc el nas completament destrotat perquè el Covid me'l va deixar desballestat. Però tinc un paladar, i el paladar fa una funció, ha suplert les funcions del nas. Vull dir que no se trata d'una visió tècnica del vi, sinó que se trata d'aquesta idea de qui no beu el vi no entén la civilització humana. I fins i tot la natura forma part en un concepte de la civilització. Això és Follner. A vegades ningú no recorda en qui ho cita, però és Follner, que quan beus vi, veus la civilització.
1: Ai, és que ara ho has explicat tan bé. Tota aquesta part final, creieu-me que és el llibre, i fer aquest recorregut. Hi ha tants autors, tants llibres, i m'he fet tota una llista. Però ara tenia una curiositat, quan venia cap aquí, abans de l'entrevista, que pensava, quin és, i ara tu que parlaves, no, que hi ha hagut un moment en què vas començar a llegir llibres que tenien a veure amb el vi, no? Com una mica per suplir aquesta separació que havíeu tingut. Però recordes quin va ser el primer llibre?
2: No, perquè vull dir, pensa que són lectures molt diverses. Vull dir, pensa que aquest llibre només agafa del 18. I tenim el vi dels clàssics grecs, llatins, la Bíblia, els asiàtics, els orientals. Vull dir, i tenim una quantitat d'autors que aquí no hi són i que se pressuposen perquè d'alguna manera el 18 recull tota la tradició necreòntica, tota la tradició del consum del vi, que implica una certa meravella que va més enllà. Mai he estat favorable a pensar amb el top 10 de lectures que hauries de fer sobre el vi. Ni un llibre que fos. No tinc, vull dir, tinc un comportament fan molt complicat. Perquè m'agrada la biblioteca. Per què he de triar un llibre si en puc tenir molts? Si els puc tenir, no tots, o quasi tots. La biblioteca m'interessa molt més que no un llibre. No tinc llibres de capçalera. No en vull tenir, de llibres de capçalera. I quan algú s'ho comporta d'aquesta manera, el decanto una mica i ja tornaràs. Però ara te'n vas. Perquè, vull dir, a mi m'agrada la biblioteca, l'illa. No m'enduré un llibre ni m'enduré 10. Vull dur la biblioteca. Convertir la biblioteca en l'illa és allò que necessitem. I, per tant, no hi ha un autor primer. Però si m'obligaves...
1: Que seria l'última cosa que voldria fer és obligar-te.
2: Si m'obligaves a dir un nom perquè pugui anar endavant i enrere, perquè del seu nom se dispari un eco que vagi fins als orígens de la civilització i un altre eco que arribi fins a l'actualitat i cap al futur, jo diria Baudelaire. Jo diria Baudelaire, perquè diu tot allò que ja s'ha dit i ens inventa mots per allò que encara no sabien que passaria i que som nosaltres. I jo crec que sí, Baudelaire, per aventura.
1: Nosaltres ens quedarem amb Baudelaire, ens quedarem amb la copa de vi i jo em quedaré amb en Sebastià una estona més perquè crec que li faria mil preguntes, però nosaltres tenim el temps que tenim en ràdio. No m'agradaria, que he començat i al final no ho he dit, parlar d'aquesta primera cita inicial que ja t'enganxa a la lectura, que és l'home deu al vi el fet d'ésser l'únic animal que veu sense set del nostre estimat Plini el Vell, el llibre Història Natural.
2: Sí, vull dir, d'aquí ve el títol, de Plini el Vell, perquè vull dir, sí que som els animals, diuen que bevem sense set, els únics. De totes maneres, vull dir, ja que hi som, ho podíem complicar un poquet més.
1: Compliquem-ho, m'encanta.
2: I anem al segle XVIII, final del XVIII, principis del XIX, i estem parlant de Beaumarchais. I Beaumarchais va dir i va citar Plini el Vell, però no va dir que fos l'única cosa l'animal que bou sense set és l'home, però també els que, el que no, el que practica sexe sense aturall. Això ho diu el Fígaro. Vull dir, per tant, crec que aquesta, aquest component, vull dir, una miqueta més eròtic i més sensual de Beaumarchais, i ja que estem a principis del segle XVIII, vull dir, seria una situació fantasma que hauria de ser aquí i no és.
1: Però que ens l'ha regalada per l'entrevista.
2: Clar que sí.
1: Però tens un tros d'entrevista, no només pel llibre, per moltíssimes coses, eh?
2: Ah, estic encantat que t'hagi anat bé. Vull dir, del vi, fins i tot, veure'n és alguna cosa que s'ha de fer, que es pot fer. Fins i tot, recordar que la paraula sobrietat implica una realitat anterior. Eh? Vull dir, la paraula sobrietat implica la preexistència del vi, d'allò que no has de beure. Per tant, el vi és previ a la sobrietat. No? Vull dir, ara que estan tan de moda les noves sobrietats, vull dir, podríem parlar d'aquesta qüestió. Però, fins i tot, les noves sobrietats, que se poden convertir en ebrietats, pensa amb els règims contemporanis només alimentaris, i veure si hi ha gent que ha perdut el corbam i el cap i tot. No? Vull dir que hi ha un excés en la sobrietat contemporània. Ens diu alguna cosa que ja venia des d'aquest títol. La idea de que per ventura no podem viure sense intentar saltar la barrera.
1: No ho podeu fer, això. Salteu la barrera, ompliu-vos les copes de vi, llegiu molt, i llegiu abans de la copa de vi, i llegiu, Sebastià, després
2: de la copa de vi. Sí, llegiu, sobretot llegiu.
1: Llegiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Jo recordo Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, publicat a Vivop, a la col·lecció Envinats d'en Sebastià Perelló, però també us aconsello, als qui no el conegueu, a recupereu les seves obres anteriors, perquè ja veieu quantes coses ha dit i té per dir.
2: Sí, llegiu sobretot. Si no llegiu Sebastià Perelló és igual, però llegiu.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
3: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socies són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: La setmana passada vam compartir amb vosaltres entrevistes i recomanacions des del Festival Riu de Lletres. Però no pas totes. Avui ho arrodonim i començarem amb el poeta Jordi Llavina abans de la presentació del poemari El test de la flor malva. Arribem tard, però acabem arribant, perquè sabeu que sempre tenim molta feina. Però ara tinc la sort que a Riu de Lletres m'he trobat amb en Jordi Llavina. Ell fa un gest, però dic, sí, tinc sort, perquè en persona no havíem coincidit mai amb en Jordi. I el Jordi Llavina és parlar de poesia. I ja sabeu que si una debilitat tinc jo és precisament la poesia. I picaré pedra fins al final, fins que tots els meus oients acabin llegint poesia. Jordi, benvingut, gràcies.
7: Molta sensació de tu. Sí, sí.
1: Anem contra rellotge, perquè ara tens presentació.
7: Sí, ara dos quarts, però vaja, vull dir, no passa res. Tenim... Sempre és agradable parlar amb tu. Sí, tenim uns minuts.
1: Jordi, el test de la flor malva, tota una vida de poesia.
7: Sí, o pràcticament tota una vida, són de fet 20 anys, però sí que és veritat que jo des dels 14 anys i en tinc 58, he sabut que la poesia era el meu gènere i que era el meu refugi. Aleshores, sí, aquesta... De fet, és una autoantologia perquè és una col·lecció de l'editorial Pagès que els mateixos autors, és a dir, els mateixos poetes trien sobre l'obra publicada. Llavors, doncs, el que fan és triar en aquell moment, perquè això és, depèn una mica també dels moments. Segurament d'aquí un any jo hauria triat alguns altres poemes o no hauria coincidit exactament, no? Però ara com ara jo crec que és una bona selecció del que he anat publicant. Més un poema inèdit que llegiré en record de l'Àlex Susana, que és l'últim poema, que és l'únic inèdit que conté l'antologia.
1: Que és, bé, un in memoriam, no?, d'algú que també va ser una persona excepcional, un literat excepcional, a més a més.
7: Sí, sí, sens dubte. A més, ens vam conèixer fa molts anys, l'any 87 o 88, i amb l'Àlex teníem una amistat, vam treballar junts a l'editorial Columna, final dels 80, primeria dels 90, i sempre hi va haver una amistat molt forta i una gran comunicació molt nodridora sobre recomanacions, era constant, vull dir, i sobretot arran del mòbil, de poder-nos enviar missatges, jo crec que la cosa es va incrementar perquè eren molt freqüents els missatges entre ell i jo, en què ens recomanàvem llibres, comentàvem coses de l'actualitat, també política, etcètera, etcètera. Sí, sí.
1: Bé, una de les alegries de la tecnologia, que a vegades ens dona més disgustos que alegries,
7: sí, exacte,
1: però sempre queden coses boniques. Mm. Tu ara parlaves d'aquesta repassada de gairebé tota una vida i de la tria que fas en certs moments. Mm. Però, clar, per fer l'antologia has hagut de revisar, rememorar, recordar, i això també és un exercici personal intens.
7: Sens dubte, és... per mi la poesia, quan ho explico als meus alumnes, la literatura, però en especial la poesia, és l'espinada, és el pal de paller de la meva vida. És l'únic que, diguem, molt abans de tenir fills, i els meus fills ja tenen 30 anys, jo ja sabia que... Bueno, jo ja llegia poesia i ja sabia que aquest era una mica el meu objectiu o la meva llar, no? Per tant, sí, quan llegeixes, malgrat que el primer llibre va arribar relativament tard, perquè em sembla que era el 2006, ja feia gairebé 20 anys que en llegia i que n'escrivia. Malgrat això, sí, sempre hi ha hagut la poesia en la meva vida, sempre ha estat el fil de continuïtat de la meva vida, no? I, per tant, el fet de revisar 10 llibres publicats en els últims 20 anys vol dir, efectivament, encarar-te a la teva pròpia vida, tots els processos, totes les etapes, tot allò que ha passat, perquè hi ha molta correspondència, òbviament, entre la poesia i la vida i l'existència. I sí, té un punt molt bonic, també, sí, i també en algun moment, no diria dolorós, però d'una certa melanconia.
1: És que aquesta és la gràcia, no? I després, fins i tot et diria, ara has fet una tria i has fet aquesta antologia, però podries fer-ne una altra en una altra etapa de la teva vida i segurament tots els poemes serien absolutament diferents. T'ho planteges, això, de fer-ho?
7: No m'ho plantejo, però seria així, efectivament, seria tal com ho dius, no? No m'ho plantejo perquè, bé, això ha vingut donat per la proposta de l'editorial, de l'Àngels Marzo, de Pagès Editors, però, efectivament, podria fer una tria molt diferent de la que he fet. És una tria, per exemple, en aquesta hi ha molts poemes d'amor o de desamor, no? Podria fer una tria, tot i que aquest és un tema important en la meva producció poètica, però podria parlar d'altres coses, o podria triar poemes que no tenen tant a veure amb això, sinó amb altres circumstàncies de la vida, amb altres pretextos, no? Però aquesta és la gràcia, no?, que la poesia justament fa una mica de balanç o d'inventari, si vols simbòlic, si vols més abstracte del que ha estat també el pòsit que ha anat deixant la vida en tu mateix.
1: I quantes persones s'hi trobaran identificades? Perquè, a més, jo sempre ho dic, són bombonets. Cada poema és un bombonet que, abans d'anar a dormir, tens aquells petits minuts i endur-te'l amb tu al coixí.
7: L'Àlex Susana sempre ho deia, això, que calia consumir una dosi petita de poesia cada dia, però fer-ho constantment, no? I molt sovint era rellegir poemes que ja coneixíem i que sabíem que ens agradaven i que, com que són poemes i són poemes bons, sempre ens acaben dient coses noves i sempre acabem trobant significats que en una primera lectura, segona, tercera, potser ens havien passat per malla. Per tant, efectivament, sí, sí, la imatge dels bombonets, que recorda aquella pel·lícula del Forrest Gump, és molt bona. Sí, sí, són bombonets.
1: És que són una delícia i jo des d'aquí us aconsello... Bé, nosaltres el tindrem amb més profunditat, ara el deixarem marxar, perquè l'espera a l'escenari, però gràcies, Jordi, per aquesta estona.
7: A tu i pel teu programa.
1: Comencem amb les recomanacions i ho fem amb una editorial que ens ha acompanyat moltes vegades al programa, Bibop, amb Montse Serra al capdavant. Un dels últims llibres que hem publicat a Bebop Edicions, dins de la col·lecció Envinats, que ja sabeu que és una col·lecció que té el vi com a fil conductor, que vincula el vi amb les arts i la creació, doncs el número 32 d'aquesta col·lecció de llibres de petit format es diu La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, i és escrita per Joan Gómez Pallarès. Francament, és un llibre molt inspirat, molt necessari en els moments que vivim, i us diré per què. El Joan Gómez Pallarès és un llatinista, és un home que ve dels clàssics i que en un moment donat, fa més de 20 anys, va tenir una epifania i es va quedar atrapat pel món del vi. I els vins amb els que va connectar, que va entendre que eren els vins que ell entenia, eren un tipus de vins sense naturals, no? Sense sulfits afegits. Bé, a La vida bona el que ell fa és com una mena de síntesi del per què ell, de com ell entén el vi i per què ell estima el vi de la manera que l'estima, no? I aleshores el que ell fa és això, és dir, un assaig ple de referències literàries, ple de referències de gent que ha escrit al voltant de la natura, com Toró, perquè ens fem una idea. I què fa Joan Gómez Pallarès? Doncs ens explica com, a través de la vinya i el vi, ell ha reconnectat amb la natura i entén la natura d'una determinada manera. I aleshores hi ha una frase molt bonica. Diu, perquè estimo la naturalesa, no puc veure qualsevol tipus de vi. No? Seria una mica això. I després hi ha una altra, que si podem afegir, però perquè entengueu aquesta manera de viure el vi, no? Del Joan, diu, cal treballar amb la natura, no servir-nos-en, cal viure-hi, no només viure-n, cal respectar-la perquè ens respecti, cal parlar amb ella en un llenguatge comú, no en el que nosaltres vulguem imposar-li, cal cuidar-la, cal escoltar i mirar, cal comprendre, cal ser conseqüents amb tot plegat, també quan mengem i bevem. De fet, tenir aquesta actitud pot ser un dels gestos avui més íntimament revolucionaris si volem respectar la natura.
8: Des d'Andana Editorial ens arriba una recomanació amb una gran protagonista.
9: Hola, bona tarda, soc Josep Tor Miralles i avui us vull recomanar la meva trilogia sobre Ermessenda de Carcassona. Ermessenda de Carcassona és un personatge capdalt per conèixer la història de Catalunya. És una dona que sembla que estigui desconeguda i, per tant, doncs, el que intento és divulgar aquest personatge a tota la gent que estigui interessada en la nostra història. És una persona que va viure 85 anys, que va governar més de 65, que va governar al costat del seu marit, que va governar al costat del seu fill, que va governar al costat del seu net. Va ser una dona que va tindre la força i la valentia d'envoltar-se de consellers amb una gran personalitat, com podrien ser el famós Oliba o bisbe de Vic, estaríem parlant de Gombau de Besora, estaríem parlant de Pere Girona, també bisbe de Girona, estaríem parlant d'Alderic Doris, uns personatges que en aquell moment, evidentment, no podem parlar encara de Catalunya, però sí que podem parlar dels comtats de la Marca. És una persona que, si no hagués estat al capdavant del Casal de Barcelona, avui en dia podríem entendre una Catalunya diferent, ni millor ni pitjor, però segurament una Catalunya diferent, i podria estaríem parlant de que la capital, que ara és Barcelona, doncs estaríem parlant de la Seu d'Urgell o estaríem parlant d'un altre espai. Per tant, jo penso que el que us vull recomanar és aquesta història o aquesta, a la vida d'aquest personatge, perquè realment ens mostra com era la Catalunya de la Marca, la Catalunya que encara no era, i com hem arribat avui en dia.
8: Raó i cor són els protagonistes de la següent proposta.
10: Soc Miquel Florido, l'autor de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima i també l'editor de Crisol Edicions, i us recomano aquest volum integral dels meus dos primers llibres. El primer era Et faré ballar la ment i el segon era Et faré dansar l'ànima. En el fons, els dos llibres sempre havien format part d'un sol univers, hi ha personatges, hi ha situacions que s'entrellacen, per tant, el lector el que farà és anar descobrint referències i veure com s'entrellacen les històries a mesura que avança. I el primer tractava més de temes de dilemes, perquè hi ha molta reflexió, dilemes racionals i de caire moral, mentre que els segons són més sentimentals, més vinguts del cor. I en el fons, com he dit, els dos llibres sempre han fet un de sol. Hi ha il·lustracions i en la reedició tots els textos van ser revisats, repassats, corregits un altre cop, i les il·lustracions també. Per tant, us convido al meu món literari a través de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima.
8: Una altra de les nostres editorials de capçalera és Edicions Sidillà. I la seva proposta ens toca molt de prop. Mercè Rodoreda, una de les protagonistes del podcast Veus Indispensables.
11: Des d'Edicions Sidillà volem recomanar el llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les amigues retrobades, de la, Catalunya Republicana a Romanyà, que és un llibre que recull 170 cartes que Mercè Rodoreda i les seves amigues es van intercanviar. Les amigues són la Julieta Franquesa, la Susana Amat i la Carme Manrubia. Es van conèixer durant la guerra al comissariat de propaganda i es van retrobar als anys 60. Aleshores, clar, havien passat aquests anys d'exili, la duresa del final de la guerra, s'havien fet dones, havien passat de ser jovenetes alegres a ser dones madures, que havien viscut una vida, moltes d'elles, molt complicades. Llavors, aquestes cartes són el mateix que escriuríem nosaltres a les amigues. Llavors, la Rodoreda i elles s'expliquen coses molt quotidianes. La Mercè, la Rodoreda, va preparant el seu retorn a Catalunya, està ja triomfant com a escriptora, estan traduint a moltes llengües, estan a punt de fer la pel·lícula, i tot això és el que comenta amb les seves amigues, no? Coses molt pràctiques, de no li agradaven les entrevistes, per exemple, la posava molt nerviosa, perquè ella sobretot el que volia era estar sola i escriure, que és una cosa que passa a la gent que li agrada escriure, no? I al final, clar, és la construcció de la casa dels seus somnis a Romanyà, que és una casa, doncs, que tenia un balcó obert a totes les gavarres, i aquesta és la història que s'explica en aquest llibre, que eren tot de cartes inèdites, on veus una Rodoreda que toca molt de peus a terra, que és molt de carn i ossos, que com tots té els seus dubtes, té les seves angúnies, té els seus moments bons, els seus moments dolents, però com les amigues comparteix la seva creació literària, els seus neguits, i això és el que una mica vivim a partir de les cartes que hi ha en aquest llibre.
8: Des de Bolian Edicions ens n'anem al 1877 per parlar de gramàtica.
12: Jo avui us recomano El País de la Gramàtica, de M.L. Nesbitt, que és un llibre que es va publicar el 1877 a Nova York. Evidentment, el Nesbitt segurament estava pensant a ajudar d'una manera divertida l'ensenyament de l'anglès, no? Però ara, a iniciativa d'una professora d'anglès, l'ha traduït al català i l'ha adaptat al català, perquè, clar, hi ha algunes coses que no coincideix ben bé la llengua catalana amb l'anglès, i ella ha fet l'adaptació. Es tracta de que les categories gramaticals convertides amb persones humanes, no?, molt divertides, es barallen entre elles sobre quina és la seva posició, la importància, etc. I el jutge gramàtica posa seny i posa pau i, bueno, va fent de jutge, no? I bé, vull dir, és un llibre que serveix molt per als adults enamorats de la llengua, per passar una estona divertida, i inclús també jo penso que per als alumnes d'ESO podria ser una bona lectura, que el refrescaria d'una manera divertida el que són les categories gramaticals.
8: I acabarem amb en Melcio Comas i Carlota Gurt.
13: Bé, idò, hem vengut aquí al Riu de Lletres a parlar dels nostres llibres, no? L'últim que hem publicat es diu L'home que va vendre el món, que va sortir a l'editorial Pro, va sortir el setembre passat. I, bueno, jo crec que és una novel·la d'intriga, de misteri, gira entorn d'una campanya política per les eleccions a Barcelona. És un llibre protagonitzat per un publicista que es dedica, doncs, una mica a embatumar, o distreure, o crear eslògans, no? És algú que ensuma el món contemporani per saber de quina manera les coses poden quallar o no quallar des del punt de vista, doncs, retòric, publicístic, informatiu, no? I com que tenim unes idees tan brillants i ha aconseguit sempre fer les coses tan bé, comença a treballar per una campanya política d'unes opcions polítiques que no li agraden gens, però que, bueno, per obligacions professionals se veu obligat a entrar en contacte amb un seguit de gent una mica preocupant, una mica estrafolària i una mica populista, per dir-ho ras i curt, no? És una novel·la de com algú, doncs, no, se veu obligat a treballar per unes coses que no li interessen, que van contra les seves pròpies conviccions. És la novel·la d'algú que comença a boicotar

0: quan no tenim il·lusió, on l'anem a buscar, no? Com ens ho fem per tenir il·lusions, que és una cosa bastant difícil, i d'alguna manera ve a defensar la tesi que al final les il·lusions són una cosa que ha d'estar a dins del nostre cap, i que per tant, si vols tenir il·lusió, el que has de fer és inventar-te-la, no? És com una reivindicació del poder de la imaginació, amb una reflexió sobre moltes coses del món, del món en què vivim, des de la Barcelona dels expats fins al declivi lingüístic, i amb una mica d'humor, perquè si no tot queda una mica massa solemne.
1: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

Sabadell. Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!